comença la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa que us presentem cada dia i que dediquem al món de la sardana, amb vostès, Pere Païssa. Avui començarem amb una gravació en directe que la Cobla Salvatana va fer en el Palau de la Música Catalana i escoltarem en primer lloc el Petit Oriol, una sardana de Josep Prenafeta, i recordem que és interpretada per la Cobla Salvatana.

Hem acabat d'escoltar la Cobla Salvatana amb la sardana de Josep Pena feta al Petit Oriol amb un enregistrament fet en directe al Palau de la Música de Barcelona. I ara escoltarem el Refugi, sardana de Fèlix Martínez i Comín.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana amb la sardana El refugi de Fèlix Martínez i Comín. Bé, i ara escoltarem una sardana de Josep Maria Ruera i es diu A l'entorn de la Porxada. És també interpretada per la Cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la sardana a l'entorn de la porxada de Josep Maria Ruera amb la cobla salvatana. I ara escoltarem Montsagre, una sardana de Tomàs Gil i Membrado.

Acabem d'escoltar la cobla salvatana que ens ha ofert Montsagra de Tomàs Gil i Membrado. I ara, continuant amb aquest concert que la cobla salvatana va fer al Palau de la Música de Barcelona, escoltarem Formosa Sarai, una sardana de Jaume Cristau.

Acabem d'escoltar la cobla salvatana que ens ha ofert Formosa Sarai, sardana de Carles Cristau. Bé, ara farem una petita pausa i continuarem amb sardanes cantades. I després escoltarem una bonica i coneguda sardana que es diu Marinada, del mestre Pérez Moya, i que serà interpretada conjuntament per la cobla salvatana i Orfeó Català. Escoltem-la d'aquí uns moments.

Acabem d'escoltar la Cobla Salvatana i l'Orfeó Català amb aquesta bonica sardana marinada del mestre Pérez Moya. Bé, i ara avui continuarem amb sardanes cantades amb Ramon Calduc. I escoltarem ara és la Moreneta del mestre Carceller i després la Nit de l'Amor, bonica sardana d'Enric Morera amb lletra de Santiago Rusiñol.

Acabem d'escoltar Ramon Caldú, que és la Moreneta i la nit de l'amor. Bé, i continuem amb sardanes cantades i amb en Ramon Caldú, i ara escoltarem aquesta coneguda sardana Catalunya, Plora, i després una altra de ben coneguda i alegre, la Pepa Maca.

acabem d'escoltar a Ramon Caldú, Cançó Ofert, Catalunya Plora i la Pepa Maca. Bé, i ara continuem. Continuem i escoltarem una coneguda i bonica sardana llevantina de Vicenç Bau i després El cavaller enamorat del mestre Manent, també cantades per aquest famós i conegut cantant, en Ramon Caldú.

Acabem d'escoltar Llevantina i El cavaller enamorat, sardanes interpretades per Ramon Calduc. Bé, i avui ja per acabar, una sardana també cantada per Ramon Calduc, una sardana única, extraordinària. És Somni, de Manuel Saderra i Puigferrer.

Acabem d'escoltar aquesta bonica sardana Somni de Manuel Saderra Puigferrer, cantada per Ramon Calduc. Bé, i així ens despedim fins demà. I mentre dura aquest programa, escoltem un trosset de la sardana de Carles Santiago, Milenari a Santiga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Usted que ha reclamat a Comissions Obreres i UGT que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i escoltin el seu clam absolutament majoritari. Així ho afirmaven des del sindicat USTEC i també demanen reobrir les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: També ha afegit que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. I precisament això ho deien després que els dos sindicats defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb educació. Escoltem a Belén López, de Comissions Obreres.
3: Hem de posar en valor l'acord d'educació aconseguit pels sindicats majoritaris de l'educació, que són Comissions Obreres i UGT. I això també vull que quedi molt clar aquí. Els sindicats majoritaris de l'educació són Comissions Obreres i UGT.
1: I precisament seguim en plana educativa, ja que el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Segons les mateixes fonts d'educació, avui es commemora també el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs d'educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. I moment de revisar la previsió del temps per un matí que es desperta amb pluges a diferents punts del país. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de maig aquí a Catalunya pendents de ruixats que tenen lloc sobre totes les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que ens acompanyaran també de cara a les immediates hores i que ho poden fer-ho amb molta intensitat. A més, de cara a les properes hores també sortiran alguns ruixats sobre totes les comarques de Ponent i també del Pirineu i Prepirineu més ja i de Tà. I a la resta es presenta un matí amb un cel ben carregat de núvols sense precipitacions. I de cara a la tarda, els ruixats que quedaran restringits una altra vegada al Pirineu i Prepirineu lleidatà i que aquí, repetim, també ho podran descarregar amb intensitat. En canvi, a la tarda, sobretot comarques de Girona i de Barcelona, tindrem inclús obertura de clarianes. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures en conjunt recularan lleugerament. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar en els darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I ahir el Girona va caure davant del Mallorca i avui juga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

joves, quasi bé sense adonar-nos, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, ja ha passat una setmana des de la nostra darrera trobada a les zones d'aquesta emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, a fi de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons mai actuals relacionades amb les postres, que, com sabeu més que sobradament, són el plat que es pren al final del dinar o del berenar. De fet, quan es parla de postres, s'entén alguna preparació dolça, ja siguin cremes, galetes, pastissos, gelats, bombons, etc. I, per extensió, es denomina postres a qualsevol menjar dolç, encara que no es prengui al final del menjar, com ara les galetes, xocolates i magdalenes. I heu de saber que algunes postres es preparen salades, especialment per a persones que no agraden del sabor dolç o que els fa mal, tot i que, en aquest últim cas, se serveixen generalment com a berenar. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, el programa d'avui, fent referència al pijama. Unes postres elaborades amb flam, fruita en almíbar, gelat i nata, inventades, segons que he llegit, el 1951 per Paco Parellada, responsable del conegut restaurant Set Portes de Barcelona, quan oficials de la sisena flota dels Estats Units van demanar un peix melba i l'home va elaborar la seva interpretació a partir de les instruccions dels clients. I tot parlant d'aquestes postres, que sembla que han passat un xic de moda, us convido a escoltar en Jordi Dany, que l'any 1966 va popularitzar la cançó «Por qué un pijama?». Ah, i també he llegit que el nom de pijama es va originar justament com una deformació de peix melba per l'accent de l'oficial estadounidenc que el va demanar.

Les postres han estat sempre el fermall d'or d'un àpat. Unes bones postres resalten la satisfacció dels aliments anteriors i, en molts casos, es planegen com una sorpresa agradable sense deixar de banda el fet que realment constitueixen també un complement important a l'aportació de nutrients en l'alimentació diària, ja que contenen elements nutritius, com fruites, llets, ous i elements energètics, com ara sucres i greixos. I tot continuant amb l'aspecte musical, relacionat en concret amb unes postres de fruita de bon gaudí, particularment de juny a setembre, com és el meló, us convido a escoltar la vilafranquina Glòria Lasso, que ens interpreta Corazón de Melón, un tema compost per Pérez Prado l'any 1955 i que la senyora va enregistrar el 1959.

Hi ha unes postres que es preparen al moment i d'altres amb anticipació, ja que n'hi ha en totes les temperatures i textures, al mateix temps calentes, fredes, gelades i mixtes. Sense anar més lluny, els bombons són una peça menuda, apropiada per ser ingerida en un sol mos, de xocolata negra, blanca o amb llet, que poden estar farcides de licors, caramel o praliné per donar-li un gust en concret. I mira tu que l'any 2017 es va publicar un disc pòstum de l'enyorat Peret titulat, en català i espanyol, Des del respecte, des del respeto, que incluïa la rumba titulada justament Bon Bon, de la que podeu gaudir ara mateix.

important considerar que, com ja he dit abans, les postres ofereixen una gran aportació calòrica i energètica, per la qual cosa se n'han dissenyat actualment gran varietat que canvien alguns ingredients per altres amb menys riscos per la salut, com ara els que inclouen menys greixos o bé fruites naturals i exclouen ingredients sense refinar o edulcorants per evitar malalties com la diabetis o l'obesitat. I tot seguit, el grup colombià Canti Rodas ens interpreta Arroz con leche, unes postres fetes amb arròs cuit, amb llet ensucrada i aromatitzada, amb peles de cítrics, normalment llimona, i amb canyella, que se solen menjar fredes i empolsades amb canyella en pols. Per cert que, com sabeu, l'arròs va entrar als països catalans a través dels àrabs i ja als receptaris antics àrabs hi havia receptes de cremes d'arròs i d'arròs amb llet. De manera que, a casa nostra, l'arròs amb llet ja es preparava a l'edat mitjana.

postres primer. La xocolata és la manera que té la naturalesa de compensar els dilluns. Les postres no són només qüestió de sabor, són una experiència. I unes postres ben nostrades són, sens dubte, la mel i mató, l'origen de les quals es remunta a l'edat mitjana, quan les dones dels cabrers les preparaven amb la llet sobrant de les mullides per després vendre-les al mercat. I Ets mel i mató és el títol de la manera que, enregistrada l'any 1996 pel grup Gavina, sona tot seguit.

frases sobre les postres. Sense postres, la vida és com un jardí sense flors. Les postres són la part més dolça de qualsevol menjar. Les bones postres són com els bons amics, dolces, memorables i preuades. L'única cosa millor que un amic és un amic amb xocolata. Pastís, perquè és l'aniversari d'algú en algun lloc. Les postres són la resposta, sense importar la pregunta. A la galeta de la vida, els amics són les espurnes de xocolata. Les postres són com una abraçada des de dins. I seguidament tornem a les postres tradicionals de fruita, concretament de peres i pomes, sobre les que el francès Sacha Distel va enregistrar l'any 1959 la cançó Scooby-Doo, Poms et Poires, que, si us ve de gust, podeu escoltar ara mateix.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Encara tinc unes quantes frases més sobre el tema que ens ocupa avui, com ara les següents. Un pastís ho arregla tot. Les postres són un poema silenciós que espera ser llegit. No pots comprar la felicitat, però pots comprar les postres, i és gairebé el mateix. La vida és millor amb una cirera a sobre. Les postres són una benedicció disfressada. Les úniques postres dolentes són les que no et vas menjar. Les postres són els contes de fades de la cuina. La vida és massa curta per dir-li no a les postres. Les postres són la cirereta del pastís. I tot seguit, el malaguanyat cubà Luc Barreto, que en realitat es deia Lucas Valiente Pestaña, ens interpreta peres, manzanes, cerezas i besos. Una molt bona combinació de postres, especialment pel darrer dels ingredients.

I encara unes quantes frases més sobre les postres. Les postres són la forma més dolça de l'amor propi. En cas de dubte, demana postres. Les calories de les postres no compten. És pura matemàtica, creu-me, sóc un expert. El meu superpoder, trobar espai per les postres fins i tot després d'un àpat complet. Les postres són l'únic triangle amorós on vull romandre. Postres, perquè de vegades l'amanida no és suficient. Deixaré de menjar postres quan mori, i potser ni tan sols aleshores. No necessito teràpia, només necessito postres. I, evidentment, en aquest espai no podia pas faltar l'igualment enyorat Camilo VI i les seves fresas salvajes.

0: Sí, us pensàveu que amb les frases anteriors ja s'havia acabat el repertori, anàveu errats, ja que n'he trobat una bona pila, com ara les següents. Postres, una dolça fuga dels moments amargants de la vida. M'agraden les postres com m'agraden els caps de setmana, llargs i plaents. El meu plat per a les postres és una obra d'art, i jo sóc l'artista. Les postres són com una abraçada des de dins, una abraçada deliciosa i comestible. No sóc un menjador de postres habitual, sóc un menjador de postres genial. I qui ara ens acompanya, musicalment parlant, és un altre també enyorat, en Luis Aguilé, de qui recordem aquella cèlebre Juanita Banana, la veu femenina que se sent a la qual respon a una adaptació de Caro Nome, de l'òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

Hi ha una dita que fa: a qui no vol caldo, dues tasses, i que s'utilitza per expressar que quan algú no vol alguna cosa, sovint acaba rebent-ne encara més. De manera que aquí teniu una nova ració de frases sobre les postres. Si no hi ha postres al cel, no hi vaig. Postres, la manera més dolça de silenciar el teu crític intern. Les postres són el meu llenguatge d'amor. Les postres són la cola que manté unida la meva vida. Les postres és una prova que Déu ens estima i vol que siguem feliços. Les postres, com l'art, s'han de gaudir lentament. Al món de les postres, l'elegància és l'ingredient secret. Unes postres que val la pena assaborir són unes postres que val la pena compartir. En un món ple de tendències, les postres clàssiques sempre brillen. Postres on la creativitat i l'artesania culinària es troben. L'any 1968, el compositor i cantant nord-americà Roger Miller va escriure una deliciosa cançó titulada Little Green Apples, que Julio Iglesias va versionar en espanyol l'any 1970 com Pequeñas Manzanas Verdes. De ben segur que us ve de gust escoltar-la ara de nou.

Aquesta frase en espanyol fa a la postre, que en català seria fet i fet, i que no té cap relació directa, tret de la semàntica, amb les postres. Es tracta d'una locució adverbial, el significat de la qual és al final o finalment, per la qual cosa s'utilitza per referir-se al desenllaç o conseqüència d'un succés. Per exemple, a la postre comprendí que la paciencia y la perseverancia son clave para alcanzar metas a largo plazo. I ara són els pescadors del Francolí els que ens acompanyen interpretant vals de carquinyoli, tot referint-se a aquells bescuits dolços típics de Catalunya, les Balears, el País Valencià, l'Aragó, l'Occitània, Sicília i la Toscana, que s'elaboren amb una mescla de sucre, farina, ou i ametlles torrades.

I per cloure l'espai d'avui, les darreres frases relatives a les postres que m'havien quedat al calaix. Unes postres ben elaborades són un testimoni de l'habilitat del xef. Les postres són una celebració dels moments més dolços de la vida. Al món de les postres, la senzillesa sovint dona com a resultat la perfecció. L'art de les postres, on el gust es fon amb el delit visual. Les postres són un llenç i el xef és l'artista. Les postres són una sinfonia de sabors en perfecta harmonia. I, ja per tancar, us proposo fer-ho amb la versió que el guitarrista Pedro Javier González va fer del conegut tema American Pie, és a dir, pastís americà, obra del cantautor estadounidense Don McLean, que la va compondre l'any 1971. I ja està. Amb aquesta peça m'acomiado de tots vosaltres, sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb els punts cardinals. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. Precisament parlant d'educació, ahir 1 de maig, a la vaga del Dia dels Treballadors, els diferents sindicats d'educació van mostrar distonia. Des d'USTEC van reclamar a Comissions Obreres i UGT que, en paraules seves, no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu i reobrin les negociacions sobre educació. Escoltem a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
2: Llançar un missatge al president Illa i a la consellera Niubó perquè reobri unes negociacions que no s'haurien d'haver tancat mai.
1: Yolanda Segura també va afegir que el 95% del col·lectiu ha rebutjat el pacte de Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit després que els dos sindicats principals que acabem de mencionar defensessin aquest 1 de maig l'acord assolit amb el Departament d'Educació. I parlant precisament també de vagues, avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens. I seguim repassant, ja que a nivell català, ja que es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la capacitat en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal i l'europea. I parlem en cultura, ja que Ginestà ha engegat una nova gira ahir divendres en el marc del Festival Estrenes, amb la presentació del seu 5è treball. Gira tot igual, però diferent. Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Julià Serrasolses han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona. I ens anem a Falset, on el govern, l'Ajuntament i l'IRTAN impulsen un nou celler de recerca enològica i digital i sostenible amb una inversió de 4 milions d'euros. El projecte, batejat com a Enolab.cat, s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar, que el consistori va comprar ara fa 4 anys. I en els esports, el Girona cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Per la seva banda, el Barça avui juga contra l'Osasuna a les 9, un partit on, si el guanya, tindrà la Lliga quasi al sac, depenent de si el Madrid perd o guanya contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, comencem el programa d'aquest dilluns i abans que res, abans de començar el programa, deixin-me felicitar a totes les Montserrats, les Montses i tots els que ho celebrin avui el seu sant. Avui és un dia important. A més, és un dia que potser passa a pocs llocs, que amb una distància encara no d'una setmana hi han els dos patrons principals. Vam tenir Sant Jordi, ara avui tenim la Moreneta, que és la, bueno, la Mare de Déu de Montserrat, diguem-ho bé. La Moreneta és la nostra manera carinyosa de dir-ho, però és la Mare de Déu de Montserrat. I doncs avui és la cloenda, podríem dir, d'aquesta setmana catalana, d'aquesta setmana dels dos patrons. No acostuma a passar gaire això. I ara, doncs, encara que hàgim tingut un diumenge entremig, doncs podríem dir que encara estem aquesta setmana del patronatge. Doncs avui el que farem serà un programa, doncs, tot amb cançó de casa nostra, amb cançó catalana i cantat pels de casa nostra també. Començarem escoltant tres cançons de Líder Càmera. El Líder Càmera ens oferirà, amb la seva gran musicalitat musical que tenen, el cor Líder Càmera, ens oferirà, en primer lloc, tres cançons, jo diria que bastant conegudes, per Sant Antoni aquesta és ben coneguda. Després, el Ton Pare no té nas, aquesta en realitat és una cançó més aviat típica mallorquina, però bé, Mallorca també és dels Països Catalans. I acabarà aquestes tres peces amb La Dama d'Aragó, aquesta música popular que ningú sap qui l'ha fet, però que ha arribat als nostres dies. Sentim, doncs, per començar el programa d'avui, aquesta, el Líder Càmera, amb aquestes cançons.

hem sentit aquestes tres cançons, aquesta pinzellada d'aquestes cançons tan nostres que jo crec que tots les coneixem. Era la de Riera, el Ton pare no tenàs, i aquesta última, la Dama d'Aragó. Ara anem a sentir una sardana, la sardana de les monges, que la lletra és d'Àngel Guimerà, i qui va compondre la música va ser Enric Morera, i també escoltarem el Rossinyol, aquella cançó Rossinyol que vas a França, també d'autor desconegut, però sens dubte molt coneguda entre nosaltres. Sentim doncs altra vegada el cor Lieder Càmera, que ens oferirà aquestes dues cançons.

Hem acabat d'escoltar aquestes dues cançons, la Sardana de les Monges i el Rossinyol, si vas a França. Les hem sentit amb la veu del cor en líder càmera i l'hem sentit aquest bon gust que tenen en cantar, perquè realment les veus són molt boniques i ho canten harmònicament molt bé. Ara fem una mica de descans del cor líder càmera. El tornarem a sentir abans d'acabar el programa, però avui anem a buscar una cosa molt de casa nostra, molt estimada, que té molts anys i que avui no podia fallar. Com és lògic, estic parlant de l'Escolania de Montserrat. A més, doncs, el que ens cantarà ara l'Escolania de Montserrat seran quatre cançons que... totes tenen el mateix, podríem dir, el mateix lletrista i el mateix compositor. El que escoltarem avui, el que escoltarem ara, és tot poesia del gran poeta de Catalunya, el gran poeta de casa nostra, que va ser mossèn Cinto Verdaguer. Mossèn Cinto Verdaguer va ser un enamorat de Montserrat, va escriure molta poesies per ells, però també moltes per la natura, en fi, tot ell era poesia. Allà quan veia una cosa, allà feia la poesia. Sentirem, doncs, aquesta poesia tan bonica de mossèn Cinto Verdaguer. I l'altra part que deia que és el mateix músic, el mateix compositor, tinc diguem-ne la portada, tinc el disc a les mans, i hi ha un títol una mica trist, diu La música d'un màrtir. Què vol dir això? Doncs senzillament que el seu compositor, el compositor que va fer totes aquestes melodies amb la música, va musicar molta poesia de mossèn Cinto Verdaguer, era un monjo de Montserrat,

sense un monjo, sense una persona amable. Doncs ara escoltarem fent-li un homenatge a mossèn Cinto Verdaguer i un altre homenatge a aquest monjo màrtir, Àngel Rodamilans. Sentirem en primer lloc la Florida del maig i un escut d'abril. Són aquestes composicions tan boniques, aquestes lletres tan boniques de mossèn Cinto, i després la segona que escoltarem serà Entre lliris, lo místic anyell del cel de l'alegria, entre lliris blancs sovint se perdia. Bé, és molt bonica la poesia, també és molt bonica la cançó, i ens ho cantaran, com és lògic, l'Escolania de Montserrat. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquestes dues boniques cançons que ens ha ofert l'Escolania de Montserrat, aquest Rosa Vera i Entre Lliris. I ara continuem escoltant música del mestre Rodamilans i les poesies de mossèn Cinto Verdaguer. En primer lloc escoltarem Cançó de maig, aquella Ara n'és el mes de maig, regalada primavera, i després, tot seguit, escoltarem el Moreneta en sou. Aquesta cançó, aquesta lletra que també va fer mossèn Cinto, avui precisament a la missa que es fa en memòria de la Mare de Déu de Montserrat a la nostra parròquia, cantarem aquesta cançó, però serà més senzilla. Àngel Rodamilans va fer a diverses veus i és una composició molt bonica. Nosaltres, a l'Església, cantarem la que va fer el mestre Nicolau, que també, d'altra banda, doncs, s'hi pot afegir el poble a cantar, perquè sempre, quan és a una sola veu, sempre és millor. Però aquesta és una preciositat, és molt bonica. Sentim, doncs, aquest Cançó de maig i Moreneta en sou.

Hem escoltat aquestes dues cançons amb lletres de mossèn Cinto i música d'Àngel Rodamilans, era la cançó del mes de maig, i aquesta Moreneta en sou. I ara continuem, doncs encara ens queda una estoneta i aprofitarem per tornar a sentir el líder Càmera amb aquella cançó tan bonica de Les Flors de Maig. Sentim doncs el líder Càmera amb aquesta cançó.

Sí, hem pogut escoltar aquesta cançó de les Flors de Maig. De fet, només era la part masculina del líder de càmera que ens han ofert aquesta bonica cançó. I ara, per acabar, avui ja és el dia de la Mare de Déu de Montserrat, el dia de la nostra Moreneta, i lògicament no ens podíem acomiadar sense sentir el Virolai, aquesta cançó tan nostra, aquesta cançó que la portem realment una mica a dins del cor. Sentim, doncs, l'Escolania de Montserrat amb un enregistrament que podríem dir ja una mica de museu, una mica històric, perquè el director és el Irineu Sagarra, aquell gran, que va ser un gran, va portar el cor a l'Escolania de Montserrat molt enlaire. I també sentim a l'orgue el pare Gregori Estrada, que era també fa uns quants anys que ens va deixar. Sentim, doncs, el Virolai.

Bé, i així s'ha acabat el programa d'avui amb aquest virolai que avui tocava. Avui és el dia de la Mare de Déu de Montserrat. Desitjo que l'acabin de passar un bon dia i repeteixo, totes les Montserrats que tinguin també que acabin de passar un bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'assetjament escolar ja és el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. Avui es commemora precisament el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i aquest curs el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. El ciberassetjament, concretament, creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. En plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha avançat que està previst que el cònsol d'Espanya, a Tel Aviv, visiti Saif Abukashek avui dissabte a les 12. Segons ha indicat a Catalunya Ràdio, Abukashek estaria desembarcant aquest matí a Israel. En declaracions a RAC1, el ministre ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Saif i Hamas, com apunta Israel. Álvarez ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal i, en preguntar-li si ho definiria com un segrest, ha respost afirmativament. I seguim encara en plana internacional, ja que els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. El portaveu del Pentàgon, Sam Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada on actualment hi ha més de 36.000 efectius al dels Estats Units d'Amèrica. I ja tornant a casa nostra, Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de les capacitats en fotovoltaica i solar dels darrers anys, tan sols un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes i el país està molt lluny de la mitjana estatal. I avui, segona jornada de vaga a les biblioteques de la Diputació de Barcelona, que afronten aquesta nova jornada indefinida dels dissabtes, assegurant que si no troben solucions amb els representants, podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i tot just a un mes de la selectivitat. I ens anem fins a Girona, on continuen les negociacions de la plantilla de Girona Neta i mantenen la vaga per ara, per aquest diumenge. En un comunicat d'última hora, el comitè d'empresa afirma que estan disposats, en paraules seves, a arribar on calgui per defensar els seus drets i que mantindran, segons el comunicat, la porta oberta a la negociació fins l'últim minut. I parlem de cultura, ja que Gina està engegat nova gira, precisament a Girona, en el festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent. I en esports, precisament, seguim parlant del Girona, en aquest cas de futbol, que cau contra el Mallorca i es complica la permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a aquest programa de segona Pasqua, un programa en què hem fet una selecció de cançons que us les aniré anomenant i explicar alguna cosa que en aquell moment jo recordi de tal o qual cançó. I començarem per Fora de Sembrat, que poder no és la més coneguda de Maria del Mar Bonet, però a mi m'agrada molt i espero que a vosaltres també.

Escoltarem ara a José Guardiola amb la cançó Pequeña Flor. Em diuen, avui mateix m'ho han dit, jo no ho sabia, que a José Guardiola, Josep Guardiola, abans de dedicar-se a la cançó, ell era trompetista d'una orquestra. I amb aquesta orquestra que va venir aquí a la pista de la Federació, es van trobar que el cantant de... el cantant es va trobar indisposat i no es va presentar. Però en Guardiola, que estava preparat, va cantar per primera vegada, segons em diuen, i jo no hi era, va cantar. No sé si aquesta cançó que escoltarem ara, però va cantar per primera vegada com a cantant, va estar a l'orquestra, que no recordo com es deia llavors, a la pista de la Federació. Escoltem Pequeña Flor.

Era mitjans dels anys 60. No sé exactament quan, 66, 67, però el 70 no arribava. Quan la filla de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, es va escoltar molt, va tenir èxit, almenys aquí. Fora d'aquí, no sé si en va tenir tant o el va continuar tenint, perquè aquí després ja la vam escoltar no massa temps més, o almenys jo la vaig perdre una mica de vista. Amb la cançó, en castellà, Estas botas son para caminar.

A l'any 1963 no era tan fàcil cantar en català, sinó que li preguntin al Raymond. Però Salomé, a l'any 1963, com us deia, ho va fer al Festival de la Cançó del Mediterrani, que crec, de la Mediterrània, que llavors era Festival de la Canción del Mediterráneo, que crec que es va fer a Benidorm, es va celebrar a Benidorm. Ella va defensar, i crec que va guanyar el Festival de la Canció del Mediterrani amb la cançó Se'n va anar, que l'escoltem ara.

Tenia un amic, en Josep Carrizo, que llavors ens veiem sovint. I sempre que anava a esperar a casa seva o ens trobàvem o el cotxe no, llavors no en teníem. O sí, sí, potser sí que teníem el cotxe, però no recordo. Sempre posava Mari Trini. A mi també m'agrada molt i m'agradava molt, però poder va ser arrel que ell sempre em parlava de que li agradava tant. I una vegada vaig anar a veure-la en una sala de festes que hi havia aquí, entrant per la Diagonal, es deia Montros, recordo. I sí, em va agradar molt. A mi m'agradava Yo soy esa que tú te imaginas, m'agradaven moltes. Però avui escoltarem, em sembla que avui ens han triat aquí Una estrella en mi jardín.

Hem escoltat a Mari Trini, que ella sé que els seus inicis era per París, que va estar uns anys, i deien que cantava al metro, cantava a les estacions de metro amb la seva guitarra, les seves cançons, no sé si cançons d'altres o cançons ja de les que amb ella la van fer tan popular en aquells anys. I jo recordo també que, no recordo, no sé, que era murciana, de Múrcia, el que no sé si de la capital o de la província. Perquè recordo, això em fa ballar una mica el cap, perquè quan per televisió van dir que ja no hi era, que l'havien perduda, jo estava en un restaurant de Caravaca de la Cruz. I ja no sé si això em fa ballar que ella fos d'allà, però sí que és cert que era murciana. I ara tornarem amb Salomé. Amb Salomé, que abans l'hem escoltat amb Se'n va anar, però per mi, a més de que va cantar aquí en català, era una bolerista que a mi sempre em va agradar molt. I per cert, jo vaig començar a cantar boleros arrel d'escoltar-la amb ell.

I Armando Manzanero va dir un dia, ho vaig llegir en un diari de l'època, que era la que millor interpretava els seus boleros. Escoltarem ara a Maria Rosa Marco, que era filla del Clot, Barcelona, amb el nom artístic Salomé, amb el bolero Cuando Estoy Contigo.

Vaig voler fer una versió de la cançó La Bohème, que parla de la nostàlgia d'algú que torna a París anys després, quan la seva primera i quasi bé segona joventut ja ha passat, i ho troba tot diferent, canviat. Allà on hi havia un bar on anaven a provar les cançons o a assajar aquella o l'altra cançó, o a trobar-se amb algun conegut o un possible ligue, com es deia llavors, potser encara es diu ara, no ho sé. És aquesta cançó nostàlgia, jo l'aplicaria una mica a Barcelona pels anys que hi vaig viure. Si ara tornés al barri del Camp de l'Arpa, Indústria Maragall, tants anys després, em sembla que no trobaria ni la tintura, no trobaria res. Res. I si hi hagués el bar que hi havia, ara suposo que el portaran alguns xinesos, i aquells companys de llavors que eren de la meva edat o més joves ara faran una cara diferent. Però la versió en català que vaig fer, estic content, em va agradar com va quedar i m'agrada escoltar-la, tot que no és una cançó que la pugui cantar a molts llocs, no? És una cançó una mica poder difícil, segons quin tipus de públic, o si és públic que vol ballar. És una cançó per cantar-la de tant en tant i per escoltar-la ara aquí, La Bohème.

Abans hem dit que Marie Trini cantava als seus inicis al metro de París. La internacional Edith Piaf crec que també ho feia, si no el metro, almenys als carrers de París. Escoltarem la cançó més popular d'ella. Potser no és la que a mi m'agrada més. A mi m'agradava molt una que cantava amb el Teo Sarapo, que va ser un perruquer que va ser parella d'ella, era bastant més jove, i cantaven una cançó a duet, però no la tinc ara aquí. No, no, el posarem un altre dia al nostre programa. Avui escoltarem La Vie en Rose, d'Edith Piaf.

Els Beatles no podien faltar amb la cançó Michelle. Jo recordo, als anys 66-67, treballava jo com a perruquer a Malgrat de Mar, dos estius, i anava a un lloc que encara existeix, però ara és un restaurant, tot i que l'estructura per dins és similar, fa poc hi vaig anar, que es deia El Cortijo, Dancing El Cortijo. I allà hi havia un grup que eren de Premià de Mar, es deien Los Ajax, i cantaven tot tipus de cançons de l'època. Jo recordo sobretot aquesta de Michelle, i l'escoltarem ara, els Beatles, Michelle. This one. One, two, three.

De Julio Iglesias s'ha parlat tant que no cal que us digui que era futbolista, que va estar un any convalescent i llavors va pensar en cantar, i va ser una bona idea. Sí, va fer bé de pensar-hi. Però que, us explicaré que abans de ser tan internacional i tan famosíssim, ell es va presentar al Festival d'Eurovisió, aquest que fa poc se'n va parlar tant aquí també, amb la cançó Gwendoline.

Abans hem parlat de la Nancy Sinatra, que era la filla de Frank Sinatra, que va tenir èxit a mitjans dels 60 amb la cançó Estas botas son para caminar. Ara l'escoltarem amb ell, amb potser la cançó més popular, a mi manera. Tot i que a mi, estranys a la nit, estranys a la noche, m'agrada poder més, però no digueu a ningú que no digueu que he dit això, no, perquè a mi manera és la número 1 que agrada sempre a tothom. Escoltem a Frank Sinatra, a mi manera.

Love Me Tender, crec que es pronuncia així en anglès, eh? Però escoltarem el rei del rock and roll, Elvis Presley, amb una cançó romàntica, que és aquesta. I no és pas l'única. A mi m'agrada molt Elvis Presley cantant romàntic. Escoltem.

cançons com Un rojo clavel i moltes altres cançons que cantava els primers anys 70 i últims dels 60, Rocío Jurado, després, a l'entrada dels 80, va ser com va fer aquella pujada amb les cançons Com una ola, Lo siento mi amor, i es va fer, si ja era coneguda i reconeguda, encara ho va ser més. Escoltem Com una ola. Thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Avui es commemora el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en aquest cas, el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en general, fora del ciberassetjament, des de principis de curs. La xifra supera els 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. L'assetjament escolar és ja el tercer motiu de queixa en educació i ha crescut un 45,5% en un any, segons fonts del síndic de Greuges. I anem fins a Beuda, on l'Ajuntament espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millora en seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. Des d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
2: L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
3: I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè, clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i, clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
2: Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els 8 i 9 de desembre. I passem a Girona, en cultura, ja que Ginestar ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del Festival Estrenes amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent. I seguim a Girona, però en esports, ja que el Girona va caure 0-1 contra el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
0: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Comencem aquesta segona part del programa a l'espai dedicat al dia d'avui, segona Pasqua, amb la cançó El vent, de Raimon.

Sí, era l'any 1972, aquell estiu, recordo. Llavors jo treballava a Barcelona i que em van dir d'anar a Montjuïc a veure l'actuació d'una noia que començava, que es deia Cecília. La vaig veure la primera i potser l'única vegada que la vaig veure actuar directament. Recordo que va cantar La dama, dama de alta cuna i de baja cama, Ramilletes de violetes, i un cas similar al de Nino Bravo, que va començar al 70 o 71 i va morir al 73 d'accident de carretera. Cecília mora també d'accident de carretera una matinada que tornava d'una actuació i crec, no crec, no, he llegit que va xocar el seu cotxe amb un carro de pagesos per la carretera. Va ser el 76, també van ser 4 anys, però encara ara se l'escolta, tant a Nino Bravo com ella, 40 anys i 50 anys que ja no hi són i continuen. Anys després, Manzanita, el Ramillete de Violetas, la va tornar a fer popular. Però bé, nosaltres ara l'escoltarem, Cecília, Dama, Dama.

Recordo a Maria Jiménez en una entrevista que li va fer Àngel Casas a la Televisió 3. Llavors ella era jove, estava despuntant, va explicar que havia treballat amb servei domèstic a Barcelona i que uns amics la van animar a que cantés perquè reconeixien que ho feia molt bé i va cantar el Villarrosa, que estava allà a l'Arc del Teatre, a les Rambles, quasi bé arribant a Colón, allà on hi ha, que centre que hi havia, aquella mena de xiringuito que si, no sé si tenia fama per l'anís, però bé, no era allà on ella va cantar, eh? Sinó una mica més endinsant-se en aquell carrer, endinsant-nos, hi havia el Villarrosa, i allà va començar. Li va costar, perquè va llegir una vegada, o ella ho va dir, de que el disc no acabava de sortir, no acabava de sortir, però quan al final ho va fer, doncs va tenir èxit, era molt revolucionària la seva manera de cantar i de moure's i d'actuar. A mi sempre m'ha agradat molt i recordo que un dia en una espera que m'havien de... que havia d'estar jo esperant hores, 4 o 5 hores en un lloc i em deien de posar-me pel·lícules. Dic, jo no tinc ganes ara de veure pel·lícules, que m'adormiré. Poseu-me vídeos de Maria Jiménez, i em sembla que els vaig avorrir aquella gent, perquè a mi m'agradava molt, però van ser quasi bé 4 hores de vídeos i entrevistes i tot de Maria Jiménez. Hi han moltes cançons que a mi m'agraden, tant o més poder que la que escoltarem ara, però Se Acabó és la que tothom coneix més. Escoltem-la.

Record, hem escoltat ara, anava a dir que recordava, sí, recordava una cosa, una entrevista a ella que va dir, Maria Jiménez, la que acabem d'escoltar, que no li agradava que li diguessin folclòrica, que ella el folclore, per ella el folclore eren les jotes o les sevillanes o una altra cosa. Ella havia versionat així o sí, a ritme de rumba, a boleros i cançons de tot tipus, que ara us en podria dir moltes, però així estic parlant directament, no ho tinc escrit, això. I que ella no es considerava, ni molt menys. Això era Maria Jiménez, la que ha cantat fa un moment, i ara ens en anem a una altra, Isabel Pantoja, que també s'ha fet des de que era coneguda, però quan es casa amb el Paquirri i queda viuda de Paquirri i després grava aquell disc de cançons amb el Perales, va tenir molt d'èxit i és una trajectòria de molts anys, però quan va començar també recordo que havia de sortir per televisió i em diuen, sí, una noia que comença ara, que té tanta fama. Jo m'imaginava... Llavors estava de moda Lola i Manuel. Eren els que eren moderns, llavors. I jo m'imaginava Isabel Pantoja, doncs, també una cosa diferent. I com vaig veure aquell vestit de cua i aquells vanus i aquells... Em va semblar que jo no estava... No era el dia. No és que no m'agradés, no, però que no és el que jo m'esperava. Després va passar Lola Manuel, Maria Jiménez també hi va haver un temps, va quedar eclipsada, va morir la filla d'accident, ella li va costar molt, es va apartar una mica de tot, i apartar-se una mica de tot vol dir que va estar anys que ningú no se'n recordava, n'havia passat. Fins que va ressorgir després amb Cantant a Sabina, el que dèiem abans, que ella de folclòrica, llavors va sortir Cantant a Sabina amb aquells barrets, no, aquells, com es diria jo, que es posava al cap aquelles plumes, aquells, diguem-li, barrets, tocats o tocados, que es diria en castellà. Bé, tornem a Isabel Pantoja. Abans de que Isabel Pantoja es fes tan coneguda, ella cantava la copla, i escoltarem ara una de les cançons del primer disc, que per cert jo el tinc, Sevillanito, Sevillanito.

realisme, romàntic per excel·lència. Se'l comparava amb Tom Jones, eren els dos que es disputaven a estar al primer lloc, no? Els comparaven, sí. Amb aquesta cançó jo trobo que ell arriba al màxim del romanticisme. I si m'ho permeteu, li dedicaré a l'Antonieta Riu, que jo sé que aquesta cançó li

Tinc família a Lleger. Lleger és un poblet al costat de Banyeres, a la vora de Vilafranca del Vendrell, i encara més de Sant Jaume dels Domenys, i la meva cosina Nuri, filla de Can Païssa, es va casar i viu allà. Per això que jo de tant en tant hi he anat. I fa 2 o 3 anys vaig anar a la Gornal, que és a la vora d'allà, i vaig entrar en una església perquè m'havien dit que hi havia uns murals, i sí, els vaig veure, i no... Estava... Sí, em va sorprendre, no m'ho imaginava, amb aquell poblet tan petit. I hi havia un rector que no sé de quin país de l'Àfrica era, però era de color. Bé, us dic perquè Marina Rossell és filla de la Gornal. I ara l'escoltarem amb la cançó La Gavina.

Amb aquesta selecció, recull de cançons escollides pel dia d'avui, segona Pasqua, no podia faltar Nino Bravo, Amèrica, Amèrica.

Era a principis dels 60 que neix, que comença el Festival d'Eurovision. Abans hi havia el de San Remo, però ens anem amb aquest d'Eurovision, que l'any 64 va guanyar a Gigliola Cinquetti amb No tengo edad, recordeu, no? Però abans, jo sé que hi havia anat, no sé si el 63, pot ser, o el 2, no ho sé, el Víctor Balaguer amb la cançó Llámame, si me necesitas, no sé si se recordeu. Després crec que Conchita Bautista hi va anar dos anys seguits, que va ser primer Estando contigo, contigo, contigo, i l'any següent va ser Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. I ens anem a Rafael, que hi va anar, això sí que ho tinc claríssim ja, a l'any 66, amb Yo soy aquel, que cada noche te persigue, i la que escoltarem ara, a l'any 67, Hablemos del amor.

sembla que estigui fent un especial d'Eurovisió, no? Però la cançó que acabem d'escoltar de l'any 67, que l'ha interpretat Rafael, aquell any va guanyar Sandy Shaw. No tinc res apuntat, és tot el que jo vaig recordant, ni m'ho havia preparat tampoc, amb Marionetes en la cuerda, Sandy Shaw. I ens en anem a l'any ja, el 68, que ja no cal que us expliqui, que va ser Maciel. Però quan tothom, hi va haver tot el tema de que el Serrat va voler cantar en català, tot això ja ho sabeu. I Maciel, que no ho esperàvem, va guanyar amb la cançó La La La, del duo dinàmico del Manuel de la Calva i el Ramon Arcusa. Però tothom pensava que guanyaria Cliff Richard amb Congratulations. Escoltem-la.

Sempre me llevo molt d'hora i tinc costum de llegir el diari, sigui La Vanguardia, sigui El País, però llegir el diari. A una altra hora del dia ja no trobo el moment, però quan em llevo i vaig a esmorzar, que el meu esmorzar és un cafè amb llet i una torrada, aquella hora del matí, les 7, i que dic que m'agradaria anar a molts dels bars que s'hi pot anar a prendre aquest cafè i croissant o torrades, perquè amb tots em tracten tan bé, i a tot arreu m'hi trobo tan bé, t'ho repeteixo, però el que us vull dir, que quan vaig al bar Mingo, que és un d'ells, i que està molt a la vora del gimnàs, on començo el dia, escolto moltes vegades, els agrada molt el Joaquim Sabina, i escolto aquesta cançó més d'una vegada, i nos dieron las 10.

Els últims anys he fet alguna adaptació al català de cançons conegudes, Mis manos en tu cintura, La bohèmia, Venècia sense tu i alguna més. No és tan coneguda, no sé tu, quasi que es pot dir que molt poc, de les cançons de Manzanero, però a mi m'agradava molt en castellà i va resultar fàcil, perquè de no sé tu a no sé tu en català quasi bé és igual, i la resta de la lletra de la cançó no va costar massa. I a mi m'agrada molt. Espero que vosaltres també. No sé tu.

I amb la cançó No sé tu i aquesta sintonia del nostre programa de Tu a Tu, acomiadem aquest especial del dia d'avui. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs de l'any passat. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, també creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. I encara en un apunt internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. I ens anem cap a casa nostra en cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuarà avui dissabte a la Fira del Vi de Falset en una diada prevista a partir de les 6 de la tarda al carrer de Miquel Barceló. Ens informa des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el primer 5 de 8 de la temporada la setmana passada a Tortosa, els del Portal Nou afrontaran l'actuació Falset amb l'objectiu de consolidar el seu nivell, apostant per rodar la gamma bàsica de 8 i la mitjana de 7. A aquestes alçades de curs, la Colla Vella hi ha completat un 5 de 8, 3 tresos de 8, 4 quatres de 8 i 3 dosos de 7, unes xifres que evidencien un començament sòlid. La cita a la capital del Priorat servirà per continuar agafant ritme i confiança de cara a les properes diades del calendari casteller.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 9 d'abril 4 homes per segrestar i agredir un altre home a l'Alt Empordà a finals del 2025. La víctima va interposar una denúncia el 3 de febrer passat i va manifestar haver estat retinguda contra la seva voluntat en una finca agrícola de Cabanes entre els dies 8 i 9 de desembre. I parlem de vagues, ja que avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida que només està afectant, sobretot, els dissabtes. Per ara asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar aquesta vaga indefinida en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I el Girona en esports cau 0-1 contra el Mallorca i el Barça juga avui contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Amorós i us torno a portar a tots i totes vosaltres que ens escolteu noves sensacions i maneres d'estar al món mentre transitem aquest inexcrutable misteri de la vida, amb els seus moments de llums i ombres que, per alguna raó, fan que tot giri i esdevingui entre aprenentatges i consciència que les persones anem conquerint. De vegades com una eureka, lo encontré, i d'altres ni ens adonem de manera conscient que allò que ens ha passat ens ha dut un gran aprenentatge necessari per nosaltres. Amb el nostre estar a la vida, podem anar intuint, arrel del que ens anem trobant en aquest caminar del dia a dia, quin és realment el sentit d'estar viu. Potser un viatge personal per poder posar comprensió i discerniment mentre la vida va succeint-nos. Així que millor posar-s'hi de cara i cercar allò que ens pugui acompanyar per anar-la caminant amb amplitud de mires. Avui tinc reunides aquí al locutori de l'emissora un grup de persones molt engrescades amb ganes de compartir amb tots i totes vosaltres una experiència comuna que ens ha portat molt de bé i ens ha apropat sentidament a les unes amb les altres. Es tracta d'una activitat de la qual ja en vam parlar en programes anteriors, en els que varen profunditzar del perquè d'aquesta activitat i que té connexió directa amb el misteri de la vida. Aquests programes, si no els vareu poder escoltar en el seu moment i en voleu saber més, els podeu trobar a la web de Ràdio Molins dintre del programa El misteri de la vida, cercant la data del 6 de l'11 del 2025, en el que van venir des de l'equip de Caminant Consciència en Feliu Fonollet, professor emèrit de la INEF Catalunya, i en José Bifurné, des de la Fundació Mentalitat Nova, per explicar-nos quins beneficis i propostes per la salut global de les persones ens enduem quan practiquem marxa nòrdica amb consciència. Aquesta vegada fem una proposta que s'allarga en el temps i ens du a un paratge diferent del que habitualment ens acull a la Cerdanya i la seva part francesa més propera a Puigcerdà.

0: la pell de gallina.
1: És propi.
2: Diuen la Glòria i en Feliu que els hi fa posar la pell de gallina, jo la tinc també, com los pelos como escarpias, que diuen. Marxem fins a terres del voltant de Poblet, amb aquest Morning Mood d'Edward Grieg. De fet, en una experiència extramurs de Poblet, on anirem a conèixer la història d'aquest nucli del Sister, en els que també farem una estada nocturna i estarem també allotjats i amb els menjans i productes de la terra. I també tenim una visita única a un col·lectiu que ens pot inspirar infinitament, les abelles.

0: Com us deia, que bonic ha quedat el poder parlar amb aquesta pujada de la música de les Abelles, que són un col·lectiu molt, molt inspirador. Ja ho veureu si veniu a aquesta activitat que us estem preparant. Per engegar, primer saludarem els convidats, a la Maria Antònia, a la Glòria, a la Carolina i en Feliu, que repeteix avui la seva estada al programa.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, salutacions a tot l'equip.
0: Molt bé, doncs respecte a la Fundació Mentalitat Nova, en José Vilúrsula ja vingueren a parlar-nos i a compartir sobre la seva la trajectòria i els orígens d'aquesta fundació ubicada a Puigcerdà. Podeu trobar aquest podcast, si voleu saber-ne més, el 5/2/2026. I en Feliu va venir a presentar el seu recorregut vital força intrèpid, ja saps, Feliu, que sempre et dic que ets un visionari, en el que va ser el tercer programa que emitia d'aquest espai del Misteri de la Vida, i va ser això un 28/11/2024. De fet, va ser, em sembla, que el tercer programa que jo engegava d'aquest espai. Us dic aquestes dates per si voleu trobar referències del vostre interès arrel del que escoltareu ara. Ara, però, abans d'escoltar els testimonis de les persones que avui m'acompanyen, marxem cap a l'Espluga de Francolí, que ens acollirà en aquesta experiència en grup que durem a terme a Poblet, el 9 i 10 de maig. Gent de...

0: En Gonzalo Gil, professor de la INEF de Lleida, que serà un dels guies d'aquesta experiència i que forma part de l'equip Camina amb Consciència, ens farà un breu recull del que ens espera aquell cap de setmana. Gonzalo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal? Bueno, encantadíssims de poder compartir aquesta activitat de Camina i Consciència per Poblet. Per nosaltres és tot un plaer compartir aquests moments a casa nostra i sobretot un plaer perquè pensem que és una activitat molt especial i a més en un espai singular, un espai amb unes característiques que ens faran gaudir al màxim. Diem que és una activitat especial perquè nosaltres utilitzarem el recurs, l'excusa de la marxa nòrdica com una eina per facilitar un treball de consciència individual. Per això es Camina amb Consciència. I tal com comentarà, jo crec, el Feliu, que està amb nosaltres, per nosaltres la consciència és aquest punt de coneixement, de comunicació i de connexió pues, amb nosaltres mateixos, però no només amb nosaltres, amb l'entorn o amb el grup de persones que podrem compartir. Per tant, pues, aquesta serà una activitat que ens facilitarà tot aquest punt, pot ser una miqueta diferent, no? A més, com hem dit, en un espai absolutament singular, un espai magnífic.
0: On t'has criat, no, Gonzalo?
1: Sí, he tingut la sort, el privilegi de poder viure des de la meva petita infància al monestir, al costat del monestir de Poblet, amb les muntanyes, amb els arbres, amb les abelles, i per tant, pues, el que he dit, us convidem a casa nostra per descobrir, si no el coneixeu, descobrir aquest entorn que és extraordinari. De fet, nosaltres diem que és una visita extramurs, és una activitat extramurs, perquè Poblet, molta gent la coneix com el monument que és. De fet, és un monument que és Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO i, per tant, té un nivell de qualitat universal. Però potser la gent només descobreix o només coneix les pedres del monument. Nosaltres, mitjançant aquesta activitat, el que volem és descobrir tot el que hi ha més enllà del monument, no? Tot el que és l'entorn natural, el bosc, e inclús amb la visita al mateix monestir, aquest espai de connexió, de treball de l'espiritualitat. Espiritualitat pensada com aquests moments de pensar en qual és la nostra funció a la vida, què fem per aquí, com plantegem el nostre camí. De fet, l'activitat serà un petit viatge, una petita ruta que començarem el dissabte i acabarem el diumenge, però que ens portarà per aquest espai tan singular que sobretot per nosaltres és un espai ple, molt energètic, ple d'energia. Allà on situaven els seus monestirs, els monjos del Cister, eren espais energèticament privilegiats. O sigui que és un regal, o és tot un regal que nosaltres ens farem aquests dos dies.
0: I tant, sens dubte. Ens podries dir una miqueta? Sí, digues.
1: Del
0: programa. De quin serà el programa? Com serà des de que les persones arriben fins que marxen amb aquesta motxilla plena de recursos pel seu dia a dia, per estar amb aquest misteri que és la vida, no?
1: Sí, ja ho dius així. O sigui, nosaltres és una petita ruta on la gent pugui anar agafant coses que pugui necessitar i ficar-se-les a la seva motxilla. Perquè quan arribi a casa, porti aquesta motxilla tota plena.
0: Simbòlicament, sí.
1: Sí, no, però a més, que realment és així. O sigui,
0: correcte.
1: Moltes vegades anem per la vida descarregant empreses i sense parar, i no parem, no ens detenem per poder recarregar aquesta motxilla.
0: I tant.
1: La nostra intenció és venir aquí i carregar la motxilla i anar a casa amb les piles ben carregades.
0: I tant.
1: Llavors, ja he dit que són dos dies, En aquests dos dies tindrem diferents blocs d'activitats. Només arribar al primer bloc d'activitat serà uns exercicis d'aproximació a la marxa nòrdica, al caminar amb bastons, aquests bastons tan singulars, que tenen tants beneficis per a la nostra salut, que intentarem mostrar, però ja ho farem en ruta. O sigui, ràpidament ens anirem a fer una ruta pels voltants del monestir i que ens aproximen al mateix monestir de Poblet. De fet, l'allotjament estarà al Balneari Villengràcia, a l'hotel Balneari Villengràcia.
0: És un lloc molt preciós. Sí, és un lloc preciós.
1: És preciós, perquè està al bosc, al mateix bosc de Poblet, i és preciós. Llavors, ens anirem cap al monestir, on farem el que nosaltres diem la ruta intramurs. De fet, és una visita guiada del monestir, però no és una visita normal, sinó que serà una visita en clau d'entendre aquest punt del treball de l'espiritualitat i aquest punt del treball de vida en comunitat. I això, pues, repeteixo, que és aquest element de connexió amb els altres i amb tu mateix. A partir d'aquí, i tornant després per dinar a l'allotjament, per la tarda farem una activitat, que serà el segon bloc, que també, mitjançant la marxa nòrdica, farem una ruta per lo que nosaltres diem el bosc acollidor. Acollidor perquè és un bosc madur, d'arbres centenaris, però el que fan és acollir-nos per fer diferents parades on treballarem diferents elements del nostre contacte amb l'entorn natural, que és magnífic.
0: Amb diferents dinàmiques i propostes, no, Gonzalo?
1: Exactament, exactament. A partir d'aquí tornarem a l'allotjament, farem una activitat nocturna, també de contacte, de coneixement, i a partir d'aquí, el dia següent, després d'esmorzar, farem una ruta pel castell de Riudabella, també en marxa nòrdica. Aquest castell és una antiga granja del monestir de Poblet, per tant és una granja medieval, és part del monument de Poblet, que té una singularitat especial, i és que, com ho diu el nom, és el riu de les abelles. És un lloc especial on les abelles se troben d'una forma fantàstica. En aquest espai tenim un petit apiari que acull una activitat que és descobrir el món de les abelles, que nosaltres la farem en versió reduïda, perquè realment, però que ens permetrà, a través d'un animal tan fantàstic com són les abelles, àmpliament desconegudes, però que ens aporten tants beneficis als éssers humans, però com és, doncs, jo que sé, la pol·linització, la mel, el pròpolis, tal, però sobretot conèixer una mica com viuen i treure una miqueta la connexió amb el que és la vida en comunitat i la nostra relació amb l'espai natural, sempre des d'un punt de la sostenibilitat. Són unes grans mestres.
0: Exacte.
1: Que quan parlem amb elles ens aporten unes lliçons magistrals.
0: Bueno, ens donaran inspiració i referències, que finalment aquest programa que jo emeto és per això, per donar també aquestes referències que les abelles ens donaran a les persones que estiguem aquests dos dies en allà. Sí? I que tu ets un mestre apiari, eh?
1: Bueno, no, jo sóc un amic de les abelles, no sóc un especialista, no és per producció de mel, sinó és per, pues, això, mostrar, compartir, divulgar el món de les abelles, la vida de les abelles i la importància que aquestes tenen en la nostra vida futura, no?
0: Sí.
1: I sobretot, pues, per això, per entendre que un petit animal és una lliçó de vida en quant a l'element de la sostenibilitat i de la relació humana.
0: Molt bé.
1: Això jo crec que és un programa extraordinari que ens farà això, no? Ens permetrà desconnectar de la nostra rutina i connectar amb un altre, fer un treball interior de vida plena.
0: I tant que sí. Desconnectats de coses que a vegades ens solapen totalment la connexió vital i fer aquesta reconnexió amb les coses més essencials, jo diria, no? I tindrem aquestes
1: mestres. Sí, que a vegades les tenim oblidades perquè apostem per coses o més de rendiment o que estan més de moda i tal, però hi ha petites activitats, petites coses que podem fer en el nostre dia a dia que ens ajudaran clarament a poder tindre una vida molt més saludable, molt més.
0: Molt bé. Doncs hi ha alguna cosa més que creguis que vols aportar o com ho fem?
1: No, simplement que els que estiguin animats que puguin apuntar-se i ens veiem ja al maig, al mes de les flors, al mes de les abelles.
0: Estarà espectacular, tot aquell entorn estarà espectacular, perquè jo recordo que vam anar-hi, vam passejar pel bosc, vam estar fent marxa nòrdica, i va ser una experiència que encara la recordo, encara em queda la vibració.
1: Pues a més, aquest any hem tingut la sort de que ha sigut una primavera molt plujosa, hem superat una època de sequera molt severa i l'espai està extraordinari, està meravellós. Així que convidats i convidades a venir i a compartir un espai i uns moments amb nosaltres.
0: Doncs molt bé, Gonzalo, si et sembla, ara passarem a escoltar les persones que vindran a viure aquesta experiència allà a Poblet i que esteu convidats també les persones que ens esteu escoltant amb aquesta proposta que ara ha obert en Gonzalo, que us ha explicat amb tant de detall i que fan entre ganes de ser-hi ja mateix. I us podeu posar en contacte amb la Fundació al telèfon 872-204-056 o a través de la web www.mentalitatnova.org. Vale? ORG. I llavors, a partir d'aquí, poden fer, oi que sí, es pot fer la sol·licitud per poder venir i apuntar-se en aquest... Serà un grup d'unes quantes persones, vull dir que no serà molt multitudinari, perquè volem cuidar-ho, també, que les persones se sentin com a casa. Sí, Gonzalo?
1: Exactament. O sigui, de lo que es tracta és de poder compartir un espai en grup molt reduït per poder estar entre amics i compartir al màxim l'energia i la força d'una activitat com aquesta.
0: Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies, Gonzalo, i res, ens trobem aviat. Em sembla que en Feliu et vol dir alguna cosa.
2: Sí, digue'm, Gonzalo.
1: Digue'm, Feliu.
2: Que ha estat preciós. Exposat de manera fantàstica i res, que m'hi apunto ja, eh?
1: Pues ens apuntem. Ens veiem ja ràpidament a Poblet a fer l'activitat de caminar amb consciència per Poblet.
0: Molt bé, el 9 i 10 de maig. Doncs vinga, allà ens veurem, Gonzalo.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Bé, Feliu, Carolina, voleu aportar alguna cosa al respecte del que ens ha dit en Gonzalo? Respecte a aquesta experiència que farem a Poblet?
2: És que jo penso que ho ha explicat molt bé. Però potser abans a mi m'agradaria saludar a tu, Sílvia, a tota la gent d'aquí, a totes les persones que ens escolten, que ens escolta intensament tot aquest espectacle que estàs muntant dels misteris de la vida.
0: Gràcies.
2: Per animar-vos a provar i aprofundir en el caminar amb consciència, entenent que la consciència és la coneixença de la nostra persona, que també ja ho ha explicat una mica Gonzalo, i de l'entorn que ens envolta

0: grupal, individual, l'experiència de, com de comunitat, no? De cohesió de grup, que a la Fundació també es treballa per això, no? Per un treball integral de la persona, que la persona es trobi bé, que es pugui expressar, que hi hagi un respecte. Aleshores, aquesta activitat reuneix bastant les, com podria dir, la, un dels idearis de la Fundació, i en aquest sentit estem molt entusiasmats per aquesta activitat, en aquest sentit, no, per aquest treball integral de tota la persona, i a nivell individual i a nivell de grup.
1: Sí, perquè de fet tu treballes per la Fundació, ets treballador de la Fundació, però a més també et vas engrescar a començar aquesta activitat fa un any aproximadament. Vam començar, hem estat mirant, el juliol del 2025.
0: Sí, jo la del juliol me la vaig perdre, del setembre també, perquè no vaig poder, però a l'octubre sí, a partir de l'octubre sí que he anat participant de totes les sessions que s'han fet.
1: I per això estàs aquí avui, no? Com per engrescar les persones, no? De dir, ara ens explicareu el recorregut que cadascú de vosaltres, les persones que heu vingut a donar el vostre testimoni personal, no? Que és únic e intransferible. Doncs això és el que farem a partir d'ara. Si et sembla, Carolina, pots continuar tu o deixem que parli la Glòria...
2: Sí? Jo mateixa.
1: Doncs vinga, la Glòria s'engresca.
2: Bueno, jo vull dir que sentir el Gonzalo, que ja l'havia conegut una altra vegada en una de les trobades de Caminar en Consciència, però avui m'ha entusiasmat, perquè és que tot el que diu és allò que dius, això és el que jo vull fer. Doncs, bueno, jo us volia explicar que jo vaig començar, quan em van dir de Caminar en Consciència, em va sobtar. I el primer que vaig pensar és, bueno, caminar en consciència, no sé, la gent, tothom camina normalment, no? No cal res més. Però després d'haver caigut tres vegades a l'últim any, vaig dir caminar en consciència, més que jo, que camino en consciència, que vaig mirant a terra les pedretes que trepitjo per no tornar a caure, clar, doncs ja no m'han de dir res de nou aquesta gent. Però allò que no... Que en curiositat hi vas, no? I, bueno, per dir-vos, em va sobtar moltíssim, perquè amb tot el que em deien, doncs era com una... Realment era una novetat, però sobretot em portaven a descobrir de nou coses que jo no sabia que tenia dins el cos, no, que jo no sabia que podia explotar, que jo no sabia que podia fer servir, i menys caminant. No? Llavors, aquest caminar en consciència anava fent descobrir per dir a mi mateixa...
1: I tant.
2: I després, també, això, fer-ho amb altres persones que algunes coneixia i altres no, que entres en una comunicació que en un principi és desconeguda i no te n'adones com vas entrant, i amb totes les propostes que ens feien, doncs, d'anar fent diferents exercicis, arriba un moment que també hi ha una connexió amb aquestes persones, no? Perquè, clar, totes ens trobem allà potser amb la mateixa experiència. I quan s'ha acabat tota aquesta estona, que pot durar una hora, dues, o dues i mitja, o tres, no ho recordo, passa volant.
1: Sembla que són formats de tres hores. Sí.
2: No sé, jo sé que passa volant, I, doncs, llavors ens trobem per fer una estona de relaxació, diem, no? I aquí t'ensenyen com... paramotors. Paramotors i entrar una mica dintre teu per anar aprenent com has de parar els motors i per què els has de parar i què és el que hi ha realment dintre teu. I això està molt bé, però costa molt,
1: Sí.
2: Però a mi, per mi, la gran sorpresa va ser que, com que això després es posa en comú en tothom, clar, t'adones que aquelles persones amb les quals estàs relacionat d'una manera... amb el que expliquen, coneixes el que hi ha dintre. I dius, però aquesta persona jo sembla que l'estigui coneguent tota la vida, perquè el que explica és la seva intimitat, que me la regala. No? I bueno, a mi això em va fer gaudir molt.
1: Bueno, et va canviar la cara. Des del principi que venies bastant escèptica, no? Bueno, aviam que m'heu d'ensenyar, jo no vi a com estaves la cara del final.
2: A mi em va fer gaudir molt, molt, molt. I ara, amb tot això que heu explicat de Poblet, bueno, jo m'hi vaig apuntar de seguida, perquè em va semblar que era molt interessant, molt interessant per la cultura, per tot el fet de caminar en consciència, bueno, ja sabia el que era, no?

0: a saber si serà igual o no. Però bé, a mi ja m'entusiasma el fet d'això de ser cultural, això de les abelles, anava a dir ovelles, de les abelles, ho has trobat tan superinteressant que m'hi vaig apuntar. Però tal com ho ha explicat ara
1: el Gonzalo,
0: jo crec que és molt més. Jo crec que és molt més, no? Jo crec que dintre de tot el que ell ens ha explicat i del que puguem viure, hi ha un secret per cadascú, no? Que és aquest retrobament, diguem-ne, com a grup, com a persona, com a humanitat, fins i tot, no? Jo em penso que serà, no sé, una experiència que potser no podrem viure mai més, perquè cada vegada és diferent, també és veritat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és cert.
0: Però que, no sé, que... Intueixo que serà una cosa extraordinària.
1: I jo et volia preguntar, al fil de lo que vas parlant, Glòria, una persona que no coneix a ningú, tu creus que estaria còmoda?
0: I tant.
1: Veus? Ara ens en parlarà la teva companya que està aquí, que està dient que sí.
0: I
1: perquè
0: tant,
1: sembla
0: perquè...
1: ser que ella
0: sí.
1: Ho té claríssim, que això
0: sí,
1: va
0: sí.
1: ser així.
0: Sí, ja que ho expliqui,
1: Molt bé, doncs Glòria, vols aportar alguna cosa més? Has parlat amb aquesta força que tens, de veritat, és increïble. Et van regalar, a més, persones del grup, uns bastons...
0: Sí,
1: uns bastons
0: sí.
1: per tu.
0: Sí, van aprofitar el meu aniversari per regalar-me els bastons.
1: Et va fer il·lusió?
0: Sí, perquè jo en tenia uns d'aquests de caminar, que en diuen de caminar.
1: Sí.
0: I bueno, no té res a veure.
1: Val, està bé.
0: No té res a veure, la veritat.
1: Que aquest material, per cert, estarà en aquesta sortida. Qui no tingui material, se li oferirà el material que tenim nosaltres de l'equip de Camina en Consciència, però tu portaràs els teus que et van regalar.
0: Sí, senyor, que
1: companys.
0: Ja hi he posat el meu nom, perquè després no se'n perdin.
1: Dona previsora, 100%, la Maria Antònia va rient. Doncs fem això, a partir del fil que ens deixa la Glòria. Maria Antònia, tu que sí que vas venir i no coneixes a ningú, ara ens podràs contestar aquesta pregunta que li he llançat a la Glòria, des de la pròpia experiència que tu vas tenir.
2: Val, sí, no, jo sóc la persona desconeguda que buscava i vaig trobar el Panxin. I en el Panxin vaig trobar la Fundació, perdó, i vaig anar.
1: Sí.
2: I em vaig apuntar a un simpòsio que havien fet, que em vaig quedar encantada de la vida, vaig pensar, ostres, això és una mica el que busco, que m'ajudin a fer anar el cervell i algú més del cervell. Llavors vaig apuntar-me al ioga i em van explicar que feien el caminar amb consciència. I vaig pensar, mira que bé, caminar amb consciència, bé, jo normalment vaig amb pals per la muntanya, vull dir, allò, vas amb fills, amb nets, no sé què, bueno, aniré amb els pals i així aprendré a anar a fer la marxa nòrdica, que diuen que va molt bé pels braços, i està. La meva sorpresa va ser que el primer dia que hi vaig anar plovia bots i barrals, però bots i barrals, i vaig rebre un WhatsApp que deia igualment es fa l'activitat. I vaig pensar, mare de Déu, què farem aquí? Bueno, total, que hi vaig anar, a l'espai, la fundació
1: és
2: preciós, vull dir que acull molt.
1: Vila Sant Joan.
2: Exacte.
1: De Puigcerdà.
2: Exacte, sí. Evidentment, de pals no els vaig tocar. I vam anar fent, el Felip va començar a explicar exercicis, vam començar a parlar, no em feu dir perquè jo no us ho explicaria com ho expliquen ells, que dona gust, però van ser 3 hores que vaig sortir d'allí, a veure, jo sóc una persona com més aviat inquieta, per dir-ho d'alguna forma, vaig sortir d'allí pensant, renoi, si 3 hores tancats aquí, he sortit dient, uau, què passarà quan sortim d'aquí? I em vaig apuntar, evidentment, al següent. I el següent vam caminar, vaig aprendre... entre cometes, a fer anar els bastons, que evidentment no els sé fer anar, però és igual, però et deien, mira en panoràmica, i penses, ostres, sí, és que estic realment caminant jo, i estic sentint jo.
1: Exacte.
2: I veig un riu, veig aigua, i ho estic sentint, i ho estic interioritzant. El bo és que no ho veus per fora, ho interioritzes. I a més, els pals, no sé com redimonis, diuen camina, que arriba un moment que sudes, que no tens aquell pes al cos que vas fent servir els gaiatos, com jo que sé, per apujar. Llavors vam tornar a la fundació, vam fer els exercicis de relaxació, que sí que no us ho diré perquè en sóc un desastre, perquè penso, oh, quina sort que el que expliquen, jo voldria fer-ho igual. Evidentment no, algun dia hi arribaré no sé quan.
1: T'expresses molt bé, Maria Antònia.
2: No. Però el que sí que us puc dir és que, a veure, i això pels que ens escolten, jo no els coneixia, a ningú. I el primer dia... allà tancada, podia haver sigut més aviat, no sé, tens, incòmode.
0: Sí.
2: I vaig sortir amb una sensació d'acolliment. I he continuat així i m'hi sento bé, molt
1: que
2: bé. Vull dir, penso que ajuda molt, en sèrio, ajuda molt a trobar-nos a nosaltres mateixos, que és important, fent els exercicis o fent els pensaments o el que sigui. Jo, evidentment, que estic pensant en anar a Poblet, i tant, me faltava més. Passa que no us ho explico perquè ho faria malbé, perquè ho he explicat tan bé, que a veure, ara, com a persona que ho consumeix, és increïble, de debò. Vull dir, a mi m'ha anat molt bé, i sóc una persona que vaig venir aquí rascant, tinc una certa edat. Ah, i una cosa, ara que dic una certa edat. Si una cosa m'agrada del grup és que som tots diferents, tots d'edats diferents. No és allò de dir, bueno, és igual, i si no ho faig bé és igual, perquè tots som de la mateixa quinta. A veure, jo sóc una quinta una mica avançada. Però és que hi cap tothom. L'últim dia van venir una parella amb tres nanos.
1: Sí.
2: Jo quan els vaig veure pensar... i va ser fabulós, vull dir, els nanos van anar fent la seva, ells s'integraven d'una forma molt natural, el petit el van ajudar una mica que s'anés fent la seva vida. Quan van anar a la fundació, les nenes van fer el procés de relaxació, i jo pensava que bé, no? Vull dir, és que d'una forma natural, no sé el per què, això jo no us ho sabré explicar, et vas introduint, ja ho dic, dues criatures. Vull dir
1: una
2: que...
1: tribu, acabem esdevenint una tribu, que hi ha les persones més grans i més sàvies, i els més petits, que també són savis.
2: Jo penso que és, i ara sona així com molt, molt, penso que és un regal haver-ho conegut.
1: Que bé,
2: a mi m'ha anat molt bé, i animo la gent, de debò, ho animo, perquè moltes vegades parlem i diem, ai, sí, s'ha de fer el pas.
1: Sí.
2: Val la pena.
1: Tu el vas fer.
2: Jo el vaig fer.
1: I mira que aquell dia feia una tempesta.
2: Però és que era un dia que em van tornar-me'n, eh? Però el vaig fer i vaig sortir. Jo recordo pujar les escales i sortir i pensar, oh, que bé. Vull dir, aquella sensació de, oh, que bé. Doncs és això. No hi ara puc dir res més.
1: Doncs que sàpigues que ets una gran oradora i transmissora del missatge, val? O sigui que fes el favor de deixar de dir que ets un desastre. Aquí t'estan fent amb el pols amunt totes les companyes, i bueno, el Feliu et fa un aplaudiment.
2: Estic ben acompanyada.
1: Doncs jo estic encantada d'escoltar-vos. M'agradarà que ens parli també la Carolina. Evidentment, com a membre de la Fundació, que estàs treballant, perfecte.
0: I que és jove, ella.
1: Ella és joveneta.
0: Sí.
3: Bueno, i els meus anys.
1: Bueno, però que de les teves companyes sí que és veritat que hi ha una distància, sí, però que realment és una activitat, tu creus i consideres, per tots els públics? És a dir...
3: Tots, per tots els públics, des dels nens que no distreuen. Mm-hmm. Els nens queden totalment integrats, sí, com deia la Maria Antònia, nens petits, menys de 10 anys, i adults, joves, per totes les edats. Vull dir, caminar ho hem de fer tots, ho fem tots, els que podem, els que... I d'una manera o altra, en consciència, també l'han de prendre tots, d'aquest caminar. I jo sóc de Colòmbia i porto, ara al setembre farà 30 anys que sóc a Catalunya, i en aquests 30 anys els he viscut tots a muntanya. M'encanta la muntanya. Caminar també m'agrada, pujar cims, depèn de quins cims, però la muntanya m'encanta. I clar, caminar sempre que puc ho faig. Fins ara, consciència, aquesta paraula no quedava integrada en el caminar. Però a partir de començar l'activitat jo pensava, ostres, caminar amb consciència, ja caminem per la muntanya, jo gaudeixo del paisatge, del riu, dels sons, dels animals. Però, o sigui, què m'aporta aquesta activitat? El fet de que prenc consciència del meu cos. No només de caminar per caminar, o mirar els núvols, el cel, els animals, la muntanya, no. Prendre consciència del meu cos, de totes les parts del meu cos, de treballar-ho. El Feliu, que és qui porta més l'activitat física, ens fa treballar de valent. I quan arribem a casa diem, ostres, em fa mal aquí, em fa mal allà, perquè també hem treballat parts que normalment en el dia a dia, quan caminem, no som conscients, i tampoc les treballem.
1: Ell ho explica molt entusiasme, a més, no?
3: Sí. Amb molt entusiasme i molt... O sigui, que es nota que s'estima aquest projecte, no? Que per això nosaltres també ens hem entusiasmat com a fundació, i també en particular jo crec que s'ha anat des del principi fins ara, que portem un any gairebé, que el grup s'ha anat cohesionant, i és molt important perquè també és... hem sigut més o menys els mateixos, uns de més, uns de menys, però un grup fixe sempre hi ha hagut, i que ja és com una família, no? Que arribes i dius hola, tal, i ja tornem a ser-hi, no? I és l'entusiasme que veus malgrat pluja, que vent. Ha sigut gairebé totes les vegades.
1: Vent també, ha fet molt de vent a la Cerdanya.
3: Sí, això no ens ha privat de fer l'activitat, i això és molt, vull dir, és maco, no? Perquè sempre hi ha alternatives. L'última vegada vam començar dins perquè plovia.
0: Hi havia neu.
3: Hi havia neu i vam sortir, vull dir que és bastant... bastant dinàmica l'activitat, no?
1: I com la pròpia vida, no? És amb el que hi ha, fem, no?
3: Sí.
1: Com, bueno, plou, doncs vinga, què podem fer, no?
3: Sí.
1: Neva, doncs vinga, aviam, quina és la proposta d'avui?
3: Exacte.
1: Quan anem a Poblet, aviam, què ens pot mostrar Poblet, no?, l'entorn. I també una de les coses que ara estaves dient, aquesta experiència de la Maria Antònia, que encara que és una família, però ve gent nova, que realment hi ha un tema d'inclusió, tant que se'n parla, et vas sentir incluïda, no?, inclosa...
2: No, i tant.
1: Per això,
2: i
1: tant. Vull dir que aquesta per mi és l'autèntica inclusivitat, no? Que no hi hagin aquestes coses de disgregació, no? De, bueno, aquesta persona... No, no, hi ha una apertura a les persones nouvingudes,
3: sí.
1: I que és un espai, la Fundació Mentalitat Nova és un espai increïble que suggereix moltes activitats, a banda també del Caminar en Consciència, que ara és el que estem avui aquí volent mostrar al món, no? Aquesta finestra radiofònica.
3: Sí.
1: Digues.
3: I després a cara Poblet, doncs primer agrair al Gonzalo l'explicació, increïble, estupenda, i jo crec que serà bonic, perquè fins ara hem fet un dia o un matí i ja està, no? Cadascú cap a casa seva, algun dia ens hem quedat un grupet per dinar, però ara és com un cap de setmana de convivència.
1: Com unes colònies que fan els nens, no?
3: Exacte. També poder aprofundir, o sigui, és...
1: En les relacions humanes,
3: sí, jo crec,
1: i
3: que
1: en cadascú.
3: Bonic. Sí, jo crec que serà molt bonic. També és molt variat la proposta que se'ns fa per aquest cap de setmana, i tothom qui vulgui venir, pues, serà molt, molt benvingut a l'activitat.
1: I tant que sí. La Glòria sembla que vol afegir alguna cosa.
0: Endavant, no, però Glòria. Havies acabat, tu,
3: sí,
0: Carolina?
3: Sí, sí, endavant, sí, endavant.
0: No, jo volia dir també que jo també he trobat interessant, molt interessant, d'aquesta experiència així de Caminar en Consciència, que també hi hagi una psicòloga. Jo deia, no sé per què necessitem per caminar una psicòloga, però bueno, pot ser interessant, no? I és molt important, també.
1: Com a terapeuta d'integració psicocorporal.
0: Molt important, Sílvia, molt important, perquè segons què deies, segons què expressaves, tu li donaves el context, el context personal que podia ser per cadascú.
1: Sí.
0: No? Que això t'ajudava molt més a tenir aquesta consciència i a conèixer-te. I ho vaig trobar també com un regal, tot això, no? Jo vaig dir, caram, tu, és complet.
1: Perquè no només, com diu la Carolina, no és sortir només a fer l'activitat física, que també, que després dius que notes que pas del cos, sinó també veure. I també hi ha parts que estan rígides, i també a partir d'aquest acompanyament més terapèutic, potser hi ha aquí unes memòries que el cos té, que han fet de moure-les, es van desvetllant, i per aquí, és per on acompanyem tant en Feliu, en Gonzalo, com jo mateixa, què pot estar allà desvetllant-se. No és només lo físic, a vegades hi ha memòries que estan allà perquè és el gran magatzem, el nostre cos.
3: I que potser en aquell moment ho descobreixes.
1: Sí. En aquell moment ho descobreixes, si està sent acompanyat, perquè si no passa com un doloret i ja està.
0: I a més, una altra cosa, i és que una altra cosa també molt important, és que el Feliu també t'ensenya a anar en silenci.
1: També,
0: no? I això tampoc estàs acostumat, perquè quan vas amb un altre sembla que has de parlar sempre, i et ve de parlar sempre, no? I en canvi ell ens ensenya, doncs, a anar en silenci, perquè així és la manera en què pots escoltar, en què també pots tenir consciència del que fas.
1: I tant,
0: no?
1: Que
0: jo deia, aquesta gent en sap, eh?
1: T'has fet una de les coses, sí, Maria Antònia.
2: No, és que hi ha una cosa que també... És que ens sentim acompanyats, ens sentim... però no ens sentim pressionats, que és molt important.
0: Això.
2: En cap moment et sents pressionat a res del que fas. Vull dir, no tens aquell sentit del ridícul segons en quin moment fas alguna cosa. Vull dir, això és important, perquè llavors és quan t'hi deixes anar.
1: De no forçar res, és una de les màximes, també.
2: Jo penso que sí, vull dir... que tot va bé. Segueix, Glòria.
1: Ens anem adequant a les persones que veniu i anem veient quina és la necessitat també de cadascú. I en Feliu sembla que vol dir alguna cosa.
0: Si el deixem dir.
4: Escolta, a la Glòria, a la Maria Antònia i la Carolina m'ha emocionat molt. Vull dir, sentir tots aquests aprofitaments i m'anima a continuar amb aquest tema, vull dir, més fermament, perquè a vegades fas coses i no acabes de saber, però tot el que ens heu comunicat és preciós i gràcies, gràcies per aquesta sensibilitat i transmetre-la.
0: Les gràcies són mútues sempre, perquè també gràcies a vosaltres nosaltres ens podem expressar.

0: Molt bé, doncs escoltat aquests xicos del coro, que ens parlen d'esperança, ens parlen de, també de l'ombra, l'esperança que pot sorgir arrel de passar per l'ombra. M'agradaria que el Feliu ens fes 5 cèntims de què significa haver estat fent tot aquest recorregut d'un any d'estones que han sigut d'un matí i per què ara fem aquesta, anar més enllà, no? I passar aquestes convivències que deia la Carolina de tot un cap de setmana junts i amplificar-ho, tot i que poden venir persones que siguin nouvingudes.
1: Sí, nosaltres plantegem experiències breus per als primers contactes, que solen durar, bueno, ja s'ha dit, unes 3 hores, per conèixer el funcionament dels bastons nòrdics, saber-los utilitzar, sentir el cos i adonar-nos si percebe impulsos profunds de voler continuar aprofundint en aquest treball. O sigui, és el primer contacte per saber, hosti, situar-me i dir, ei, vull o no vull? I després, unes experiències d'aprofundiment, que serien la que ara començarem, per descobrir la nostra ment subconscient, que desconeixem i que controla la ment conscient en les situacions crítiques de la nostra vida, per tornar als nostres orígens i, acompanyats d'una terapeuta, poder-hi anar posant pau progressivament. I per fer-ho, precisem de contactes més llargs amb la natura que ens inspira i ajuda per compartir més profundament amb el nostre grup i la nostra terapeuta. I això serien els dos tipus. Per això, aquestes activitats més llargues per poder tindrem més temps. Perquè quan és 3 hores, quan ho vius, oh, que bé, pum, i ja ha passat, no? I el dia següent, si ho vull connectar, em costa una mica. Però aprofitar 2 dies o diversos dies, fins i tot podrien arribar a fer 5 o 6 dies de continu, ens permet entrar a dintre el fons.
0: Bueno, ho hem viscut.
1: I donar-se i compartir-ho.
0: Nosaltres ho hem viscut.
1: Amb la Sílvia hem viscut amb alumnat de l'INEF, de jovent, de 19, 20, 22 anys, que sembla que és més difícil, però que feien unes aportacions precioses.
0: Que no té edat, aquesta pràctica del caminar amb consciència, sí. Aquesta marxa nòrdica amb consciència, i que totes les persones poden trobar aquests tresors que estàveu nombrant les persones des dels vostres testimonis, i aquesta és l'aportació que va fer en Feliu. Vols dir alguna cosa més, Feliu?
1: No, penso que hem dit tota l'essència d'una forma molt senzilla i molt clara i molt concreta.
0: Tu has estat a l'experiència de les abelles. Ens pots dir alguna cosa?
1: Ostres, és que és tan extraordinari. Però el més extraordinari és veure el Gonzalo allà com si fos una abella més. I prova això, i prova una mica d'aquí, prova una mica d'allà. I després, quan ja tot s'ha acabat, t'assenta allà i treu unes mels i uns pastissos fets. És una passada, és que prefereixo no explicar-ho.
0: Has fet un spoiler.
1: Que us ho trobeu, sí.
0: Has fet un petit spoiler, eh? Però bueno, jo t'he tirat del fil i la veritat és que estarem molt a gust. És un entorn increïble. Tant de bo ens faci un bon dia, que no ens vingui aquesta cosa del núvol aquest de la Pantera Rosa, que ens segueix a tot arreu, perquè realment, com diu el Gonzalo, ha estat un hivern molt plujós i també un inici de primavera plujós i ventós.
1: I convidar les persones de Ràdio Molins.
0: Home, i tant que sí, elles estan més que convidades, ja ho saben, també venia a muntar cavall, estar amb els cavalls als camps. ja tenim alguna proposta per ja engegada. Doncs molt bé, a mi m'agradaria, que ens queden uns minuts, si volguessis fer alguna aportació. Tu també has estat a l'allotjament.
1: Sí.
0: Aquell edifici era un antic espai de monges? És que ara no me'n recordo.
1: És que jo ara com que he estat a 2 o 3 llocs diferents, d'allí i a tots m'han encantat, no em sabria situar. Però el tema és que tots els allotjaments estan molt integrats amb l'entorn. És un espai encantador, vull dir, és igual on ens allotgem.
0: Que sigui qui sigui que vingui en un moment donat, sí. Pot aixecar-se ben d'hora, anar a córrer, anar a fer una passejada...
2: Sí.
0: Són espais que conviden.
1: I de totes formes el Gonzalo explicarà els detalls de cada allotjament perquè s'ho coneix molt bé i ha portat molta gent a ell.
0: També és molt interessant aquesta proposta que ell feia, que ara quan la Glòria ho nombrava, el fet que aquest silenci del que parlaves, Glòria, tan necessari, perquè estem molt acostumats a la societat a que tota l'estona hi ha soroll, soroll, soroll, música, imatges, és, lo difícil és parar, no? És com si tinguéssim fòbia a estar en silenci o fòbia a estar quiets.
2: És que sembla que no sigui educat, fins i tot, saps? Segons com t'han educat en tu, estar en silenci al costat d'un altre és com si no fos educat.
0: I que justament és una de les coses que parlava en Gonzalo quan ho ha expressat, aquesta espiritualitat, perquè una de les coses que passava molt als monestirs és aquestes estones d'estar cadascú en silenci per poder fer les tasques d'estar cuidant el jardí, bueno, o a l'hort, o preparant el vi, no?
2: Sí.
0: Que aquestes coses també s'explicaran quan es faci l'experiència intramurs de com viure l'espiritualitat. De fet, hi ha en diversos llocs, crec que a Montserrat també ho fan, en la que es pot llogar una cel·la per tu tenir el teu temps d'interiorització. Sí. Sí? Ho heu fet alguna vegada?
2: Sí, jo ho he fet ara aquesta Setmana Santa.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Com va anar l'experiència de poder estar fent aquesta vida un poc de monestir, no?
2: Sí. Bueno, nosaltres perquè érem un grup de quatre, per això, vull dir que ja... I després també perquè volíem aprofitar aquests dies de espiritualitat, tant per aprofundir personalment en cadascú, per tant hi havia moltes estones de silenci, com també poder participar de tota la litúrgia que hi havia a Montserrat, que és fantàstica, no? Perquè et convida a contemplar.
0: Com diu en Gonzalo, són llocs triats expressament. Moltes de les esglésies romàniques eren buscades, són, això en Feliu en sap.
1: Són energètiques, molt, molt potents.
0: Amb molta energia tel·lúrica, que triaven per posar,
1: totes
0: orientades.
1: Totes les capelles, totes les esglésies aquestes antigues no es feien a qualsevol lloc, es feien en llocs, punts energètics, i coincideixen amb els punts energètics de la Terra, també. On es creuen les àrees energètiques, els cercles energètics.
0: Molt bé. Jo us convido a tots i totes les que ens esteu escoltant a que cerqueu aquests programes en els que en Feliu, que és un font de coneixement, una font de coneixement, no? de moltes coses, perquè hi coneix molt bé els indrets, coneix molt bé les coses que són de curiositats dels entorns, a banda de tota la professionalitat, que, perquè ets professor emèrit, fa poc et van donar el títol.
1: Sí, bueno.
0: De l'INEF.
1: Una comunicació, no és cap títol.
0: Bueno, doncs ell és professor emèrit i em penso que en Gonzalo és professor d'entrenament.
1: Ell dona activitats a la natura i teoria de l'entrenament.
0: Sí, vull dir que el personal que porta l'activitat és un personal amb una formació a les esquenes molt, molt potenta. I jo mateixa que estaré acompanyant a les persones des d'aquesta vessant més terapèutica, amb aquesta mirada propera a el que es va desvetllant en aquestes activitats, sigui el que sigui que es desvetlla. Doncs m'agradaria que féssim un tancament. Carolina, vols fer alguna aportació?
3: Sí, no, només dir que aquesta experiència a Poblet, jo per exemple a Poblet he anat al monestir, visita turística, i en canvi ara aquesta visita intramurs que deia el Gonzalo queda inclosa dins de tot un pack, per dir-ho d'alguna manera, on es treballa les emocions, el treball físic, la convivència, el silenci, vull dir que és molt complet aquests dos dies i tothom qui vulgui venir, que pugui venir, serà molt interessant. Ens ho passarem molt bé.
0: Ampliarem la família.
1: Intramurs i extramurs.
3: També.
0: Intramurs i extramurs, sí.
3: Sí, sí.
0: Maria Antònia?
4: Bé, jo no afegiré més del que diuen, el que, a més d'això, jo diria aprofitar a trobar el temps. Tots parlem del temps, de perdre el temps, del futur, vull dir, a gaudir del present que tindrem, perquè el present és present, i de seguida ja és futur, de ser allà i gaudir-ho. Vull dir, tot l'altre ja és que s'ha dit, i a més d'una forma molt llaminera.
0: Convides a l'aquí i ara,
4: perdó?
0: Que convides al aquí i ara.
4: I ara, i tant que sí.
0: Moltes gràcies.
4: A tu, vosaltres.
0: Glòria?
2: I jo us dic, animeu-vos, i que ens trobem en aquest ara i sempre, en aquest gaudir de tot allò que la natura, els germans així coneguts i amics ens proporcionen, i això, endavant.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Feliu, et vols acomiadar de les persones que ens escolten?
1: Sí, res, encantats d'estar aquí i poder compartir aquesta experiència d'aquestes tres persones amb les seves experiències, que a mi m'ha emocionat i tot.
0: Ha estat un bany, eh? Sí, el sí. Feliu és un home sensible. Doncs molt bé, jo dir-vos això, que si teniu interès en fer aquesta experiència, que torneu a buscar aquest telèfon, 872-204-056, o a la web www.mentalitatnova.org, si teniu interès de saber més i com apuntar-vos, o contactar directament amb la Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà. I dir-vos això, gràcies a tots els que ens escolteu i que ens seguiu. Eli, gràcies per ser la nostra supertècnica, i a Ràdio Molins per acollir-nos. Ens veiem aviat. Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Un motorista mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I el Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix l'inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital, on precisament el ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I en plana internacional, l'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a Creta. En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que el barceloní Saif Aboukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials. També ha dit que rebran una visita consular. I tornem a casa nostra i anem a Llorenç del Penedès, on l'Ajuntament solda els fanals per evitar el robatori de cable. Ens informa des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha optat per soldar els fanals del municipi com a mesura per impedir el robatori del cablejat elèctric, una problemàtica que havia provocat afectacions en l'enllumenat públic. Aquesta actuació busca dificultar l'accés al cable i reduir els furts, millorant així la seguretat i el funcionament dels serveis municipals. La iniciativa s'emmarca en les accions per combatre el vandalisme i evitar noves incidències que puguin deixar zones del municipi sense llum.
1: I avui les biblioteques de la Diputació de Barcelona afronten una nova jornada de vaga indefinida, que per ara només està afectant els dissabtes. Asseguren que si no troben solucions amb els representants polítics podrien ampliar la vaga en ple mes d'exàmens i a un mes de la selectivitat. I parlem d'esports i anem al Malgirona, que ahir va caure contra el Mallorca per 0-1. I es complica la seva situació per la permanència, a només 4 punts del descens. I avui és el torn del Barça, que juga contra l'Osasuna a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Bona tarda a totes i tots els oients de Ràdio Molins de Rei. Avui tindrem un programa amb bandes sonores com Els Pecadors, Goldfinger, Grup Salvatge, Atrapat en el Temps i 10 temes més, que esperem que us agradin i us facin passar una bona estona. L'Eli Arjona estarà al controlant la taula de so i un servidor, en Ferran Cardona, us presentarà aquestes bandes sonores. Com ho tenim, Eli? Tot bé? Doncs vinga, va, comencem.

I comencem amb Els Pecadors. És un thriller de terror que ha dirigit de Ryan Glover. Aquest passat 2025, i en el repartiment hi eren Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld i Miller Skyton. Traten de deixar enrere les seves problemàtiques, encara que reeixides vides a Chicago. Dos germans bessons tornen al seu poble natal per començar de nou, muntant un club de blues, només per descobrir que un mal encara més gran els espera per donar-los la benvinguda. Va guanyar 4 Òscars, millor actor principal, per Michael J. Jordan, millor guió original, millor fotografia i millor banda sonora. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreten Lola Kirk i Peter Dreams.

I ara ens anem amb una pel·lícula de la Fila 6. La pel·lícula és Genghis Khan. És una coproducció Regne Unit, Alemanya, Jugoslàvia, Estats Units, de l'any 1965, on hi sortiren Omar Sharif, Stephen Boyd, James Mason, Ellie Wallace, François d'Orléac, en els primers papers. Començaments del segle XIII, un jove mongol anomenat Temujin, que va arribar a ser el poderós Genghis Khan, va envair tota Àsia i va governar un vast imperi. La banda sonora la signa Dusan Radic.

L'Incident és una pel·lícula de ciència-ficció i intriga dirigida per Night Shyamalan. L'any 2008, i en els principals papers hi van ser Mark Wahlberg, Zooey Deschanel i John Leguizamo. Un professor de ciències, la seva esposa i una filla lluiten per sobreviure, una plaga que fa que els contagiats es suïcidin. La banda sonora és de James Newton Howard, però també té aquest tema cantat per Stephen Doyle.

Música de Charleston, per la pel·lícula El Dormilón. És una comèdia de l'any 1973 que va dirigir Woody Allen i que va interpretar el mateix Woody Allen i també Diane Keaton, John Beck i Mary Gregory. Després de romandre 200 anys en estat d'hibernació, Miles Monroe, clarinetista i propietari d'una botiga de menjar sa, desperta l'any 2174 en una Amèrica regida per un estat policial que vigila dia i nit tots els habitants del país. La banda sonora la signa també Woody Allen. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Movistar Plus.

I ara un tema que la majoria haureu ballat amb guateques i amb festes i tal, eh? Ah, que sí. La pel·lícula és Les regles del joc. És una coproducció Estats Units-Alemanya de l'any 2002 que va dirigir Roger Avary, i en el repartiment hi eren James Van Der Beek, Channing Sosamon, Jessica Biel i Kit Perdue. Els estudiants increïblement mimats i desfavorits de Camden College són el telèfon de fons d'un triàngul amorós inusual entre un traficant de drogues, una companya de classe verge i un bisexual. Escoltem el romàntic tema With You, que ens interpreta Harry Nilsson.

Bé, ara seguim amb la pel·lícula La Comunitat. És un film dirigit per Àlex de la Iglesia. A l'any 2000, amb Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Cava, Terele Pávez, Sancho Gracia i Maria Esquerino, que formen part de l'especial Comunitat. El descobriment accidental d'una gran fortuna amagada a l'apartament d'un home mort serà la loteria particular d'una codiciosa agent immobiliària. Però els veïns tindran alguna cosa a dir. La seva intrigant banda sonora és de Roque Baños i la pel·lícula la teniu a la plataforma Filmin.

Bé, seguim amb la pel·lícula Buster. És una pel·lícula biogràfica dirigida per David Green a l'any 1988 amb Phil Collins, Julie Walters i Larry Lamb com a protagonistes principals. Basada en la vida real de Buster Edwards, un encantador pare de família que va planejar

Pel·lícules en blanc i negre, eh? Hem arribat a l'hora de les pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim Senda prohibida. És un melodrama de cinema negre de l'any 1941. Això vol dir que la pel·lícula ja té 85 anys. La va dirigir Mervyn LeRoy i en el repartiment hi eren Robert Taylor, Lana Turner i Van Heflin. Johnny Yeager és un gàngster que, per no aixecar sospites, porta una doble vida. Fingeix que viu en una casa humil amb els seus parents, però en secret continua sent el rei del joc il·legal. Escoltem un track de la seva banda sonora que interpreta Nat King Cole.

I ara anem amb Camí a la perdició. És un film dels anomenats també de cinema negre que va dirigir Sam Mendes a l'any 2002, i on hi van sortir com protagonistes Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, Daniel Craig i Jennifer Jason Leigh. Paul Newman i Tom Hanks renoven amb un cop de geni el vell cinema de gàngsters, un guió i un repartiment d'altíssima solvència. Un poema visual veritablement majestuós. La seva bona banda sonora la signa Thomas Newman. I la pel·lícula, si la voleu veure, us la recomano, està a la plataforma Netflix.

grans bandes sonores de la història. Quina tenim avui? Doncs tenim Goldfinger. És una pel·lícula d'aventures i acció estrenada el 1964. Broma en broma, ja té 62 anys, la pel·lícula. I és una pel·lícula de fila 6, eh? La va dirigir Guy Hamilton i en el repartiment hi era en Sean Connery com a James Bond. El paper de la noia Bond va ser per Honor Blackman i el de malvat o dolent va ser per George Frobe. També sortien Shirley Heaton i Harold Sakata. Va ser la tercera producció de la sèrie i la més kitsch. Com sempre, un entreteniment divertit, carregat d'acció i belleses. La seva ja mítica banda sonora la va cantar Shirley Bassey i la pel·lícula la teniu a la plataforma. Es pot tornar a veure aquesta pel·lícula 3 i 4 vegades i està a Netflix, eh?

Bé, deixem la gent 007 i ens n'anem al Salvatge West amb la pel·lícula Grup Salvatge. És un western dirigit per Sam Peckinpah a l'any 1969 i en el repartiment hi van ser William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan i Edmund O'Brien. Un grup de veterans atracadors de bancs que viuen al marge de la llei i que actuen a la frontera dels Estats Units i Mèxic es veuen acorralats a l'hora d'uns caçadors de recompenses per l'exèrcit mexicà. Està considerat un dels millors westerns de tots els temps. La banda sonora és de Jerry Feldin i n'escoltem un tram. La pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Dreams és una coproducció Mèxic-Estats Units-Reina Unit del passat 2025 que va dirigir Michael Franco, i en el repartiment hi eren Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend i Jim Anderson com protagonistes. És una història de sagnadura tallant i essencialment política, brillant i una mica kamikaze. Una Jessica Chastain sense xarxa. Escoltem de la seva banda sonora un dels temes de la pel·lícula que ens interpreta la francesa Claire Denamour.

Blake Adam és una pel·lícula del gènere fantàstic i ciència-ficció dirigida per Jaume Colet Serra a l'any 2022 amb el següent repartiment: Dwayne Johnson, Sarah Sahi, Pierce Brosnan i Viola Davis. Gairebé 5.000 anys després d'haver estat dotat pels poders omnipotents dels antics déus, Blake Adam és alliberat de la seva tomba terrenal, llest per deslligar la seva forma única de justícia al món modern. La seva èpica banda sonora la signa el britànic Lord Belf.

Bé, va, i acabem avui amb una cançó molt potent. Potent em refereixo perquè va durar molts anys i encara actualment sona, eh? És de la pel·lícula Atrapat en el temps, eh? Es va utilitzar per aquesta pel·lícula, la cançó és anterior. És una comèdia fantàstica que va dirigir Harold Ramis a l'any 1993 i on hi van sortir Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott i Angela Patton com protagonistes principals. Comèdia convertida en un petit clàssic, multitud de situacions còmiques narrades amb un sentit notable del ritme. Una comèdia particularment enginyosa i ressonant. Murray està en plena forma, amb un paper intel·ligent i variat que aprofita al màxim els seus talents. A la seva banda sonora van col·locar-li aquest mític tema de Sonny and Cher, I Got You Baby, T'entenc, amor. I la pel·lícula, si la voleu veure, és divertida, eh? Està a la plataforma Filmin.

I per avui hem de dir adéu al programa 495, que s'ha acabat. Si us ve de gust tornar a escoltar-lo, podeu fer el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per la vostra confiança i fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Acabeu de passar una bona tarda i fins la setmana que ve. Adéu-siau!

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Una xifra que supera els 1.706 casos registrats durant el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els portés cap a Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I parlem del Pont de Maig, ja que en aquest cas molts treballadors han aprofitat per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren positivament com està anant aquest pont, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
2: Precisament anem a donar un cop d'ull a la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en successos, una última hora. Els Mossos informen que han detingut un home per la mort violenta d'una dona aquest matí a Esplugues de Llobregat. Seguirem ampliant aquesta informació segons ens arribi. I en altres notícies de successos, un motorista mort avui el dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona. I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
2: Abans d'acabar el curs actual, la xifra ja supera la de tot l'any passat. Precisament avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens amplia aquesta informació Carme De Fez.
5: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Leston és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
6: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any. És a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
5: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
6: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen, és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen, en un altre context, o amb un altre nen o nena, no, és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem la por que mani per nosaltres, o la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
5: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint també amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
2: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos. Demanar ajuda a aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions d'aquesta unitat de suport són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
0: I seguim parlant, en aquest cas, en matèria educativa, i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hort s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
2: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de Vandellòs. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
3: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hort de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
7: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
3: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de l'organització Open Arms, que ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió. I en aquest cas els està portant cap a la illa de Creta.
2: L'organització que donava suport logístic i sanitari a l'expedició ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir, doncs, el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: En paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abukeshek i Tiago Ávila ja han arribat a Israel i seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
2: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa social X que Abukeshek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas i afegeix que Tiago Ávila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abukeshek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I obrim el bloc de successos ampliant-vos la informació d'aquesta última hora que ens arribava des d'Esplugues de Llobregat, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut a l'home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
2: Cap a les 11 d'aquest matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Allà mateix s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I seguim en aquesta plana, ja que un motorista ha mort avui al migdia, al matí, disculpin, en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona.
2: Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones del barri de Capon durant la festa major de la Universitat de Lleida.
2: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i, després d'identificar i entrevistar diverses persones, van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg, i des del sector turístic valoren com està anant precisament l'ocupació.
2: Ahir, dia 1 de maig, es va tancar la temporada a l'estació d'esquí de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir un total de 157 dies. Tot un rècord. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Esquiar en banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de mig milió de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
9: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
8: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
10: És una residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja comença a haver més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional, perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
8: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
11: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
8: A les comarques de Lleida hi ha zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I anem fins a Tarragona, on seguim repassant aquesta ocupació i on els hotelers de la zona allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
2: Els visitants tenen un perfil similar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
13: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits també, no?
12: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament per facilitar l'accés per la temporada de l'estiu.
2: A més, concretament, a Cubelles es suma a la llista de municipis on han instal·lat una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona més detalls que era l'Àries.
14: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les sis previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
15: A veure si l'espigó doncs, que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
14: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsès Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
16: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
14: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre les conseqüències d'aquest mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
2: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls des d'Olot Televisió.
17: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
18: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
17: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els Gorgs.
0: I obrim bloc cultural amb la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, que se celebra durant aquest cap de setmana amb actes i tastos des del divendres 1 de maig fins a aquest diumenge. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Falset, Jordi Soldevila. Com està anant aquesta segona jornada de la Fira?
19: Bon dia, doncs aquest segon dia de la 31a edició de la Fira del Vi i Mercat de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat continua funcionant i el públic ha continuat venint a la fira. Des d'ahir fins diumenge es poden tastar prop de 130 referències d'una setantena de cellers de la Déu Montsant, la denominació d'origen qualificada Priorat al cor de Falset, però també en diferents cellers de la comarca. Tot i el cel ennuvolat i el risc de pluja, els visitants han omplert i omplen, com us dèiem, aquest matí al recinte firal. Des de l'organització esperen superar els 35.000 visitants durant els 3 dies de la fira.
0: Doncs esperem que acabeu de gaudir una molt bona fira i, sobretot, que us doni treva a aquesta possible pluja. I parlem de Ginestar, que ha engegat nova gira aquest divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball. Gira tot igual, però diferent.
2: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc Més Ginesta, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I seguim en el mateix festival, en el festival Estrenes, ja que avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts.
2: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té ja totes les entrades exaurides.
0: I ens anem fins a Penelles, a la Noguera, ja que la creativitat arriba un any més a aquest municipi en una nova edició del Gargar Festival de Murals i d'Art Rural.
2: El certamen de referència d'art mural contemporani reuneix fins aquest diumenge 10 artistes nacionals i internacionals per transformar els carrers en un espai de cultura i denúncia social amb projectes artístics que destaquen per la seva diversitat de llenguatges. Així, professionals de l'art mural han plasmat la importància de la figura femenina al camp i l'entorn rural, així com la necessitat de tenir cura del medi ambient i els animals.
0: Són les 2:20, moment de conèixer l'actualitat esportiva del nostre país.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
2: Els blaugranes amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria seran campions si guanyen el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Els blancs, com diem, s'enfronten a un Espanyol molt necessitat de guanyar i que comença a fer números per a no complicar-se molt la permanència.
0: Qui s'ha complicat la vida és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
2: Els gironins van perdre 3 punts vitals per la lluita per la permanència. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives. Queda restant encara el que passi a la resta de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa guanya per la mínima a casa de l'Alcorcón. Els escapulats segueixen amb opcions a disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir l'objectiu de disputar-se pujar a segona divisió. I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posicions de descens, és el Nàstic de Tarragona.
2: Jugar avui contra el ja descendit Sevilla B a partir d'un 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
20: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincident amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
21: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estado ganado, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
20: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
2: I demà, 6:45, serà el torn del Sabadell, que haurà de defensar el liderat al camp del Múrcia.
0: En futbol femení, a la Lliga EF, avui ha jugat el Badalona Women, que ha rebut a l'Atlètic Club de Palamós. Tenim en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia. Bon dia, com ha anat aquest partit?
22: Bon dia, doncs males notícies pel Badalona Women, que perd el seu tercer partit consecutiu. Ho va fer fa 2 setmanes contra el Barça, la passada contra l'Atlètic de Madrid i aquesta ha caigut també contra l'Atlètic de Bilbao. En un moment que deia Marc Ballester, la prèvia del partit, que seria clau perquè l'equip, tot i ja tenir la salvació a la butxaca, volia quedar per sobre de les basques, no ha estat possible perquè l'Atlètic Club ha estat molt superior, sobretot a través d'una pressió que no ha permès fins als últims 10 minuts de partit, on el Badalona Women sí que s'ha volcat en atac, passar aquesta pressió i, per tant, poder construir jugades d'atac. Per tant, el partit ha quedat 0-1, amb un gol solitari d'Ane Azcona, que al minut 35 s'ha avançat al marcador i a partir d'aquí no ha estat capaç el Badalona Women de reaccionar. Tot i així, als instants finals, ha tingut una ocasió claríssima Estefania Benini, que ha salvat la defensa de l'Atlètic de Bilbao a la línia de gol. Per tant, des que s'han salvat, les jugadores han baixat una mica les prestacions. Els últims partits no ha sortit les coses com pretenia Marc Ballester. En queden 3 per endavant per intentar arreglar-ho i acabar la Lliga amb millors sensacions. La setmana vinent, derbi català contra l'Espanyol, d'aquí a 2 setmanes el Real Madrid i l'última jornada per tancar la Lliga contra el Levante.
0: Doncs moltes gràcies, John, per aquesta crònica. I repassem la resta de resultats de la jornada.
2: I és que ahir va ser el torn també de l'Espanyol, que va perdre contra l'Alhama per 3-1. Dimecres el Barça juga al Johan Cruyff contra el Llevant, però abans recordem que les de Pere Romeu tenen una cita al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en les semifinals de la Champions, que es juguen demà a 2.

0: Olímpic amb la baixa d'Anté Tòmic des de Ràdio Ciutat de Badalona. Xavi Ballesteros.
1: El darrer entrenament del Joventut va servir sobretot de reflexió per intentar corregir errors. Guillem Vives, però, ha portat calma i ha destacat que l'equip no es deixarà anar i que no poden mostrar la imatge que van oferir contra el Breogán. Vives no ha pogut justificar el moment de l'equip a la baixa de Tomic, peça fonamental del Joventut. Sense Tomic, la penya ha perdut 5 dels últims 7 partits. I tot i que té clar el paper que té dins la plantilla, diu que no pot ser excusa.
2: Tu què preferiries, jugar amb l'Ante o sense? Doncs no és només pel que aporta visual, sinó també el que no es veu i... No crec que hi hagi ningú a la Lliga CB que, malgrat els 39 anys de l'Ante, que no vulgui l'Ante Tomic en el seu equip. Llavors, que no podem posar excuses perquè no hi és l'Ante, no ens les posem.
1: Simon Birgander continua el seu procés de recuperació i tot i que ja va jugar Lugo, encara no s'està entrenant amb normalitat amb la resta de l'equip. Dissabte sí que jugarà contra Unicaja.
3: Dos equips catalans que també juguen avui, el Bàsquet Girona i el Jaio Pos Lleida, que s'enfronten al Saragossa i al San Pablo Burgos, respectivament.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El Diablo Viste de Prada 2.
7: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo.
6: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
7: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
8: Primer día de campamento, no está mal.
9: Sí, sí, guay.
8: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
6: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada la plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
10: Que algo me está pasando.
9: ¿Qué quieres decir?
10: Siento que algo no está bien.
11: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
12: ¿Aún tienes todo eso?
11: No, lo regalé.
12: ¿Qué?
11: Demasiado ostentoso para un periódico.
12: Tu despacho.
11: Oh,
12: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
6: El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
13: Es que adoro mi trabajo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els

0: Centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
1: Una xifra que supera els 1.706 registrats durant tot el curs passat. Precisament avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar.
0: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
1: Bon dia, Adrià.
0: L'organització Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els porta cap a la illa de Creta.
1: L'organització que donava suport logístic i sanitari a la flotilla ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg. I des del sector turístic valoren positivament com estan anant, tot i que el temps avui no ha acompanyat gaire.
1: Precisament, doncs, anem a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí hem tingut ruixats localitzats sobretot a terres de l'Ebre i comarques de Tarragona. I a mesura que ha avançat el matí, aquestes precipitacions han abraçat a comarques de la Catalunya central i també de les comarques de Ponent. En general han deixat poques quantitats, excepte punts a la Costa Daurada, que hem registrat a Miami Platja més de 40 litres per metre quadrat. Però el matí en general ha estat molt ennuvolat amb alguna clariana que s'ha deixat veure a comarques de Girona i també de Barcelona. Aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir divendres. Amb prou feines passem dels 24 a 26 graus a l'interior i de cara a aquesta tarda haurem d'estar pendents una altra vegada dels ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. No esperem tampoc grans quantitats de precipitació i a la resta del territori català serà una tarda molt ennuvolada amb alguna clariana una altra vegada a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tinc a la tarda.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat.
1: Cap a les 11, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Els Mossos investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima.
0: I en esports, el Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna. Els blaugranes seran campions si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid punxa demà al camp de l'Espanyol. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Els centres educatius catalans han registrat prop de 1.900 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, una nova eina del Departament d'Educació.
1: Abans d'acabar el curs, la xifra ja supera la de tot l'any passat, precisament. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Ens n'amplia tota la informació Carme de Fez.
3: La majoria de casos són de violència verbal o psicològica, però també el ciberassetjament creix, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. Cristina Gutiérrez-Leston és educadora emocional i directora de la granja Ability Training Center.
4: L'assetjament escolar està més estable, sí? És a dir, no puja tant, però el ciberassetjament, aquest sí que puja una mitjana de 2 punts cada any, és a dir, bueno, és una nova eina, una nova zona de perill que, doncs, que no sabem molt com li dir ni com tallar-la, no? Perquè d'alguna manera la finestra s'ha col·locat com dins de la pell, no? De les nostres fills i filles, i treure un mòbil a un adolescent doncs resulta doncs molt complicat, almenys de moment.
3: Els experts apunten que l'augment també respon a una millor detecció i aplicació de noves mesures. Tot i això, insisteixen que la clau és preventiva. Cal dotar els infants i els adolescents d'eines emocionals per evitar aquestes conductes.
4: Jo no crec que hi hagi nens o nenes que siguin dolentes en si. Cap nen és o per exemple, quan diuen és un nen tòxic. No, la relació serà tòxica, perquè igual aquest nen en un altre context o amb un altre nen o nena és molt maco. Llavors, a vegades sí que les relacions doncs, no ens entenem o no sabem. El problema en el fons que tenim és que som analfabets emocionals, no tenim competències emocionals. Ens costa regular, ens costa... O deixem a la por que mani per nosaltres o a la ràbia que decideixi per nosaltres quan crido o faig o falto respecte a un company o a una altra persona. No entrenem l'empatia, ni tan sols en sabem què és l'empatia. És posar-se la sabata dels altres.
3: Les campanyes han ajudat a trencar el tabú i sensibilitzar, però els especialistes reclamen anar més enllà i incorporar l'educació emocional de forma pràctica a escoles i famílies per prevenir i abordar l'assetjament.
0: En aquesta línia, el curs passat, coincidint amb la commemoració d'aquest mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat més de 1.300 possibles casos d'assetjament.
1: El registre de violències contra l'alumnat també inclou una altra eina en la detecció de casos, i és demanar ajuda. Aquesta eina és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
0: I seguim parlant en matèria educativa i anem a l'Hospitalet de l'Infant, on l'Escola Val de l'Hors s'incorpora al projecte Pantalles amb Seny per fomentar l'ús responsable de les tecnologies.
1: L'Ajuntament impulsa aquesta iniciativa educativa per prevenir els riscos de l'ús excessiu de pantalles entre l'alumnat de 5è i 6è de primària de Vandellòs. Des de Ràdio L'Hospitalet, Maria Ribas.
5: L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa el projecte Pantalles amb Seny a l'Escola Val de l'Hors de Vandellòs. La Regidoria de Salut impulsa aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar un ús responsable i saludable de les tecnologies digitals entre l'alumnat de 5è i 6è de primària. Bàrbara Mas, psicòloga municipal, ens ho explica.
6: Cada vegada tenen accés a les pantalles més jovenets. Llavors, primer de l'ESO potser ja arribem una mica tard. Quasi tots tenen mòbil a primer de l'ESO. Llavors hem cregut que 5è, i en aquest cas 5è i 6è aquí a Vandellòs, era molt útil poder-los ja transmetre certs valors de crítica en l'ús de les pantalles.
5: El programa vol prevenir els riscos associats de l'ús excessiu de pantalles i promoure el benestar emocional dels joves. La psicòloga Bàrbara Mas i la coordinadora del Departament de Salut, Rocío Delgado, condueixen les sessions. El projecte inclou tallers sobre autoestima, privacitat, influència digital, relacions a internet i gestió emocional. Les activitats combinen dinàmiques participatives, jocs interactius i espais de debat per facilitar la reflexió de l'alumnat. L'Ajuntament aposta així per crear espais de confiança a les aules i per ajudar els joves a adquirir hàbits digitals més saludables en el seu dia a dia.
0: I parlem de la flotilla Global Summit, ja que l'organització Open Arms ha hagut de rescatar 12 activistes que havien quedat a la deriva després que Israel interceptés la missió i els està portant cap a l'illa de Creta.
1: L'organització, que donava suport logístic i sanitari, ha explicat que 22 embarcacions van quedar inutilitzades per part d'Israel i que cap autoritat hi ha intervingut malgrat els senyals SOS emesos. Open Arms ha hagut d'assumir el rescat en condicions meteorològiques molt adverses.
0: I en paral·lel, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel ha confirmat que Saif Abubakashek i Tiago Avila ja han arribat a Israel i que seran traslladats per ser interrogats per les autoritats policials del país hebreu.
1: També ha dit que rebran una visita consular. El ministeri israelià insisteix en un missatge a la xarxa X que Abubakashek és un presumpte membre d'una organització presumptament vinculada a Hamas, i afegeix que Tiago Avila, l'altre detingut, també opera amb aquest grup. Des de l'estat espanyol, el ministre d'Afers Exteriors i Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es pot establir cap relació entre Abubakashek i Hamas, tal com apunta Israel, i ha insistit que la detenció dels dos activistes és il·legal.
0: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui dissabte un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues de Llobregat, segons han informat el mateix cos de la policia catalana, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima.
1: Cap a les 11 del matí, el 112 ha rebut un avís que informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. Els Mossos han localitzat posteriorment l'home a Barcelona i l'han detingut. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions.
0: I també un motorista ha mort avui dissabte al matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301, al Brull, a Osona.
1: Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. El conductor i únic ocupant de la moto ha perdut la vida, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes.
0: I ens anem fins a Lleida, on la Guàrdia Urbana de la capital del Segrià va detenir la matinada de divendres tres joves, un d'ells menors d'edat, per la seva participació en una baralla entre diverses persones al barri de Capon, durant la festa major de la Universitat de Lleida.
1: Els arrestats tenen 17, 18 i 21 anys i van ser detinguts per un delicte de lesions. Els agents van ser alertats d'una baralla i després d'identificar i entrevistar diverses persones van arrestar els tres joves.
0: I aquest pont ha fet que molts treballadors aprofitessin per gaudir d'aquest cap de setmana llarg i des del sector turístic valoren com estan anant precisament aquestes vacances.
1: Ahir, 1 de maig, es va tancar la temporada d'esquí a l'estació de Masella, l'única que es mantenia oberta després de Pasqua. Ha estat un hivern excepcional de nevades que els ha permès obrir fins a 557 dies. Un autèntic rècord, ens ho explica Norma Lebrero.
7: Esquiar amb banyador i fer la transició entre la pista d'esquí i la platja. Així celebraven ahir a l'estació d'esquí de la Masella la fi de la temporada, la més llarga dels darrers anys. Han estat oberts des de finals de novembre fins l'1 de maig, amb més de 500.000 de visitants i un hivern de nevades excepcionals.
8: Des de Masella acomiadem aquesta esplèndida temporada. Fins al novembre... Bon estiu a tothom.
7: A la platja justament han estat patint per les previsions del temps. No està sent un pont apoteòsic de sol, però a la Costa Brava diuen que molts establiments han fregat igualment el 100% d'ocupació. Judit Lloberol és gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre.
9: És segona residència, sobretot, i francès per proximitat. Sí que ja començaré més moviment de turista internacional, també pel clima, perquè ja fem més bon temps, ha sortit el sol i la gent ja té ganes de venir, però sobretot és més nacional perquè és una festa d'aquí. I, per tant, hi ha establiments que ja m'han comunicat que estarà un 100% d'ocupació i farem una mitja bona.
7: Com que és un pont curt, molts han optat per fer escapades de proximitat i pobles amb encant com Guimerà, que aquests dies rep persones d'arreu del territori.
10: Estem passant el pont a Vallfogona, al balneari, i hem vingut a Guimerà perquè ens agrada, no és la primera vegada que venim. És un poble preciós, jo crec que és dels pobles més bonics de Catalunya.
7: A les comarques de Lleida i a zones on l'ocupació arriba al 80%.
0: I seguim repassant l'ocupació a Tarragona, on els hotelers allarguen la temporada d'estiu gràcies a aquest pont.
1: Els visitants tenen un perfil familiar i arriben de zones properes, bàsicament, de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
11: El pont del 1 de maig consolida el creixement sostingut del sector turístic a les comarques tarragonines. Aquest període festiu, considerat un avanç a la temporada d'estiu, es referma com un termòmetre clau del mercat. El president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona, Jordi Ferrer, ha explicat a Tarragona Ràdio que el protagonisme del turisme de proximitat reforça un model turístic més sostenible, diversificat i amb retorn directe a l'economia local. Assegura que aquest pont cau molt bé, que dilluns moltes escoles fan festa i que és molt comparable a la Setmana Santa.
12: Aquest pont cau molt bé. Com deies, el dilluns hi ha molts centres escolars que fan festa, per tant, la mitjana d'estades tenim estimat que sigui de 3 nits, amb la qual cosa és molt interessant tenir en compte que la Setmana Santa al final són 3-4 nits, també, no?
11: En aquests mesos anteriors a la campanya d'estiu, Tarragona es consolida, segons el sector hoteler, com una destinació competitiva més enllà de la temporada alta.
0: I com us dèiem, un dels principals destins d'aquests dies són les platges. I molts municipis ja estan fent treballs de reposició de sorra i millores a les platges, precisament, per facilitar l'accés per a la temporada de l'estiu.
1: A més, concretament, el municipi de Cubelles es suma a la llista d'aquests on s'han instal·lat on s'instal·la una prova pilot per evitar ofegaments durant tot l'any, fins i tot quan no està disponible el servei de socorrisme. Ens dona tots els detalls que era l'Àries.
13: Tot i que el dia no acompanya, les platges ja es comencen a preparar per afrontar la temporada de bany de l'estiu. Els treballs de reposició de sorra de les platges d'Empúries s'han enllestit en 2 setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Esperen que la sorra sigui més resilient i aguanti els embats del mar dels pròxims anys. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala.
14: A veure si l'espigó que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries. Fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys.
13: Per garantir la comoditat de tots els banyistes, l'Ajuntament de l'Ampolla ha adaptat diverses platges amb noves passarel·les, passamans dins l'aigua i s'ha renovat el passeig marítim. Una de les preocupacions a les platges és reduir el nombre d'ofegats. A Cubelles s'ha iniciat una prova pilot amb tres taules que s'han col·locat en punts estratègics per dotar a la ciutadania una eina segura per actuar en casos d'emergència. Ramsés Martí és especialista en socorrisme i seguretat aquàtica.
15: Intentar ajudar amb seguretat davant d'incidents en medi aquàtic i elements que siguin fàcil d'ús, perquè malgrat el cercle salvavides el tenim molt interioritzat, no es pot nedar amb ell dins l'aigua i la gent no sabria què fer amb ell.
13: Entre els mesos de juny i agost de l'any passat, 20 persones van morir ofegades a Catalunya. Amb l'aplicació d'aquesta prova pilot, Cubella se suma a la llista de municipis on s'han instal·lat aquests dispositius, com Cambrils i el Pantà de la Vall de Núria.
0: I seguim parlant de turisme, però en aquest cas sobre conseqüències del mateix, ja que l'augment de l'incivisme és present al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
1: Una tendència que, segons el director del parc, Joan Pijuan, ha augmentat en els darrers anys. Referent a la sobrefreqüentació que pateixen alguns espais, remarca que s'ha de fer educació ambiental i explicar que no es pot fer. Pijuan fa una crida a respectar l'entorn i poder tenir una visita de qualitat. Ens donen més detalls els companys d'Olot Televisió.
16: L'augment de persones que visiten espais naturals ha anat en augment des de la finalització de la pandèmia del coronavirus que va provocar el confinament de la societat. Després de no poder gaudir de l'aire lliure, de retruc també ha provocat que hagin augmentat les actituds incíviques, tal i com alguns ajuntaments ja han explicat en els darrers anys. Segons el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijuan, queda feina per fer en aquesta matèria i cal frenar aquestes actituds.
17: A partir de la pandèmia hi va haver, hem notat un petit canvi cap a l'empitjorament, podríem dir, d'aquesta conscienciació. És evident que hi ha públic per tot, eh? Hi ha gent molt conscienciada, molt respectuosa, i sort en tenim d'aquesta gent. Però és veritat que moltes vegades fiquem el focus a les persones que no són tan respectuoses.
16: Els espais naturals de la Garrotxa cada vegada tenen més visitants i es fa una crida al respecte lluny de l'incivisme. En els propers mesos es viuran dies i setmanes d'alta freqüentació, especialment en zones com els gorgs.
0: Les escoles agràries obren les seves portes per donar a conèixer els diferents estudis en formació agroalimentària de cara al curs vinent.
1: A pocs dies perquè comencin les preinscripcions, els 15 centres públics que hi ha repartits pel territori conviden a visitar les seves instal·lacions en jornades programades i amb cita prèvia. En total s'oferiran 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions es poden fer del 26 de maig a l'1 de juny. Ens amplia la informació Sònia Kerr.
18: L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ofereix el grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal i també el grau mitjà en producció agropecuària. Actualment hi ha 74 alumnes inscrits i així és com valoren la seva experiència alguns d'ells.
19: Quan vaig acabar l'ESO vaig veure que me volia quedar a casa, que tinc una granja intensiva de vedells i llavors vaig investigar a veure quines opcions hi havia i vaig decidir per aquí a Vallfogona de Balaguer. He vist que hi ha més diversificació del que em pensava. També tenim hivernacle, també inseminem.
20: En aquesta escola tenim totes les espècies, pràcticament cavalls, porcs, conills, i et donen l'opció doncs, de tocar una mica tot el sector.
18: L'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners ofereix l'únic grau mitjà forestal de les comarques gironines. També disposa d'una àmplia oferta de formació contínua en arboricultura, per exemple, o motosserra per a jardiners. Tots dos previstos per aquest mes de maig, igual que la jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 9. Anna Ferrer és una del centenar d'alumnes inscrits ara mateix en aquesta escola agrària.
21: A grans trets es fa una mica tot el que té a veure amb el bosc i el forestal. Fem bízums, que són exàmens d'identificació, i bueno, entendre també com funciona la natura i com podem ajudar-la nosaltres a ser el que és, sense entorpir-la.
18: En total, a Catalunya, les escoles agràries oferiran el curs vinent 25 cicles formatius, 12 de grau mitjà i 13 de grau superior. Les inscripcions seran del 26 de maig a l'1 de juny.
0: I no sortim del sector agroalimentari, en aquest cas anem amb la pesca, ja que la flota d'arrossegament de Palamós va pescar l'any passat un 28% menys de gamba vermella a causa de la quota restrictiva que imposa la Unió Europea.
1: Malgrat tot, els pescadors palamosins van poder mantenir el nivell de facturació perquè el producte es va vendre a més bon preu. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Això és perquè el preu mitjà de la gamba de Palamós durant l'any passat va superar els 47 euros per quilo, el més alt dels últims 12 anys, i més de 5 euros i mig per quilo més alt que el que es va pagar el 2024. Miquel Mir, patró major de la confraria de pescadors de Palamós, parla del pes de la gamba vermella en el negoci de l'arrossegament al municipi.
4: Això és vital, per la confraria de Palamós és vital. Cada port té les seves característiques. Aquí a Palamós, per sort, perquè tenim aquest producte que ens suposa molts d'ingressos, si te limiten als quilos de gamba, doncs t'estan limitant la teva font de vida.
2: Els pescadors de Palamós van capturar l'any passat 68 tones i mitja de gamba, que van suposar un ingrés de 3.200.000 euros. La gamba vermella suposa prop del 40% de la facturació total de l'any de la confraria palamosina.
0: I obrim bloc cultural amb Ginestà, que ha engegat nova gira ahir divendres en el marc del festival Estrenes, amb la presentació del seu cinquè treball, Gira tot igual, però diferent.
1: Amb les entrades exaurides, els germans Pau i Júlia Serra Solsas han fet vibrar el públic congregat a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona amb els temes del disc més Ginestà, però també amb alguns dels seus himnes més coneguts, com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure.
0: I avui a les escales de la Catedral de Girona actuaran els Amics de les Arts en el marc del mateix festival Estrenes.
1: El grup celebra l'inici de la seva gira dels seus 20 anys de trajectòria musical i el concert d'aquesta nit també té totes les entrades exaurides.
0: Són les 2:51 minuts, moment per conèixer la crònica en esports del nostre país.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça pot guanyar mitja lliga aquest vespre al camp de l'Osasuna.
1: Els blaugranes, amb Rafinha, Marc Bernal i Christensen de nou a la convocatòria, seran campions si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconsegueix la victòria al camp de l'Espanyol. Recordem que els blanquiblaus estan molt necessitats de guanyar i ja comencen a fer números per no complicar-se massa la permanència.
0: Qui es va complicar la vida ahir és el Girona, que va caure a Montilivi contra el Mallorca per 0-1.
1: Els gironins van perdre 3 punts vitals en la lluita per la salvació. L'equip de Michel ara està a 4 punts per sobre del descens, però encadena 3 derrotes consecutives i a falta, a més, de saber el que passa a la resta de partits de la jornada.
0: I anem a la primera federació masculina, on l'Europa va guanyar per la mínima a casa de l'Alcorcón.
1: Els escapulats segueixen amb opcions de disputar el play-off d'ascens. A l'Europa li queden 3 finals per aconseguir aquest objectiu.
0: I l'altre equip que té l'obligació de guanyar, però en aquest cas per no acabar en posició de descens, és el Nàstic de Tarragona.
1: Juga avui contra el ja descendit Sevilla B a 4:45 al nou estadi Costa Daurada. Ens donen tots els detalls de la prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic davant la primera de les 4 finals que li queden per salvar la categoria. Els tarragonins reben aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada un Sevilla Atlético que ja ha perdut la categoria, però que això segurament encara el pot fer més perillós, ja que no juga res. El Nàstic arriba al partit després de 2 derrotes seguides, coincidint amb els 2 partits seguits fora de casa i de caure en places de descens a segona federació. Són 6 les derrotes acumulades en les 9 darreres jornades de Lliga. Els de Pablo Alfaro volen aprofitar els números com a local des de la seva arribada a la banqueta, havent sumat 7 dels 9 punts jugats. El defensa del Nàstic, Moy Delgado, preveu un partit davant del filial del Sevilla d'anada i tornada i on ells s'han d'imposar el rival.
24: I el partit de Marbella també, en teoria, debería d'haver estat ganat, ¿no? Al final aquí cualquier equipo te puede ganar, pero nosotros haciendo las cosas bien creo que podemos conseguir los 3 puntos y es lo que tenemos que pensar. Salir con muchas ganas desde el minuto 1 hasta el minuto 100, que es lo que suele durar un partido.
23: Pel partit d'aquesta tarda, Pablo Alfaro recupera els sancionats Òscar Sanz i Mangel.
1: I demà el Sabadell tancarà la jornada defensant el liderat i en aquest cas la posició d'ascens directe davant del Múrcia.
0: I anem a la Lliga ACB, on a 6:45 començarà el bàsquet Girona-Saragossa, un duel entre 11è i 14è. Ens porta la prèvia del partit des de Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona rep avui a la jornada 29 de la Lliga el Casademont Saragossa amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives i mantenir-se en la lluita per la desena posició que li podria permetre jugar a Europa la temporada que ve. Per la seva part, els aragonesos sumen 2 victòries seguides i voldran una tercera per mantenir distàncies respecte a la zona de descens. Ara bé, no comptaran amb una de les seves estrelles, el base Trybel Haynes, lesionat de la mà esquerra des del mes de febrer, ni amb l'atlètic escorta DJ Stephens. Tot i així, els homes de Moncho Fernández hauran de vigilar amb el potencial ofensiu del seu rival, sobretot amb la dupla que formen Santi Justa, quart màxim anotador de la Lliga, i Devin Robinson, a més de l'experiència del pivot montenegrí Bojan Dublevic. Per part gironina, segueixen de baixa Fjellerup, Maric i Juan Fernández, però debutarà a Fontejau el pivot canadenc James Carney, que ja va fer un bon debut la setmana passada a les Illes Canàries. A l'anada, victòria del bàsquet Girona. Veurem si avui, a partir de 6:45, torna a repetir-se.
1: A 6:45 jugarà el bàsquet Girona i mitja hora abans començarà el partit de la Penya, que s'enfronta a l'Unicaja de Màlaga al Palau Olímpic amb la baixa important d'Ante Tòmic. A les 9 de la nit serà el torn del Jaiobos Lleida, que s'enfrontarà al Sant Pablo Burgos, i el Baxi Manresa i el Barça jugaran els seus compromisos en la jornada de demà diumenge.
0: I anem al bàsquet femení, on l'Espart Girona empata contra el Leganés i haurà de guanyar a Fontejau.
1: Les gironines van visitar la pista madrilenya amb les baixes de l'MVP Mariam Koulibaly per lesió, així com les de Laura Quevedo i Marta Canella, i van sortir d'aquest maig amb un insòlit empat, com i ja que no hi va haver pròrroga perquè l'eliminatòria de quarts de final és d'anada i tornada i es dona per bo aquest resultat, i tot s'haurà de decidir demà a Fontejau.
0: I seguim amb bàsquet, en aquest cas a la tercera, on el Pujol Mollerussa, després d'aconseguir la primera posició del grup amb 23 victòries en 26 jornades, avui disputa l'anada de la fase prèvia d'ascens a segona FEB contra el Club Prat.
1: Aquest partit el podreu seguir a partir de les 6:10 en directe a través de la xarxa Més.
0: Ja en un últim apunt de patinatge artístic, el grup Show Gran del Club Patinatge Artístic Olot arriba al Campionat d'Europa de la millor manera. El grup competirà durant tot aquest pont a Itàlia. Fins aquí les notícies en xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. La xifra supera els 1.706 que es van registrar durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. En lloc dels fets, s'hi ha desplaçat el cos policial i també el sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I seguim amb més successos. Un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la BV-5301 al Brull, a Osona, perquè causes que s'investiguen. Hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 són motoristes. I parlem ara de cultura, perquè gairebé 2 anys després de la mort de l'artista Gerard Sala, Sant Joan de les Abadesses el recorda amb Univers, una mostra centrada en la seva última etapa, en què els tons dels blaus i grisos prenen protagonisme. L'exposició dona continuïtat a la voluntat del municipi de mantenir viu el seu llegat amb una mostra anual. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès, Marc Roura.
2: El Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses acull una nova exposició dedicada a Gerard Sala. La mostra gira al voltant de l'última etapa de l'artista i posa el focus en la seva mirada còsmica. Les seves filles, Blanca i Emma, han tingut un paper clau en el procés de selecció de les obres.
3: El Palau de l'Abadia forma part de nosaltres des que érem petites, no? I des que és aquest espai d'art, cada any, no? Hem anat veient, hem anat fent seguiment de les exposicions i hem anat veient el procés també de creació de l'espai que el pare va formar part molt activa.
4: Tothom que coneix la seva obra sap que el blau és el seu color predilecte. En aquest cas hi ha els blaus combinats amb els grisos i aleshores amb aquests punts d'argent que són els que marquen aquestes constel·lacions imaginàries que ell feia i que ell tenia en el seu cap, en el seu esperit.
2: Sala va ser el primer artista a exposar al Palau de l'Abadia després de la seva remodelació.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès, i el Real Madrid demà no aconsegueix guanyar a l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Garcia.
1: Què?
0: Diumenge fem programa.
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
5: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
4: Vols dir que val la pena?
5: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
6: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts a Helena amb H, on les històries són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones a comunicar les seves històries d'una manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

estimats oients, gràcies per escoltar-nos, gràcies a la nostra tècnica de so, la Eli Arjona, qui us parla, l'Helena Álvarez. I recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar la víctima de la dona. El cas es troba ara sota secret d'actuacions. I més successos, perquè un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brull, a Osona. Per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. I marxem ara fins a Móra d'Ebre, on s'ha oficialitzat la rehabilitació de l'ermita de Sant Jeroni, un edifici del segle XIII que es trobava en un estat de conservació crític. La inauguració s'ha fet coincidir amb la tradicional diada de l'1 de maig, on les institucions han destacat la importància de mantenir el patrimoni viu i obert al públic durant tot l'any. Des de 21 Ràdio ens explica Alberto Calatayud.
2: Després de mesos de treball, l'ermita de Sant Jeroni de Móra d'Ebre ja està oficialment rehabilitada. Amb un cost de 128.000 euros finançada en gran part per la Generalitat, les obres han frenat l'estat precari d'aquest edifici del segle XIII. La intervenció ha servit per renovar la teulada, consolidar l'estructura, tractar les humitats i restaurar les pintures murals de la capella. Escoltem Ramon Gironès, tècnic de patrimoni de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
3: La intervenció ha tingut per objectiu preservar aquest bé patrimonial de gran interès històric, cultural, social i fins i tot paisatgístic, garantint-ne, a més, la seguretat estructural i assegurant la continuïtat dels seus usos tradicionals.
2: La jornada ha comptat amb una missa i amb el trasllat del sant a l'ermita de Santa Madrona.
1: I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes tenen la primera oportunitat per ser campions en aquesta jornada si guanyen el conjunt navarrès i el Real Madrid demà no aconsegueix la victòria davant l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
7: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. El dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

i benvinguts a Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del Highway. En Rogent ens traslladarà fins al 1910 amb el Fem Memòria i per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques, que en aquesta ocasió va a càrrec de cançó, ja que el Beck ha tret cançó nova que es diu Right Lonesome.

i aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou dels Boogie Bees amb aquest àlbum que es diu Don't Be So Mean. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Going Down South, on van acompanyats del Pablo Van de Poel. I tot seguit, més novetats discogràfiques. Tot seguit us deixem amb els Brown Horse Total Dive i aquest àlbum que es diu Brown Horse, i us deixarem amb la cançó que es diu Loose Music.

i aquí en el Highway 61 que estem escoltant el més nou de Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, i abans conegut com Sturgill Simpson, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Mooting After Midnight. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Situation, i tot seguit us deixarem amb la cançó que ha publicat el Jack White que es diu God and the Broken Ribs.

la darrera de les novetats discogràfiques que us presentem per aquesta setmana és aquesta que protagonitza el Jack White amb aquesta cançó que ha tret que es diu God and the Broken Ribs. Tot seguit us deixarem amb el clàssic que aquesta setmana el dedicarem al Traffic perquè fa uns dies ens va deixar el Dave Mason, el que fou guitarrista i fundador d'aquesta banda. Doncs tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Empty Pages.

i només aquí, en el Highway 61, escoltaràs música com la que et posem en el nostre programa Brent Cop and the Fixings i aquest Ain't Rocket in a While, i tot seguit us deixarem amb la bona companyia dels The Rolling Stones i aquest Driving Me Too Hard.

Benvinguts a 1910. Fem memòria, us informarà avui sobre els fets històrics, efemèrides i d'altres notícies, incloses les culturals o esportives com la canseta l'any. L'1 de gener a Buenos Aires, a l'Argentina, es funda el Club Atlético Vélez Sarsfield. El dia 6, els governs d'Argentina i Uruguai signen un protocol referent a les aigües del riu de la Plata. El dia 7, el pilot francès Hubert Latham és el primer en superar els 1.000 metres d'alçada. El 13 de gener, a la ciutat de Nova York, neix la radiodifusió pública. La primera emissió de ràdio pública va ser la interpretació en viu des del Metropolitan Opera House d'àries de les òperes de Pagliacci, de León Caballo i Cavalleria Rusticana, de Masagni, cantades per el tenor Enrico Caruso. El dia 23, a París, es van inundar 500 hectàrees, afectant a 150.000 persones i negant zones com Notre Dame, els Camps Elisis i la Torre Eiffel. En el pont d'Austerlitz, l'aigua va arribar a una alçada de 8,62 metres. El dia 28, a la província iraniana de Luristan, un terratrèmol causa la mort a més de 5.000 persones. Al febrer, el dia 7, Bèlgica, Gran Bretanya i Alemanya marquen les fronteres entre les seves respectives colònies, el Congo, Uganda i l'Àfrica Oriental. El mateix dia, el rei Eduard VII d'Anglaterra arriba en visita imperial a París. El dia 8, William Boyce funda els Boy Scouts d'Amèrica. El 9, després de la caiguda del govern liberal, Alfons XIII encarrega a José Canalejas, partidari de la democratització i del reformisme social, la formació d'un nou gabinet. El dia següent, el mateix Canalejas ocupa la primera vegada la presidència del Consell de Ministres. El dia 10 s'inaugura el servei d'autobusos per unir Carinyena, Osca i Fraga. A l'11 de febrer, a Barcelona, s'inicien proves amb un avió Blériot amb motor d'encendi de 25 cavalls, propietat de Mario García Capes. El 13, a Canton, Xina, 6.000 soldats instruïts per oficials estrangers es rebel·len i saquegen la ciutat. El mateix dia 13, a Romania, es funda el Partit Socialdemòcrata. I el 14, 50.000 manifestants demanen a Berlín un sistema electoral lliure, igualitari i directe i secret per Prússia. El dia 19 de febrer, Alemanya, Itàlia i Suïssa signen l'acord sobre el ferrocarril del Sant Gotard. A Suïssa li pertoca construir la línia del port de muntanya. El mateix dia a Manchester s'inaugura l'estadi de l'Old Trafford. El 20 de febrer, Boutros Ghali, el primer ministre nadiu d'Egipte, és assassinat. El 21 de febrer, mentre Espanya, el rei Alfons XIII assigna un decret d'indult per la majoria dels condemnats pels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona, a Reading, Connecticut, mor Samuel Langston Clemens, l'escriptor nord-americà conegut com a Mark Twain. L'1 de març, a Madrid, l'Institut Nacional de Previsió presenta el projecte d'assegurances per a obrers. El 3 es fan públics els primers èxits en el tractament de la sífilis amb salvarsan, un medicament desenvolupat per al seròleg alemany Paul Ehrlich i el seu col·laborador japonès Sakajiro Hata. El 5 de març, a Albània, esclata un aixecament contra el domini otomà. El 8, a França, Raymond de la Roche s'atorga la llicència de pilot número 36 de la Federació Aeronàutica Internacional, convertint-se en la primera dona autoritzada per volar en avió. El 10 de març, a la Xina declara il·legal l'esclavitud. El 18, s'estrena la primera versió filmada de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada com la primera pel·lícula de terror. El 23 de març, a Espanya, el govern autoritza els vehicles a circular en determinades poblacions, durant les festivitats religioses de dijous i divendres sant. El mateix dia, com un acte de denúncia a la solució política a la que es duen sotmeses les dones, les feministes canàries presenten la seva candidatura per a les eleccions, tot i saber que no seran elegides. El dia 28 de març, un hidroavió creat per l'enginyer francès Henri Fabre s'enlaira la primera vegada a Martigues, França. El 2 d'abril, a Espanya neix l'aviació militar i es constitueix la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, una alternativa sindical que deriva dels fets de la Setmana Tràgica. El 5 d'abril s'inaugura a l'Argentina el Trasandino Railway, un tren de muntanya en part utilitzant el sistema ABT de cremallera que uneix en un recorregut de 251 quilòmetres Los Andes a Xile amb Mendoza a l'Argentina, arribant a una alçada d'uns 3.200 metres al túnel de la Cimera. El 20 d'abril el cometa Halley és visible des de la Terra i no serà vist de nou fins al 1986. El 4 de maig un terratrèmol de 6,10 graus en l'escala Richter destrueix completament la ciutat de Cartago, primera capital de Costa Rica, amb un saldo de 1.000 morts, aproximadament el 10% de la població total de la illa. El 6 de maig, George V esdevé rei del Regne Unit, després de la mort del seu pare. En noticiaris filmats en quinerca color, dels florals del rei del vuitè són els primers que s'enregistren amb aquesta qualitat de color. El 12 de maig es celebra a Nova York la segona reunió del NAP, o Associació Nacional per a l'Avenç de la Gent de Color. El 18, a París, s'obre la primera conferència mundial sobre el trànsit aeri. El 25 de maig, a Argentina, se celebra el centenari de la Revolució de Maig del 1810, data en què aquesta nació va començar la seva emancipació de la corona d'Espanya. El 31 de maig, el Parlament Britànic
en aprovar la llei de la Unió, segons l'acte de Sud-àfrica de 1909, crea la Unió Sud-africana. I a l'1 de juny, el vaixell britànic Terranova surt de Londres per fer una expedició a l'Antàrtica. El dia 2 de juny, Charles Rolls creua amb el seu avió sense parades i per dues vegades, anada i tornada, al Canal de la Mànega. El 6 de juny, neix a Girona Jaume Vicenç i Vives, historiador, escriptor, catedràtic i editor català. A l'11 de juny, neix també l'oceanògraf francès, el Jean-Yves Cousteau. El 22 de juny, el dirigible Zeppelin de Lach, Deutschland, fa el primer vol comercial de francès entre Friedrichshafen i Düsseldorf, a Alemanya. El vol dura 9 hores. El 23 de juny, primera aparició del pare Brown, el detectiu de ficció de Chesterton. Ho fa en el compte Valentín segueix un rastre curiós, publicat a The Saturday Evening Post de Filadèlfia. El 24 de juny, el mateix dia que les tropes japoneses se'n baixen a Corea, es funda l'empresa Alfa, posteriorment anomenada Alfa Romeo. El 25 de juny, el ballet rus Diaghilev estrena a París l'Ocell de Foc, la primera gran obra del compositor rus Igor Stravinsky. El 30 de juny, al llac Keuka, als Estats Units, Glenn Curtis porta a terme la primera demostració del bombardeig des d'un avió contra un vaixell. El 4 de juliol, un combat de boxa de pes pesat va desencadenar greus disturbis racials als Estats Units, quan l'afroamericà Jack Johnson derrota el seu compatriota blanc, James Jeffries. El 20 de juliol, Colòmbia celebra el primer centenari de la seva independència. El 24, forces otomanes capturen la ciutat de Shkodër per sufocar la revolta albanesa. L'agost comença amb la creació de la Unió Panamericana. El dia 13 d'aquest mes d'agost, mor a Londres l'infermera, escriptora i estadística britànica Florence Nightingale, considerada una de les pioneres de la infermeria moderna. El 14 d'agost, un incendi de l'Exposició Universal de Brussel·les destrueix les exposicions de la Gran Bretanya i de França. I el 22 es signa el Tractat d'Annexió de Corea per part del Japó. El 26, a Skopje, República de Macedònia, llavors Imperi Otomà, neix Teresa de Calcuta, la religiosa catòlica i Premi Nobel de la Pau de l'any 79. El 28 d'agost, el Principat de Montenegro és elevat a la categoria de regne, amb la proclamació de Nicolau I com a rei. El 29 d'agost s'abdica l'emperador de Corea, Sun Jong, i el país aboleix la monarquia. L'1 de setembre, el Vaticà instaura un jurament obligatori contra el modernisme, que tots els sacerdots hauran de fer abans de l'ordinació. El dia 15 es celebra el centenari de la independència de Mèxic. I el 18, la República de Xile celebra el centenari de la primera Junta Nacional de Govern. 23 de setembre, l'aviador peruà francès George Chavez d'Arnel, en el seu Blériot 11, va aconseguir superar per primera vegada els Alps de Bric, a Suïssa, fins a Domossòrsola, Itàlia. L'1 d'octubre, primera publicació de fotografies infraroges, del professor Robert William Wood, ho fan a la revista de la Royal Photographic Society. El 5 d'octubre, a Portugal, després del triomf de la revolució que derroca el rei Manuel II, s'estableix la primera república portuguesa. El 12 d'octubre, a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña assumeix la presidència. El 30, el mateix dia en què Oriol Albaix Segura neix el poeta i dramaturg en llengua castellana Miguel Ángel Hernández, a Barcelona es funda la CNT, la Confederació Nacional del Treball, el sindicat anarquista del moviment obrer català. I el 20 de novembre mor el novel·lista rus Lió Tolstoi. També aquest mateix dia, a Mèxic, Francisco Madero proclama sense efecte les darreres eleccions i demana una revolució armada contra la presidència il·legítima del dictador Porfirio Díaz. El 15 de desembre, a Alpera, Castella-La Manxa, Pascual Serrano descobreix art prehistòric a la Cueva de la Vieja. El 17 de desembre s'inaugura a Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut com el Molino i tancat. El 18 de desembre, el químic i físic francès Georges Clot presenta a París el Motor Show, el seu invent, el llum de neó provocat per la descàrrega elèctrica d'un gas inert. El 21, a Xile, Ramon Barros Luco es proclama president. El 28 de desembre, una mena de pesta pneumònica es propaga a través dels nord-est de la Xina, matant a més de 40.000 persones. I a finals de desembre es calcula que Henry Ford ha venut més de 10.000 automòbils i que els tramvies elèctrics d'Àustria, Hongria, França, Alemanya i Gran Bretanya transporten 6,7 milions de passatgers cada any. Bé, tot seguit recomanem algunes de les millors llibres editats durant el 1910. I són els següents. Pele el Conqueridor, de Martin Andersen Nexo, El Diable i el Mar Profund, de Rhoda Broughton, El Presta Joan, de John Buchan, La Vagabonda, de Colette, La Carretera Ampla, de Jeffrey Farnell, Howard Sen, d'Edward Morgan Foster, El Llegat de l'Estepa, de Saint Gray, Gertrude, de Hermann Hesse, Recompenses i Fades, de Rudyard Kipling, Un home dans la nuit, de Gaston Leroux, Maria Magdalena, de Maurice Maeterlinck, The Return, de Walter de la Mer, Els quadres de Malta, de Rainer Maria Rilke, Chanticleer, d'Edmund Rostand,
Miss Aliança de George Bernard Shaw, La porta de Natsume Soseki i Raja de Rabindranath Tagore. El cinema, poc desenvolupat encara, va portar films com L'ocell blau, pel·lícula muda, subtitulada en anglès i de provinciada per Pauline Gilmer, El mar immutable, En els estats fronterers i La casa amb els porticons tancats, totes tres de David Ward Griffith, Les aventures d'Alícia en el País de les Meravelles, del director Edwin Stanton Porter, Un conte de Nadal i Frankenstein, dirigida per James Shirley Dawley, El meravellós mago de Oz d'Otis Turner, amb Bebe Daniels de protagonista, La clemència d'Abraham Lincoln, de Theodore Wharton, Les dones sempre ho paguen, dirigida per Hubert Gatt i protagonitzada per Asta Nielsen, que va ser censurada als Estats Units, i El capvespre, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues que s'ha recollit a l'Institut Kingsley per a la recerca en sexe, gènere i reproducció. I acabem, com sempre, amb un llistat de les millors cançons de l'any. Annie Little Girl, That's a Nice Little Girl, It's the Right Like Girl for Me, d'Ada Jones, Ave Maria i Sulfil, d'un Sofio, de Frances Alda, In the Gloaming, de Amerin Quartet, A Sunny Body Hurts in Kelly, de Nora Bass, Meet Me Tonight in Dreamland, de Henry Barr, Carmen, d'Enrique Caruso, Souvenir de Moscou, de Misha Hellman, Barcarole, de Geraldine Ferrari i Antonio Scotti, Say Say to Myself Say Say, de Margaret Farrell, Calm Me Up Some Rainy Afternoon, d'Ada Jones, My Hero, de Lucy Isabel Marsh, All You Dream, If He Comes In Going Out, de Dean Morton, Sweetness, de Peter's Quartet, Top of the Morning, Come Josephine in My Flying Machine, de Blanche Ring, Sweetness, de Frank Ansley i Peter's Quartet, My Pretty Songy Bird, de Frank Stanley i Henry Barr, Let Gonna Do It, de Walter Van Brunn, Play the Barbershop Shore, de Bert Williams, i Old Lang Syne, que cantava per Frank Stanley, posava un final a l'espai d'avui.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat un total de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 registrats durant tot el curs passat. Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que investiguen ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt ennuvolat al conjunt de Catalunya, amb ruixats que han aparegut sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, i fins a mig matí han abraçat també a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Registres poc destacats, excepte Miami Platja, on hem registrat al voltant dels 40 litres per metre quadrat. I a la tarda, els ruixats han quedat molt més restringits al Pirineu i Prepirineu Mitjà i Tetà. Algun ruixat també s'ha deixat veure a la zona del Pirineu Central i també dels Ports. En canvi, a la tarda hem tingut alguna clarena que s'ha deixat veure a les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres, i avui amb prou feines hem passat dels 25 a 26 graus. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats s'endinsaran una altra vegada per les comarques de Ponent, i compte perquè ho podríem fer-ho amb ganes. I demà acabarem la setmana amb ruixats que aniran circulant pel conjunt de Catalunya amb poques quantitats, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, molt semblants a les d'avui dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització Pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí, Saïf Abukeshek, també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna amb la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes haurien de guanyar i que demà el Madrid no aconseguís la victòria al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho farem amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25. I en el número 1 trobem els de Black Crowes amb l'àlbum Profane Prophecy. Us deixem amb aquesta cançó que es diu Pharmacy Chronicles.

In el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. En el número 1 estan els de Black Crowes amb Profane Prophecy, en el 2 el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Estem escoltant aquest Ready for Times to Get Better. Baixarem una més a la 3 i a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. L'escoltarem ara acompanyada de la Nora Jones amb aquest tema que es diu We've Come Too Far to Run.

Estàs escoltant el Highway 61. Estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ja ens trobem ara mateix en la posició número 4 amb els canadencs de Sheepdogs i l'àlbum Keep Out of the Storm. Estem escoltant aquesta cançó que dona títol a l'àlbum Baixarem una més, i us deixarem amb els Foo Fighters i el seu Favorite Toy.

Doncs ens trobem ja en l'Equador de rapes de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 9 amb els Córdobas i l'àlbum Back to Life. Hem baixat posicions. A la 10 ha estat Luke Winslow amb Quest of Light. A la 11 trobem els australians de Southern River Band amb Easier Said and Done. Estem gaudint d'aquest No Such Time. Baixarem més posicions. A la posició 12 està el Marcus Kingbank amb Darling Blue i a la 13 el John Batiste amb Big Money. Tot seguit us deixarem amb Pineapple.

I aquí en el Highway 61, que continuem plenament enfrescats amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, ens havíem quedat a la posició 13 amb el John Batiste i aquest Big Money. Hem baixat posicions, a la 14 està Jason Isbell amb Fox in the Snow, a la 15 Led Dupas amb Codename California, a la 16 el Trevor Sensor amb Afir Tears of Eros i a la 17 el Joe Bonamassa amb Breakthrough. Estàvem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem fins a la 18 on trobem el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust. Escoltarem aquesta cançó que es diu Last Corner of the Earth.

Encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 18 amb el gran Lee Phillips i aquest àlbum que es diu In the Hour of Dusk. Hem baixat posicions a la 19 hasta el Willie Nile amb The Great Yellow Light, a la 20 el Robert Plant amb Saving Grace i a la 21 trobem a la Neko Case amb aquest Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest rec. Tot seguit el que farem és baixar més posicions. A la 22 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Habit i a la 23 el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Don't Look Side.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 23 de la llista amb aquest Hangover Terrace, estem gaudint d'aquest Don't Lose Sight. Baixarem més posicions, a la 24 està la Margot Price amb Hit Headed Woman, i a la 25 el School Shaker amb Worm Slayer. Tot seguit us deixem amb aquest Good Money i així posarem punt i final als rapes de la llista per aquesta setmana. You're only afraid to choose our own reality when opportunity.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que hem dedicat als Temple of the Dog, després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa, en Rosent ens ha traslladat fins al 1906 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra supera els poc més de 1.700 casos que es van registrar durant el curs anterior. Coincidint avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'assetjament escolar, creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons han informat el cos policial que investigarà la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions. Més successos, un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la carretera BV-5301 al Brulla, Osona. El conductor i únic ocupant de la moto, de 59 anys, era veí de Barcelona, mentre que dos dels tres ocupants del turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital de Vic. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, i d'aquestes 15 eren motoristes. Marxem ara fins a Valls, on la policia local d'aquest municipi ja forma part de la xarxa Rescat, el sistema de radiocomunicacions d'emergències de la Generalitat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens explica David Prats.
2: Aquesta incorporació arriba després de la signatura d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament i suposa un pas important per millorar la coordinació en situacions d'emergència. Amb aquesta integració, els agents podran comunicar-se de manera directa i segura amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres serveis, fet que reforçarà la capacitat de resposta davant incidents greus. En una primera fase, el consistori ha incorporat 15 terminals de ràdio mentre es prepara la compra definitiva de més equips. L'objectiu és garantir un sistema robust, fiable i connectat en temps real.
1: I d'altra banda, els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abukeshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes poden ser campions aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès, i demà el Real Madrid, que juga a les 9 de la nit al camp de l'Espanyol, no aconsegueix una victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: La Aida, el cinquè, ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvingudes a El Voltatge. Aparentment, un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 24 d'abril de 2026, post Sant Jordi, i per celebrar-ho us porto un programa clàssic. Un programa que remet a l'essència i als orígens del Voltatge, que són les versions, com no. Avui us porto Roberta Flack i també John Denver, Peter Tosh, George Knox, fins i tot Compay Segundo. Ja veureu, amb un seguit de versions originals, òbviament, i jamaicanes, que faran les delícies de la legió d'oients que al voltant del Baix Llobregat s'apleguen els divendres a la nit per sentir Isaac Arriaza, qui us parla, amb les seves bogeries radiofòniques sincopades. Killing Me Softly.

La versió sincopada que us porto avui és d'un artista no molt conegut. Sempre ho dic, però és veritat. L'Ernie Smith és un vocalista d'una talla inconmensurable que la bona va aterrar amb la música jamaicana amb exitassos com I Love You Want To Me, You To Want Me, en Pitapata. I avui us porto una versió que m'ha sorprès, que és precisament una versió enregistrada per Trojan Records el 1974 de Killing Me Softly, amb una veu masculina. I el nostre assistent Laritz, que el tenim aquí al costat del plat, donarà el play ja per entrar l'Ernie Smith i sentir la seva cançó. Dintre! Original vinyl style.

Com no podia ser d'una altra manera? Parlant d'aquesta cançó, m'havia de referir a una de les veus soul contemporànies de referència, amb una vocalista difícil de definir, la gran Lauryn Hill, i els seus Fugees, que vam aixecar brillantment aquesta cançó als anys 90 dins del seu àlbum The Score. No podia no posar-la, perquè ens fa posar la pell de gallina.

nostre està indiferent davant d'aquesta veu, aquesta potència vocal, la gran Lauryn Hill i els seus Fugees. Després la tornarem a tenir, però fem un altre salt en el temps. Back to the past. En aquest cas, directe als anys 60 per rescatar una de les grans cançons doncs, de l'època surfera, diguem-ne, no? Dels Beach Boys. En aquest cas, amb The Archies, també doncs, la cançó molt, molt, molt popular, Shua Shua.

Doncs tirarem d'hemeroteca musical i anirem a buscar... Recorrirem el Trojan 60s Box Set, un recopilatori de 50 cançons de l'època daurada de Sanctuary Records, que és que s'encarregava de l'arxiu de Trojan, i allà teniu, doncs, això, 50 talls de versions, moltes versions de l'època dels 60 en clau sincopada. I com no, doncs aquest Sugar Sugar el tenim. I el tenim de la mà del senyor Ken Lazarus, i el podeu sentir, doncs, ara mateix, si ho tinc activat,

Doncs això ha estat, sense anar més lluny, Sugar Sugar de... ja ho diré, del Ken Lazarus en ritme sincopat. Doncs continuem al Caribe, no marxem del Caribe, durant una estona, tornarem a marxar, però ara anem a l'illa més gran d'aquella zona, del que anomenaven les West Indies, els britànics. En aquest cas, Cuba. Cuba, el Carib, l'illa que Espanya va perdre la guerra contra Estats Units el 1898, i Estats Units va tenir influència doncs, com la que va tenir a tota Latinoamèrica, mitjançant la guerra bruta. I la violència, Cuba, com ja sabeu, va ser el pati de vacances d'Estats Units fins que el 1959 la revolució cubana, encapçalada pel Che Guevara i pel Fidel Castro, doncs, va acabar amb una mica doncs, amb aquesta bicoca que tenien els yanquis muntats i que ara volen recuperar, desgraciadament, matant de gana i enfonsant la misèria a la població cubana. Una abraçada i tota la solidaritat des d'aquí, des d'aquesta humil posició que ocupa un servidor, el micròfon, a Ràdio Molins de Rei, cap al conjunt de persones de la classe treballadora cubana que resisteixen el bloqueig i la pressió imperialista de Cuba. I tot això per dir que tenim el Compay Segundo, a una figura fonamental per entendre la música caribenya, la música afrodescendent en llengua castellana i el seu Guajira Guantanamera.

Doncs assolim l'equador del programa amb aquest Guajira Guantanamera del gran, gran, grandiós, colossal Compay Segundo. I com no, des de Jamaica, doncs també li van fer la contra, també van respondre aquesta gran cançó. I sense anar més lluny, un altre gran instrumentista d'aquesta petita illa, un saxofonista, Ronald Alfonso, amb el seu Guantanamera.

0: aquí heu tingut aquest instrumental a càrrec del Ronald Alfonso. Probablement bona part dels escatalets també. Guantanamera en ritme sincopat. I no puc deixar aquesta cançó sense, com a mínim, oferir-vos uns instants, uns minutets d'un Guantanamera bastant interessant i que lliga una mica amb tot el que he fet fins ara amb el company Segundo, però també amb els Fugees, perquè aquest Guantanamera el signa el Wycliffe Jean, part dels Fugees, i compta amb la participació gens menys preable de la mateixa Lauryn Hill, de Celia Cruz i Jenny Fujita.
1: Hola, dintre. Soy Celia Cruz y estoy aquí con Wycliffe celebrando el carnaval. ¡Azúcar! ¡Azúcar!

també entra al voltatge, perquè el hip-hop és una obra mestra. Anem al, a la versió, bueno, el conjunt de versions que havien de constituir el tronc d'aquest programa. És una cançó, doncs, country, també dels anys 60, a càrrec del, del John Denver, qui no la coneix. Es diu Living on a Jet Plane, i a més us porto un parell de talls en clau jamaicana. Vinga, anem a sentir aquest...

Doncs què va passar en clau reggae? Doncs que de nou, no sé si recordeu aquell programa on vaig parlar de la cançó Band of Gold, de nou, aquesta cançó la va enregistrar Trojan Records i Pama. Dos segells que a final dels anys 60, en l'època de l'eclosió de l'Ero Reggae, competien pel mercat d'oients i, òbviament, de consumidors de música, en aquest cas, de vinils. Per part de Trojan Records, el segell del casc Trojà i la galeta taronja i blanca, tenim a David Isaacs amb aquest, de nou, Living on a Jet Plane.

David Isaacs, pel costat de Trojan Records, i pel cantó de Pama, el Glenn Adams, amb un potent Living on a Jet Plane, Early Reggae.

Doncs espero i desitjo que us hagin agradat aquestes tres cançons. Bonica. Living on a Jet Plane. Glenn Adams, abans David Isaacs i abans, doncs, el gran John Denver. I ara una versió interna, una versió en clau doblement jamaicana. En primera instància, Keith Antex, que han visitat darrerament Barcelona, en Don't Look Back.

Doncs ara un altre artista jamaicà, o sigui, bueno, què dir, Peter Tosh, pare dels Wailers, company del Bunny Wailer i del Bob Marley, en aquesta gran experiència del trio vocal de Wailers, doncs que va, doncs ja va catapultar el gran Robert Nesta Marley al, doncs allò, a l'estrellat mundial. Amb aquest You Got to Walk, Don't Look Back, us animo a anar a YouTube i a buscar Don't Look Back, Peter Tosh, perquè veureu una sorpresa. Va, i no us faig spoiler, feu vosaltres mateixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha registrat fins a 1.865 possibles casos d'assetjament escolar en el que portem de curs. Aquesta xifra ja supera els poc més de 1.700 casos registrats durant tot el curs passat. A més, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, creix la inquietud al sector entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda i impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins l'any 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees en 25 municipis. Les actuacions del control poblacional permetran reduir les poblacions de senglar i intensificar el pla de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres per un millor monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit perquè a hores d'ara tallada la carretera T734 a Marçà a causa d'un accident i també hi ha dos carrils tallats a la P7 a Vilobí d'Onyar en sentit Barcelona, en aquest cas també per un altre accident. I els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals dijous passat han començat una vaga de fam, segons l'organització pro-Palestina. Un cop s'ha confirmat que ja han estat traslladats a Israel, l'ambaixada brasilera assegura que Tiago Ávila ha denunciat maltractaments i tortures, mentre que el català d'origen palestí Saif Abu Keshek també va ser vist per alguns testimonis com era maltractat pels soldats israelians que van assaltar el vaixell on viatjava. Obrim plana ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, segons ha informat el cos policial, que investiga ara la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i aquesta es troba sota secret d'actuacions. I un motorista també ha mort aquest matí en un xoc frontal amb un cotxe a la B-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i d'aquestes 15 són motoristes. I tanquem amb els esports. El Barça juga aquesta nit al camp de l'Osasuna. A partir de les 9, els blaugranes poden ser campions de Lliga aquesta jornada si guanyen avui el conjunt navarrès i demà el Real Madrid no aconseguís guanyar l'Espanyol en la seva visita a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: de Joan Salvat Papasseit, Dóna'm la mà. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar. Petegant, tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrasera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la celebró que mare a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar. Bategant, tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. A tota l'audiència, molt bona tarda, vespre. A tots els que ens escolteu en directe a aquesta hora, com cada dimarts, doncs esteu en l'espai cultural, musical i poètic, Quan cau la tarda, de Ràdio Molins de Rei, i en diferit, ja ho sabeu, que sempre és els dissabtes a la mateixa hora. Direm que avui deixarem línia oberta per si algú es vol... L'altre dia, precisament, l'últim dimarts, ens van dir: és que hem trucat i no ha pogut ser, perquè, esclar, no ho feu a última hora. Si truqueu, truqueu a meitats del programa. Si truqueu al final, no podem atendre la trucada. Doncs bé, deixarem línia oberta, com he dit, per si voleu, doncs, d'aquí una bona estona, quan conegueu a la nostra convidada, que ara en parlarem, doncs felicitar-la, per si us agrada, doncs, els seus poemes i el que direm a la durada del programa. També podeu sol·licitar una poesia pel pròxim dimarts, que això no estaria gens malament, que no teniu masses ganes de fer-ho, això veig. I participar també, doncs, per el programa, per si voleu participar, donar un comentari, el que sigui. Anoteu, perquè és molt fàcil. El 93... 668-61-61. 93-668-61-61. Saludem, com sempre, l'amiga a les vies de so, Eli Arjona. Gràcies, Eli. I donem la benvinguda a l'escriptora i poeta Elvira Perpinyà i Brull. Gràcies, Elvira, per ser aquí, per compartir amb nosaltres les teves experiències, la teva trajectòria i la teva poesia.
1: Moltes gràcies a tu, Alexandra. Estic encantada de que m'hagis convidat i molt contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també, de que hagis vingut, i de també la persona que t'acompanya, a la Carme. Sí. Carme, gràcies per ser aquí.
2: A vosaltres.
0: I a la Paquita Gil, que la Paquita Gil ja...
3: Incondicional,
0: ja. Ja estàs fixa en aquest programa.
3: Gràcies.
0: Repetim una vegada més que si algú vol venir en directe, els dimarts ho pot fer, Tenim 7 o 8 cadires lliures pel qui vulgui venir, disfrutar com la Paquita, passar-s'ho bé, gaudir del nostre espai, i passarà una horeta i mitja, doncs, amb companyia.
3: I passa volant.
0: I tant, i passa volant, ja ho has dit bé, ja. Bé, doncs, nosaltres hem de dir que ens hem iniciat, com heu pogut escoltar, amb una molt bonica poesia pròpia del temps i també de l'amor, com haureu pogut escoltar d'en Joan Salvat Papasseit, el Dóna'm la mà. Una poesia que està molt, molt escoltada, però que és, no per això deixa de ser molt bonica, i més ara, amb el temps que estem, no? Que tothom ja començarà a anar cap a les platges. Des del passat divendres hem anat anunciant a la nostra convidada i ara és hora de gaudir-ne. Així que farem lectura de la seva biografia tot seguit i després anirem, doncs, fent entrevista, escoltant els temes que ens has escollit, que són molt bonics, i també, doncs, a part d'escoltar els temes, que ens expliquis una mica i ens donis a conèixer la teva poesia, la teva obra.
1: Encantada de fer-ho.
0: Doncs vinga, anem per la lectura de la biografia.

0: Doncs vinga, som-hi. L'Elvira Perpinyà i Brull, que va néixer a Móra la Nova.
1: Móra la Nova, sí.
0: Que jo em vaig equivocar el dia que ho vaig anotar-ho, eh? Perdona, eh?
1: No passa res.
0: A Ribera d'Ebre, a Tarragona, el 1954.
1: Sí.
0: Ara t'hauria de dir, de lunes a martes, poco te apartes,
1: eh? Bueno, doncs per això ens hem trobat.
0: Molt bé. Realitza estudis d'infermeria i treballs com a infermera fins al 2018.
1: Sí, que em jubilo, sí.
0: Llavors va ser quan et vas jubilar.
1: Sí.
0: I aquests treballs, què comportava? Estar en un hospital?
1: No, al final de la meva feina vaig estar a primària, sempre. Amb un CAP, amb un centre d'atenció primària, i la veritat és que és una feina, la feina de la infermeria de primària és molt bonica, és molt important. I
0: estàs... que ser molt vocacional, no?
1: Sí, bueno, ser infermera és vocacional, sí.
0: Molt bé, molt bé. Durant la dècada dels 80 viu a Brasil, on treballa dins del món de les arts, muntatges, d'exposicions, recitals i música i teatre, no? També
1: sí,
0: vas fer...
1: Sí, sí.
0: Que déu-n'hi-do, la teva trajectòria. Hi ha moltes cosetes, eh?
1: Sí.
0: Allà ens dius que estableixes amistat amb la poeta brasilera Renata Palottini.
1: Palottini, sí.
0: Palottini, dic bé,
1: sí.
0: Perquè ve italià, no? Suposo
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és el nom.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. De la qual, doncs, tradueixes al català i al castellà algunes de les seves poesies.
1: Sí.
0: Treballa amb la directora de teatre Teresa Aguiar.
1: Aguilar.
0: O Aguilar.
1: Aguiar.
0: Aguilar,
1: Aguiar, sí.
0: Aguiar.
1: Aguiar, sí.
0: Sense L.
1: No, sense L,
0: és Aguiar.
1: Sí.
0: Molt bé. A l'obra de teatre, això ja és brasiler, no?
1: Sí,
0: aquest nom.
1: Sí.
0: Camiño que fas d'arro...
1: O d'arro i eugeniu a teu mar.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El brasileny, jo t'ho dic perquè la setmana passada va venir aquí una persona brasilera,
1: sí,
0: precisament. No és tan fàcil, eh?
1: No. No, no, no.
0: No és tan fàcil,
1: no
0: eh?
1: És, no ho és, no. No. És que un idioma, com més el saps, és més difícil.
0: Sí,
1: més,
0: no,
1: més
0: no. Sí, no. Que... La manera també de pronunciar-ho, eh?
1: Sí.
0: I allà vas estar, diguéssim, fent això d'autoria de Renata Palottini,
1: sí, sí,
0: que s'estrena a la ciutat de São Paulo i que conta els últims dies de la vida de Federico García Lorca.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Això és molt interessant.
1: Sí, és que, bueno, a São Paulo, durant els anys del franquisme, hi havia un centre, que es deia el Centre García Lorca, i hi havia un moviment molt important.
0: Molt important.
1: Molt important. Llavors la Renata va traduir molta cosa del Federico i va muntar aquesta obra que es diu Camino que fais o d'arro i eugeniu a teu mar.
0: Perquè, ja que ho dius bé, eh?
1: Home, 10 anys allà, no? El d'arro i el genil són els dos rius que creuen Granada.
0: Uh-huh.
1: I llavors, doncs, era una obra que contava els últims dies de Federico García Lorca.
0: I jo no sé si tu saps que aquí, al costat d'aquesta cafeteria gran que fa cantonada, que es diu la cafeteria del Foment,
1: sí,
0: perquè pertany també al teatre del Foment,
1: sí,
0: aquí va venir... El Federico García Lorca.
1: Home, que bé.
0: Sí, sí.
1: Renoi.
0: Sí, parlo de molts anys,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: aquí va ser-hi Federico García Lorca.
1: Que
0: I a més
1: bé.
0: A més aquí s'ha fet també una pel·lícula de, precisament, la pel·lícula que s'ha fet aquí al Foment, que és de la... Espera't, ara... De la, sí, Margarida Xirgo.
1: Sí, clar, sí. És
0: doncs,
1: que ser...
0: doncs la Margarida Xirgo va també actuar juntament amb el Federico García Lorca en
1: sí,
0: el teatre
1: sí, van fer,
0: del Foment.
1: Sí, fer coses juntes.
0: Sí,
1: junts,
0: sí,
1: sí.
0: Bé, mitjançant Renata, coneixes a la Glòria Fuertes.
1: Sí, això va ser...
0: Amb la que mantens una entranyable amistat.
1: Sí.
0: Com era la Glòria Fuertes?
1: La Glòria Fuertes era una dona molt divertida.
0: Sí?
1: Era una dona divertida, però amb un fons trist. Amb un fons trist perquè ella s'ho havia passat malament, no? Però el que passa que sempre li trobava aquell sentit de l'humor, no? I llavors, doncs, bueno, la seva poesia és així, no?
0: És si molt llançada, amb la seva poesia, és molt...
1: Sí, és, a més és una poesia que entra molt bé perquè és fàcil, però també diu moltes, moltes coses i toca molta gent. I després, bueno, clar, el que la va fer popular va ser un globo, dos globos, tres globos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Va venir a casa, aquí a Barcelona, i me'n recordo que vam sortir a passejar amb ella, pel Passeig de Gràcia, vam entrar en una llibreria, i clar, la gent la coneixia.
0: Clar.
1: I ella estava sorpresa, diu, la gent me conoce. Hombre, claro, és que tu eres famosa, Glòria.
0: Sí, sí. Molt bé, molt bé. El 2012 s'inicia en el relat la poesia i el conte amb l'escriptora Esmeralda Verbel.
1: Uh-huh.
0: Eh?
1: Sí.
0: Per què vas iniciar-te amb contes? Què és potser el que més t'inspirava en aquell moment, els contes, més que la poesia?
1: Sí, bueno, perquè l'Esmeralda va proposar un taller de relat curt de conte, no? Jo m'hi vaig apuntar. Uh-huh. I llavors, quan vam acabar aquest taller, ella va proposar un de poesia. Uh-huh. És que, clar, sense poesia fa una mica de por, no? Yeah, però jo m'hi yeah. vaig apuntar i van començar a sortir coses.
0: Sí. Potser també per l'amistat que tenies amb ella.
1: També, sí, i bueno, doncs també havia... A mi la poesia sempre m'ha agradat molt i jo llegia molta poesia i llegeixo, i jo quan trobava un poema que m'agradava i pensava en algú, li regalava aquest poema, però sempre eren poemes d'altres persones, no?
0: Ah, està bé.
1: I doncs potser doncs, per això vaig dir, bueno, doncs vaig a provar, no? I...
0: Molt bé, molt bé. Ens dius també que el gener del 2017 fas un curs d'iniciació a la narrativa a l'Ateneu Barcelonès amb l'escriptora Laia Aguilar.
1: Sí. Sí, també vaig fer aquest curs, sí.
0: El setembre del 2018 surts el teu primer llibre, Poemes bilingües, que es diu Poemària.
1: Poemària, sí.
0: I després, en el 22, neix el segon poema, el poemari, que porta per nom Di-versos.
1: Sí.
0: Di-versos.
1: Sí, versos, sí.
0: I bé, haig de dir que també és bilingüe igual que l'altre.
1: Sí, a veure, jo quan escric en català sí. el tradueixo a castellà.
0: Sí.
1: Però hi ha poemes que em surten directament en castellà.
0: És que traduir-ho és difícil, eh? Difícil, sí, bueno, perquè la traducció...
1: A veure, jo, els meus poemes no tenen rima, és una poesia lliure, no? El fet d'escriure en castellà, la Carmen, la meva dona, és de La Manxa, uh-huh. i a casa parlem català i castellà, som bilingües, no? Llavors jo, depenent en què penso, on soc,
0: clar.
1: O sigui, viatjo bastant,
0: o
1: sí, o sigui, jo si escric un poema sobre Galícia o sobre Andalusia, doncs em surt en castellà, clar, o clar. Sobre La Manxa, em surt en castellà.
0: Clar. Tens diferents publicacions en antologies, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, aquí n'hi ha moltes, jo no puc enumerar alguna. No,
1: no cal,
0: sé,
1: no cal.
0: Tas de lectures, Grup Obert, d'escriptura, l'Ateneu Democràtic i Progressista.
1: Ui, fa molt temps.
0: El centre de Caldes de Montbui.
1: Sí.
0: Això va ser el 2013. Mm-hmm. Després el 2019 en fas un altre. No, després el 20, el 22. Jo penso que tot això...
1: No cal
0: enumerar-ho, no? Hem de dir també que has obtingut diversos premis.
1: Alguns, sí.
0: Finalista en el primer i tercer premi Ribera d'Ebre, de poesia recitada.
1: Recitada, sí.
0: O sigui, declamada, no?
1: Sí, sí.
0: Això va ser a Tarragona, a Vinebre.
1: A Vinebre, sí.
0: A l'abril del 2018 i el 2020.
1: Uh-huh, sí.
0: Molt bé. Finalista també en el 15è Certamen Internacional de Poesia Balcón Poético Andaluz.
1: A Lleida.
0: Exactament,
1: a Lleida,
0: març sí. del 2020.
1: Sí.
0: Bueno, aquí veig que també, déu-n'hi-do, eh? Primer premi en el quart premi Ribera d'Ebre, de poesia recitada també,
1: sí.
0: També a Vinebre,
1: sí.
0: i aquest va ser el 21.
1: Uh-huh.
0: És a dir, que has anat fent moltes coses, bueno, i has anat obtenint també reconeixements i premis.
1: Sí, per allà, per la meva zona, i està bé, això t'agrada.
0: El que em fa gràcia és això del final, que dius La teia i el tió, que és un conte infantil il·lustrat per Cristina Valero i editat per Rúbrica Editorial a l'abril del 2021.
1: Sí.
0: O sigui, has fet un conte que es diu La teia i el tió.
1: Sí.
0: I després has format part del jurat de Premi Ribera d'Ebre de poesia recitada. Sempre no escrita, sempre recitada.
1: Sí, a veure, la poesia és escrita, és clar, però quan ets finalista o quan guanyes el premi, has d'anar a recitar-la. I per això li diuen de poesia recitada, perquè a vegades et donen un premi i te l'entreguen i ja està. No?
0: Allà i això tracta... va ser, mira, el 24, 25 i 26.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, un ara darrere l'altre.
1: Aquest cap de setmana passada s'ha entregat aquest premi. Sempre es fa a prop de Sant Jordi.
0: Molt bé, molt bé. Uh-huh. Jo t'ho deia, això de recitada, perquè ara ja no es fa, però jo havia participat en concursos de recitació
1: uh-huh.
0: o declamació
1: sí.
0: Aquí a Igualada,
1: uh-huh.
0: que ho feien també en l'Ateneu,
1: uh-huh.
0: igualadí. Però, malauradament, ho van deixar de fer. I era bonic, recordo
1: clar.
0: Que era molt bonic, perquè, uh-huh. esclar, no és el mateix que tu presentis en un concurs uns poemes que anar i declamis, no?
1: Exacte.
0: Perquè tu llegiràs d'una manera, l'altre llegirà d'una manera, cadascú llegirà d'una manera, però
1: sí.
0: quan t'ho diuen
1: sí.
0: i t'ho reciten i ho fan bé, doncs allò et penetra d'una altra manera també.
1: És importantíssim, la felicitat.
0: Clar, sí. Que sí. Bé, jo sé que has escollit també uns temes, quatre temes, i hem de seguir un ordre d'aquests temes. Jo abans que començar-te a fer preguntes, perquè ja n'estem fent, però no hem entrat a l'entrevista, m'agradaria doncs posar el primer, que és amb... pots anomenar tu, si vols.
1: Sí, és un tema de la Carole King, sí. Dels anys finals dels 60-70, que es diu You've Got a Friend, i, bueno, tu tens un amic, i a mi m'agrada molt aquesta cançó, en aquella
0: època.
1: You've Got a Friend.
0: Doncs anem a escoltar.

0: Miri, me n'hi he anat a la meva època, ara.
1: Clar, sí, sí, sí, sí.
0: És preciosa.
1: És la nostra joventut total.
0: És preciosa, la cançó.
1: Sí, sí.
0: I, per cert, aquesta cançó dius que et lliga una mica amb un poema que tens que parla de l'amic, no?
1: Sí. Tinc un poema que es diu Amigues.
0: Amigues.
1: I, doncs, si voleu, us el llegeixo.
0: Doncs posem una música.
1: Vinga,
0: vinga.
1: Tinc amigues de tota mena. Amiga de color groc. Amiga de color verd. Amiga de color lila. Amiga que és transparent. Amiga de fons d'armari. Amiga de maleta i avió. Amiga que fa pujada. Amiga de rentadora. Amiga de safareig. Amiga de no dir res. Amiga de migdiada. Amiga de té i sofà. Amiga que és de portada. Amigues que són d'infància. Amigues que no s'obliden. Amigues en la distància. Amigues que ja han marxat, però segueixen aquí. Sempre les sento a la vora. I hi ha amics que són amigues.
0: Fixa't que tantes coses que es puguin dir, no? De la quantitat d'amics i amigues que un pot arribar a tenir.
1: Pot arribar a tenir. Sí, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: M'ha agradat. Però ara penso que en tens un que ens parlarà de la música.
1: Sí.
0: Perquè la música és molt important per tu.
1: La música és molt important i jo tinc un poema que es diu La gran sergidora.
0: Sergidora.
1: Referint-me a la música.
0: Referint-te a la música.
1: I si voleu us el llegeixo.
0: I la Carme li agrada la música?
2: Molt.
0: Acosta't, sí. Que no et sento, Carme.
2: Molt, molt, sí que m'agrada.
0: T'agrada molt la música?
2: Coses molt, molt semblants.
0: O sigui que quan ella recita, tu sempre estàs a la White, no?
2: Ai, sí, jo, veure. Jo sóc la musa.
0: La musa. Això està molt bé, caram.
2: Sí.
0: Així no se li adormirà mai, la musa. No. Et té al costat.
2: Sí, espero, sí. Espero.
0: Molt bé, doncs vinga, posem una musiqueta i l'escoltem, també.
1: Has vist el cel? Darrere els vidres el contemplo. El vent fila i desfila els núvols. Grans núvols que es transformen en animals fantàstics que caminen a pas lent sobre un tapís blau. A poc es difuminen i marxen. Uns altres en vindran arrossegats pel vent. Ho sents? Mozart omple l'estança darrere el finestral. Les notes filen i em desfilen els pensaments. Deixo que em penetrin i m'envaeixin, m'omplen. Calma, harmonia, benestar. La música aixopluc, la música llum, la música fidel companya, la gran sergidora.
0: Elvira, al llarg de la teva trajectòria, com has vist evolucionar la teva veu poètica i narrativa i quin moment ha sigut o ha estat clau en aquest procés?
1: Jo m'inspiro molt. Jo penso que les amb la inspiració no hi crec. O sigui, penso que les coses surten treballant-les, no? M'ajuda molt a contemplar la natura, no? També la relació amb les persones, no? I també doncs, aquests temps tan convulsos que estem vivint, no? O sigui, penso que també tinc una part de la poesia que doncs, és crítica i amb una mica de ràbia, no? I també per mi molt important dintre de la meva poesia és no perdre el sentit de l'humor.
0: Això és important.
1: Sí, tant, procuro.
0: Sí, és difícil, eh? No escriure coses que siguin

0: humorístiques és difícil, perquè normalment allò que ens puny és el que aboquem en un paper, eh?
1: Sí, sí, però jo penso que jo m'he sentit una persona molt afortunada a la meva vida, no? I penso que la meva poesia, doncs, és més de tirar cap amunt que de tirar cap avall, no? Hi ha hagut moments, no? Perquè, bueno, perquè hi ha moments de tot en aquesta vida, però afortunadament em sento molt, molt, molt afortunada.
0: Has fet córrer la veu perquè t'escoltin avui?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I sí. T'estan escoltant?
1: Espero, mira, si m'estan escoltant, petonets per tothom.
0: Molt bé, doncs d'aquí també els enviem nosaltres, i gràcies per fer-ho.
1: No, i tant.
0: Les teves obres sovint tenen una mirada molt personal i també íntima. D'on neix aquesta necessitat d'expressió i com la treballes a l'hora d'escriure?
1: A veure, la necessitat d'expressió, doncs, és deixar que surti allò que tens a dins, no? I a mi em costa, vull dir, o sigui, els meus poemes no són llargs, penso que faig servir unes paraules bastant senzilles, però em donen bastanta feina, o sigui, les has de treballar bastant, però bueno, tot això, doncs, t'entreté. També un altre tema és quan s'acaba d'escriure el poema, no? Perquè li dones voltes i més voltes i després dius, va, vinga, ja el deixes dormir. Sempre s'ha de deixar dormir.
0: Però d'on neix aquesta necessitat?
1: Doncs de comunicar-me, amb les persones, sí, una manera de comunicar-me, de donar a conèixer el meu punt de vista de certes coses, no?
0: Quan tu vas començar a escriure, ho vas fer-ho primerament, com fa molta gent, per la gent de casa, per la família, o ja et vas posar a escriure de cara al que vivia, el que veies tu, el teu entorn?
1: No, jo escrivia per mi, vull dir... Escrivia per mi, llavors, doncs, ho vaig començar a compartir amb les meves amigues, amb la Carmen, no? I vaig veure que a la gent li arribava, o sigui, perquè jo primer pensava, bueno, que escrivia, però, bueno, no sé, per passar l'estona, m'agradava, em sentia contenta amb el que deia, no? Però no sabia si estava bé això, no? Clar. I llavors, doncs, bueno, quan ho comparteixes i la gent et diu coses, que et diuen unes coses increïbles, o sigui, et diuen coses que tu no ho has escrit, allò, eh? La gent veu més del que tu escrius.
0: Cada persona deu interpretar d'una manera diferent.
1: Sí, lògic. Sí, sí.
0: En el teu darrer llibre, el Diguió Versos, perquè, clar, tu ja poses el guió per diferenciar una mica, Diversos.
1: Sí.
0: Quin és el fil conductor que uneix els textos i que t'ha inspirat a crear aquesta obra?
1: Bé, jo sempre que... Bueno, sempre tinc dos poemaris, el primer que es diu Poemària i aquest segon que es diu Diversos. Com que és en català i en castellà, busco un títol que no s'hagi de traduir.
0: Yeah.
1: I llavors vaig buscar aquest Diversos, clar, perquè em serveix tant en català
0: com en castellà.
1: Com en castellà, no? Llavors el pròleg... Ai, el pròleg... La portada, del llibre,
0: sí,
1: veus, no és per casualitat, té tres notes. Té un mi, un sol i un si.
0: Ah, fixat.
1: Val. El mi és la primera part, que són poemes més íntims, que parlen més de mi.
0: Clar, clar.
1: El sol són més passejos per mar, muntanya...
0: Està molt bé això, Està molt bé això.
1: I el si, doncs, és aquesta part una mica més crítica, més de queixa, més de...
0: Pues això, si no ho arribes a dir, segur que molta gent no li cau.
1: Bueno, jo quan faig una presentació sempre ho explico. Perquè, clar, no és perquè sí que estàs tres notes. Mi, sol, sí.
0: Molt bé, molt bé. Què t'agradaria que els lectors s'enduguessin després de llegir el Diversos, tant a nivell emocional com reflectiu?
1: A mi m'agradaria que aquest llibre el tinguessin a mà i l'obrissin per la pàgina que volguessin i el anessin llegint.
0: A veure què surt.
1: O sigui, que no el llegeixin i el guardin, o sigui, el que ens agrada a totes, no?
0: Que
1: sigui una cosa de dir, però tampoc no cal llegir-lo tot d'una vegada, no? Que molta gent ho fa, perquè ja et dic, és una poesia que entra bé, no? Però es pot obrir qualsevol pàgina i anar llegint.
0: I es pot trobar a qualsevol llibreria?
1: Sí. O sigui, si tu dius Diversos d'Elvira Perpinyà, possiblement no el tinguin, però te'l demanen.
0: demanen
1: i te'l porten, sí.
0: Molt bé. Sí. M'agradaria escoltar més poesia. I si és curteta, ens en pots fer dues o tres seguides, si et sembla.
1: Sí.
0: Sempre seran d'aquest llibre?
1: No.
0: Portes els dos?
1: Mira, us llegiré ara un de poemària que es diu A la cuina.
0: Ah, mira, que bé, que t'agrada la cuina.
1: No, però sí, la cuina... No, la bona cuinera és la Carme. Sí. Jo sóc de coses a la planxa, bullides i amanides.
0: Així que li va ser per ella.
1: No, perquè és una coseta molt senzilla, ja ho veureu.
0: Ah, molt bé. Eh? Doncs vinga, amb la mateixa musiqueta en podem llegir uns quants, si
1: val,
0: et sembla.
1: D'acord. Trec la barra de pa de dins de la bossa de fil que tinc penjada darrere de la porta de la cuina. Obro el calaix dels coberts i trio el ganivet de serra. Fereixo la molla i petites crostes s'escampen sobre el marbre. Li faig un massatge amb el tomàquet. Un xic de sal per curar les ferides. Ho suavitzo amb un raig d'oli. Pa amb tomàquet.
0: Que bo! Escolta'm, a més, a mi la cuina m'agrada també, eh?
1: T'agrada.
0: Sí, però m'agrada més que em serveixin el plat.
1: Sí, eh? Val, aquest és en castellà.
0: Molt bé.
1: A mi m'agrada molt jugar amb les paraules.
0: Sí.
1: I aquí es diu desnúdate. Vamos, habla, exprésate, grita, no te calles. Asegúrate que no te dejas nada dentro. Eso es, quítate ese nudo, desnúdate. Vale. Jugant amb les paraules, ara llegiré el banc. Hi ha qui roba un banc. Això era abans. Bang, bang, bang. Hi ha algun banc que roba a la gent. I cada cop més. Això ara és. Hi ha qui roba no té i està en un banc d'un parc, del carrer, d'un caixer. I cada cop més. Això és ara, també. Paciència. Paciència és una paraula que la fem servir molt i està formada per dues paraules molt importants, que és el pa i la ciència. Llavors jo dic... No hi ha ciència sense pa, ni pa sense paciència, ni paciència sense pa. Dona pa i tindràs ciència, si tens paciència, és clar.
0: Està bé el joc de paraules. Molt bé, molt bé. Ben diferents aquests poemes del que jo estic acostumada a llegir, eh? Són diferents.
1: Són diferents.
0: Tu tens un aire molt semblant amb la poetessa amiga teva, que era també poeta que va morir,
1: la Glòria Fuertes.
0: La Fuertes.
1: Sí.
0: Tens un aire de la Glòria Fuertes escrivint,
1: es nota que l'he llegit molt i que sí.
0: Sí, tens un aire.
1: Sí.
0: Jo que penso, no sé, que ella jugava molt amb les paraules.
1: També.
0: I tu també jugues amb les paraules.
1: M'agrada molt, sí.
0: Molt bé, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Vinga, continuem.
1: Seguim.
0: Fem una pregunta també i escoltarem el segon tema, que també és molt bonic, el que ens has preparat. Quins autors o referents literaris, ja està, t'han influenciat més en el teu camí com a escriptora? Em sembla que ho hem acabat de dir, però...
1: Bueno,
0: no sé.
1: A veure, jo penso que, bueno, jo almenys a la meva generació hem de donar les gràcies a Joan Manuel Serrat, a Paco Ibáñez, a Lluís Llach, que ens van posar tots aquests poemes tots aquests poetes importantíssims a l'abast, no? I després, bueno, doncs he anat descobrint un altre i, doncs, bueno, la Glòria Fuertes, que ja l'hem dit, i m'agrada molt també el Mario Benedetti, que
0: sí.
1: He triat una...
0: M'agrada a mi també, sí.
1: He triat una música, precisament, que
0: sí.
1: És un poema d'ell.
0: Doncs mira, precisament, del Mario Benedetti, em sembla que el que has triat és El Te Quiero, oi? Que és la segona cançó.
1: Sí, és el Te Quiero, que és una...
0: Cantat per la...
1: Nacha Guevara.
0: Nacha Guevara.
1: Nacha Guevara, sí. A més, me'n recordo que la vaig anar a veure. O sigui, la Nacha Guevara és argentina, va venir a Barcelona, que devia ser l'any 76 o 77, va actuar en un teatre del Paral·lel, i la vaig anar a veure, i va ser, bueno, va ser al·lucinant, perquè bueno, no, encara no es feien aquest tipus de shows aquí a Barcelona.
0: Yeah.
1: I aquesta cançó, bueno, és molt important per nosaltres també, aquesta cançó de Te Quiero, és que és preciosa.
0: Vinga, escoltem-la, doncs.

0: Quin te quiero, eh?
1: Quin te quiero, ho abarca tot, sí,
0: i
1: sí.
0: Tant. I la veu, que tenia aquesta senyora,
1: sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Veu molt, molt maca. Recordes tu quin va ser el moment que vas decidir que volies escriure de manera seriosa o publicar?
1: Ui, és que jo no sé si escric de manera seriosa.
0: Ah, així ja, que venga la Gloria Fuertes.
1: Doncs, bueno, és una mica això, comences a escriure i ho comparteixes, no? I et diuen, i bueno, i per què no ho publiques, no? I llavors, doncs, és això, però jo encara ho dubto, o sigui, jo no sé si sóc poeta, vull dir, jo...
0: Tu ets de dia o de nit?
1: Més aviat de dia.
0: Més aviat, sí, de dia.
1: Però tampoc sense matinar gaire, eh? Vull dir...
0: No, diguéssim a partir de les 10.
1: Sí, i en migdiada, eh?
0: I, ah, caram, ets completa, eh?
1: Sí.
0: Ets completa.
1: No, quan és de matinar, a vegades penso que bonic que és el matí i com s'aprofita el dia, però la veritat és que generalment, bueno, em llevo doncs a les 8, 8 i mitja, no? Però tampoc a la nit m'adormo a partir de les 12.
0: No et diré l'hora que vaig a dormir, jo.
1: Tard, m'imagino que tard, em sembla
0: molt
1: que tard, no?
0: Molt tard. A vegades són les 2:15.
1: No.
0: Sí, i fins i tot més tard.
1: Sí.
0: I no et pensis que em llevo tard, eh? Perquè obro els ulls moltes vegades i són 8:15, i ja, si obro els ulls al dematí d'hora, ja no puc estar al llit. A tu no et passa això?
1: Jo tinc insomni una mica. I llavors el que faig és, agafo un llibre i em poso a llegir. Perquè...
0: I t'agafa son?
1: No m'agafa son, però em distrec de les cabòries que em despertaran.
0: Això és important.
1: I llavors doncs faig això.
0: En les teves obres sovint hi ha una mirada íntima i personal. D'on neix aquesta necessitat d'expressió?
1: Doncs això, de compartir, no? O sigui, de compartir de la manera que jo... veig les coses i penso doncs que... si li pot arribar algú, si la pot acompanyar, doncs ja m'està bé, no? És...
0: Quan tu, per exemple, veus una mica com està la situació, no, en el món, t'inspira a escriure alguna cosa?
1: A vegades sí i a vegades no. Sí, tinc alguns poemes que parlen de lo malament que està la cosa, no? Però a vegades no sempre. No sempre. Penso que més que la situació en un moment exacte és més aviat doncs un resum, no? O sigui, per exemple, aquest poema que he llegit del banc, no?
0: Sí.
1: A mi em sembla un poema doncs que conta moltes coses de l'actualitat, no? No cal que sigui d'un fet, o sigui, hi ha
0: clar.
1: Gent que dorm al carrer, hi ha gent que...
0: Sí, no? Sí.
1: I vaig més aviat doncs així, no?
0: I el tema potser també de la natura deu inspirar, no?
1: Sí, el tema de la natura també m'inspira. Ara estava mirant aquí, tinc un poema que parla de l'insomni.
0: Ah, sí? El vols recitar?
1: Si vols, sí.
0: Sí? Amb música o sense?
1: No cal, és,
0: no
1: si
0: cal?
1: Vols anem. Vaig?
0: Doncs vinga.
1: El murmuri de la teva respiració m'acompanya, com les ones del mar, en les nits d'insomni. Resto quieta. T'escolto, et sento. M'acosto a tu com el nàufrag que, perdut a la immensitat de l'oceà, abraça un tros de fusta cercant serenor, seguretat. Desfeta en un mar agitat per cabòries i cavilacions, poso la mà sobre el teu ventre de seda. Respira, em dius. Juntes dibuixem ones sota els llençols. Poc a poc, gronxada per la teva respiració, em calmes i torno al món dels somnis.
0: Molt bonic. Mira, tu, quan estàvem a micro tancat, que no ens sentien,
1: no.
0: M'heu dit que veniu de Barcelona.
1: Sí.
0: I m'has dit, recita alguna cosa.
1: Sí, sisplau, sí.
0: Jo volia que recitessis només tu. Però ja que vols que reciti alguna cosa, i
1: sí.
0: Vens de Barcelona, i la Carme també, us recitaré una oda a Barcelona.
1: Fantàstic.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: No sé si la Eli té a punt alguna música. Doncs per vosaltres dues. Oda a Barcelona. Pubilla de la Sardana. bressol de grans tradicions. Des del mar a la muntanya no t'has fet pas gens estranya, terra de foc i passions. A la falda blava i neta et besa la nostra mar, i l'ample Barceloneta s'eixample d'esquerra a dreta, vigilada amb l'ull del far. El teu cor guarda gelosa genis del nostre passat, obres totes prestigioses sota quatre barres roges que embelleixen la ciutat. El Parguell, la Ciutadella, embadaleix tots els cors. El Liceu, la gran estrella, sota un mar que s'esponzella a la Rambla de les Flors. Barri Gòtic, la Catedral, l'antic Palau de la Música, Sagrada Família Vial d'història tradicional on intervé el so i l'acústica. Personatges del passat que s'han fet vius dins la història, polítics de trist comiat, arquitectes i obres d'art resten en nostra memòria. Cambó, Macià, Companys, que són vigents avui dia. Tarradellas fa menys anys, polítics i desenganys, estatut i autonomia. Uns colors, una senyera, un club immensament gran, el Barça, que ho és de primera i encomana gran falera tant a petits com a grans. De nostra ciutat natal viu la Rambla de les Flors. És el nervi vertical per on oberta en canal escampa vida i colors. Estàtues que tenen vida, mags, acròbates, bufons, tarotistes de mentida, cobrant a mil la partida per tornar les il·lusions. Artesans, pintors, floristes, pidolaires, escriptors, músics i concertistes, pallassos i equilibristes, és la Rambla de les Flors. Això i més és Barcelona, i és la meva gran ciutat. La Mercè és la patrona, que per tot ens esperona i protegeix nostre fat. Pubilla de la Sardana, bressol de grans tradicions, des del mar a la muntanya no t'has fet pas gens estranya, terra de foc i passions.
1: Però, noi, és un retrat absolut, eh?
0: És un retrat de Barcelona, per qui no la conegui, la vulgui conèixer, sí, a través del poema ja s'hi va endinsant, no?
1: Tant,
0: poc a poc.
1: I tant.
0: Doncs mira, això va ser un encàrrec, jo no en tenia cap. En tinc molts de poemes, però fet a Barcelona no en tenia cap i em va sortir això. Sí. I em sembla que amb aquest ja ho cobreixo tot. Com és el teu procés creatiu? Parteixes més de la idea, de l'emoció o del llenguatge?
1: Jo em sembla que és tot una mica barrejat. Sí, hi ha una idea, no? Un pensament, no? Que es va desenvolupant, no? I llavors, doncs, és treballar el llenguatge, no? I si es pot fer algun joc de paraules o així, doncs... I l'emoció també hi és, clar. És clar, o sigui, és una barreja una mica...
0: És una barreja de tot, no?
1: Una mica de tot, sí, però, bueno, jo no sóc una persona constant, vull dir, no és que em posi cada dia a escriure, ni... A vegades, doncs, vaig pel carrer, veig alguna cosa i potser gravo quatre paraules al mòbil i després això em dona una idea per seguir fent alguna cosa.
0: Abans fèiem apunts, ara ja no fa falta, sí, ja anem amb el mòbil.
1: Sí, clar, sí, també porto una llibreta, no? Però depèn com vas, doncs és més fàcil treure el...
0: Jo recordo fa forces anys, que encara no hi havia el mòbil,
1: sí,
0: que... O sigui, coneixia un gran rapsoda, en aquell moment no hi és, malauradament, que per memoritzar molts poemes, quan feia un recital i l'agradava memoritzar-los, anava pel carrer movent els llavis, no? I clar, moltes vegades algú que el coneixia deia, noi, la cosa està malament, eh? Tu estàs ja...
1: Sí.
0: Ara no. Ara la gent, com que porta els auriculars posats, tothom parla sol.
1: I a més criden i tot.
0: I resulta que ara ja no estem malament del cap, no? Ara ja és normal, això.
1: Ara ja no, sí.
0: Fa gràcia, per això, com canvia tot, eh?
1: Sí, sí.
0: Pel que fa al teu conte anterior, la Teia i el Tió...
1: Sí.
0: Mira, anterior, la Teia i el Tió, veus? Quins temes volies explorar i que... Què el diferenciava de la resta de la teva obra, tenint en compte que és un llibre infantil, no?
1: Sí, és un conte que parla, doncs, del tio, del tio, no?
0: Del tio de Nadal.
1: Del tio de Nadal.
0: Sí.
1: Al meu poble diem del tronc de Nadal, però aquí és el tio, no? Llavors, doncs, bueno, el joc del tio i la teia, no? Les teies per encendre el foc. Uh-huh. I llavors, doncs, són dos germans, que són dos tronquets que estan al bosc, i bueno, és el dia d'abans de Nadal, i van a buscar amb el pare el tio, i troben un tio i troben unes teies i se'ls emporten a casa. Bueno, és aquesta
0: història. Està del conte.
1: Perquè per mi el del tio és que és una cosa tan bonica, o sigui, jo penso que
0: una
1: és una
0: tradició molt maca.
1: Una fantasia tan bonica, o sigui, de pensar que li dones de menjar amb un tronc, sí. I després caga,
0: sí, sí.
1: I et porta no, diapolies, i et porta.
0: I tens que anar corrents a la cuina, sí. Mig amagat...
1: I que, bueno, jo me'n recordo, o sigui, que li deixaves mandarines, li deixaves plàtans...
0: I s'ho menjava tot,
1: No, i és que el dia següent estaven allà les peles, o sigui, s'ho havia menjat tot.
0: Sí.
1: És que és una fantasia, em sembla molt bonic.
0: Sí, però al mateix temps que és una fantasia, també a vegades, després, quan ho saben, és un desengany. No vull dir-ho per si ens escolten, Però a vegades
1: no,
0: també...
1: No, però se li ha de donar de bé de menjar perquè...
0: Sí, perquè s'engreixi.
1: Sí, sí,
0: i després,
1: sí.
0: A l'hora de cagar, cagui
1: moltes coses,
0: llaminadures, coses.
1: Clar que sí, clar que sí.
0: Home, perquè si no fa botelles de cava, si no fa llaminadures, què celebraríem per Nadal,
1: i
0: no?
1: I cuchinel·lis i de tot, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Creus que el format de conte es permet expressar coses que la poesia no et permet, doncs, no sé, o és al revés?
1: Home, és diferent, no? La poesia és molt concisa, la poesia... Jo penso que... Jo, una de les coses que m'agrada la poesia és treure paraules, o sigui, treure de retirar-les, de que hi hagi, que sigui una cosa molt concisa, i doncs amb un relat, amb un conte, ah, doncs et pots esplaiar-te més, no? Pots escriure més, pots... Però clar, això cadascú...
0: Doncs mira, a mi m'agradarà escoltar una altra poesia, i després passem al tercer tema.
1: Vale. Mira, com que les meves poesies són curtetes, llegeixo una de la meva terra, Primavera a la Ribera.
0: I després una altra?
1: I després una altra, que és un passeig per un bosc que hi ha al costat de Romanyà de la Selva, que és un passeig al bosc.
0: Molt bé.
1: Vale, primer anem a la Ribera.
0: Posem una musiqueta.
1: Sí. Primavera a la Ribera. Em condueixes per camps oberts de bat a bat, encerclats de blaus cims. El vent t'espentina la cabellera platejada de les oliveres. Els ametllers resten quiets, no volen perdre les flors que pinten bancals nevosos. Retalls blancs i roses apedacen els bancals entre els pins. Els ceps, amb els braços nus, s'agafen per les espatlles, a punt de ballar un sirtaki, o potser és una sardana. Alzines nues s'amaguen vergonyoses darrere els matolls. Alguns pins arrogants, vestits d'escames brunes, s'encaren al caminant i allarguen les arrels que, camuflades de gris, travessen el camí volent atrapar les passes. Només una sargantana té pressa. Un perfum descarat dels tímids eucaliptus omple de verd el vent xafarder que gosa trencar el silenci quan es filtra entre la daurada argelaga. Una filera d'enèrgiques formigues creua el sender. L'aigua ha esgarrapat solcs a la terra on dorm la fullaraca. De tant en tant, el xiu-xiueig d'un ocell em fa sortir d'aquest no sé captivador.
0: Molt bonica, m'ha agradat aquesta segona molt, molt, molt, molt.
1: Gràcies.
0: No sé, jo penso que t'inspires molt també veient el teu entorn, el que hi ha,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Això de les formigues,
1: sí.
0: Tot això devia inspirar poder-ho afegir en el poema.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, posaria una mica de vida.
0: Quina
1: vida.
0: Importància li dones tu a la natura?
1: Bueno, és bàsica, és fonamental, o sigui, és que sense la natura estem morts, vull dir... Jo me'n recordo quan va passar allò de la pandèmia, no? que vam estar tancats i sorties per Barcelona quan ens van començar a sortir, i és que era un esclat. A més, és que clar, era primavera, ah. Anaves a Montjuïc, uh-huh. I és que estava, però estava preciós. La Gran Via, aquells matolls que hi ha allà, havien crescut, o sigui, era una meravella. O sigui, és que sense la natura no...
0: Jo no sé si diré un disbarat, però de 15 a 20 dies que poguéssim estar com vam estar llavors, potser ajudaríem a la natura a refer-se una mica més, no?
1: I tant.
0: Pensa que aquí als voltants de les urbanitzacions vam arribar a veure cèrvols, eh?
1: Sí, sí. Sí.
0: I és que això és cert, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí no, normalment no en veus, els cèrvols.
1: No, no,
0: doncs
1: no.
0: Veies cèrvols creuar la carretera.
1: Bueno, perquè va sortir vida. Va Clar. Sortir vida, vida a les plantes, als animalons, o sigui, no hi havia, no estàvem contaminant, no estàvem
0: Exacte.
1: Fent sorolls.
0: Exacte. Eh? Mm. Però som molta gent.
1: Som molta gent i no m'ha pres res.
0: No I no,
1: res,
0: exactament. No res. Tornant al teu darrer llibre, el Diversos,
1: sí.
0: Perquè tu dius diversos o dius diversos? Com ho dius? Tot seguit?
1: Diversos.
0: Sí. Diversos.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Quin és el fil conductor que uneix els textos?
1: Bueno, doncs el fil conductor, n'hi han tres de fils conductors, no? O sigui, a la primera part amb el mi, doncs és més la emoció, les meves vivències, uh-huh. no? El sol són paisatges, passejos, eh? I el sí, doncs és això, és el joc de paraules i és l'humor. Jo penso que els meus llibres més o menys són tots iguals, vull dir, jo sempre escric el mateix, vull dir, no, escric igual, vull dir que sempre hi ha aquests tres jocs, no? O sigui, una part més íntima, una part més de viatges i després una altra part, que també no cal dividir-ho així, eh? Una altra part, doncs això, més de joc de paraules, d'humor, de queixa.
0: I què és el que et va inspirar quan el vas escriure? Quin moment vital el vas crear?
1: Bueno, és que aquest llibre, per escriure-lo, em sembla que van ser 2 o 3 anys. Vull dir que això va sortir poquet a poquet. Cada poema té
0: el seu moment.
1: El seu moment, sí. Llavors, doncs, els vas guardant, te'ls mires, que dormin, els despertes, aquest fora, aquest bueno, aquest ja veurem, i al final, doncs, va sortint.
0: Una creació d'un mateix, podríem dir que és com un fill?
1: Home, jo no he tingut fills, però jo penso que sí, que és una cosa que surt molt de dins teu, no?
0: Ha sonat un mòbil i estan tots apagats.
1: No sabem de qui és.
0: Pues no ho sé, perquè jo també el tinc apagat, el meu. Bé, no ho sé, jo el tinc apagat segur, eh? Vull dir que no sé
1: sí,
0: per
1: també.
0: On ha sonat.
1: Potser bueno, tenim una espia.
0: No ho sé, potser sí.
1: potser ens estan gravant.
0: No, és que saps què passa? A vegades m'ha passat de posar el mode avió aquest i haver-hi algun de les aplicacions que et sona igual.
1: Sí.
0: No sé per quin motiu.
1: Ah, perquè diu que si hi ha la wifi, encara que tinguis el mode avió, si tens la wifi, et surt igual.
0: Ah, doncs així potser ha sigut el meu.
1: Ai,
0: si aquí
1: ai,
0: hi ha wifi, clar, com tinc la wifi vostra,
1: ai, ai, ai.
0: Deu haver sigut el meu. Doncs mira, el tinc en mode avió, que consti.
1: És que això m'ho vaig aprendre l'altre dia. Es veu que si ja estàs en mode avió...
0: Sí, l'haurem de tancar, wifi, i si ho tanco no et puc fer fotografies i no podem pujar-les a Instagram.
1: No passa res.
0: també és veritat
1: sí,
0: que podem
1: wifi.
0: Sí, també. Sí, bé, sí. Esperem que no torni a passar.
1: Bueno, ja m'he pres una cosa més.
0: Sí. Es nota que estem en directe, perquè sí. Si no aquestes coses ara les tiraríem enrere i ho esborraríem. Sí. M'agradaria escoltar el tercer tema, que és Sonho meu.
1: Sonho meu, sí.
0: Sonho meu, que la canta Maria de Betània, o Betània?
1: Maria Betània
0: i Gal Costa.
1: Gal Costa, sí.
0: Són dues dones...
1: Dues dones brasileñas.
0: Brasileñas.
1: Sí,
0: baianes. I la canta, és en Brasil, la cançó?
1: En brasileny, sí.
0: Doncs
1: Sonho meu és el meu somni.
0: Doncs molt bé, endavant.

0: Bé, tu l'entens perfectament, perquè has estat a Brasil.
1: Sí.
0: I vas estar molt de temps a Brasil?
1: 10 anys.
0: Caram, per força heu d'entendre el brasilè.
1: Sí, sí, sí. 10 anys. Sí. Dels 25 als 35. I llavors, doncs, és una època de la vida que a tot et va bé. Tot et va bé, vull dir que...
0: Bueno,
1: que...
0: bueno, m'has deixat parada, 10 anys, sí. són quants, eh?
1: Són anys, sí, sí, sí, hi havia, sí. Ja havia acabat infermeria i estava treballant al clínic, però en aquella època jo me'n vaig anar als finals la dècada dels 80 me la vaig passar al Brasil, sí. O sigui, el 79 me'n vaig anar, i hi havia companyes del clínic que es feien això, se n'anaven a Sud-amèrica, a Xile, a Argentina, per 6 mesos. Però el que passa que, mira, jo vaig anar per 6 mesos, però no vaig acabar.
0: Però no hi van anar per feina, van anar per...
1: anaven per conèixer, sí, agafar uns dies, un temps sense vacances o sense sou. Però, bueno, mira, jo me'n vaig anar 6 mesos, no, jo m'hi anava per un any o així, m'hi vaig quedar 10. Ves.
0: Què veus?
1: Ja està.
2: Vivències, eh?
0: Sí. Oh, i tant.
1: Sí, sí.
0: I has viatjat molt?
1: Sí. Sí, ens agrada molt viatjar, hem viatjat bastant. Sí? Sí,
0: la Carme li agrada molt viatjar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, viatgem bastant, sí, sí, sí, sí.
0: Carme, per on heu anat? A veure, digue'ns-ho, acosta't.
3: A veure...
0: Acosta't.
3: Hemos hecho prácticamente bastante Europa, porque tenemos, por nuestra profesión, yo soy médico.
0: Ah, sí?
3: Sí, jubilada ya.
0: Metge de què?
3: De primària, de médico de família.
0: Metge de família.
1: Metge i infermera és lo típic. No?
3: Claro, pareja. Claro.
0: Home, no té per què, però...
3: No, però bé, que, sí, sí. Ja és la guassa, no?
0: Sí, medicina general, per dir-ho d'alguna
3: manera,
0: bueno,
3: no? Sí, de primària, sí. Médico de família.
0: Molt bé.
3: Y entonces, pues íbamos cada año a congresos de... Uh-huh. Referentes al tema de familia, ¿no?
0: Muy bien.
3: Y entonces, pues, cada año íbamos a un congreso que era en diferentes sitios de Europa, con compañeras, y presentábamos un trabajo y todo esto.
0: Muy bien.
3: Y después, pues, hemos hecho otros viajes, Sudamérica, sí, Brasil, hemos estado 2 veces, Nicaragua, ¿no? Cuba... También.
1: Caram.
3: Argentina. Sí, Argentina, la Patagonia, sí, sí, sí.
1: Sí, Colombia.
4: Qué guapo.
3: Sí, Colombia. Y después...
0: ¿Y el próximo quién será?
3: No lo sabemos. El año pasado estuvimos en Canadá, en las Rocosas, y Montreal y... todo es Quebec.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh?
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Y también luego aquí... Ella participa de un coro de gospel. Uh-huh. Y entonces hemos estado 2 veces en Chicago con maestros del gospel.
0: Y ahora me hace memoria de una cosa.
3: Y sí, sí, hemos visitado también Chicago, Nueva York, ¿sí? Uh-huh. Y no sé si me dejó algo. I luego España, que és diversa.
0: Clar, que qui se n'anirà fora sense conèixer del tot
3: a veces passa, no?
4: Que... S'ha voltat tot el món, no? S'ha anat a Austràlia.
3: Ah, sí, ya no... hemos estado también en Japón, sí?
1: Sí, en
3: Vietnam. I en Vietnam, sí.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí. Caram, quin recorregut, eh?
1: Sí,
3: pues sí.
0: A més, estem segures. Tenim metge i infermera avui a l'estudi, eh? Estem segures.
1: Ai,
0: doncs mira, la Carme m'ha fet pensar que tinc que dir una notícia que la vaig repetint cada setmana perquè és fins al dia 10 de maig. Per tant, doncs, podem aprofitar dir-ho. I va ser precisament perquè vam tenir aquí 2 persones convidades, la Sandra Valverde, que és cantant, i el Guillem Prat, que doncs, ell porta a la direcció del grup de gospel, el Tastet de Gospel. Mm-hmm. Que jo... Teniu cotxe vosaltres?
1: Sí.
0: Doncs hi heu d'anar. Hi heu d'anar perquè són 50 i pico de veus.
1: On toca?
0: I a més, us ho dic. També ho dic per l'audiència. Recordeu, novament, doncs, l'actuació que ens varen parlar la Sandra Valverde i en Guillem Prat del grup El Tastet de Gospel el dia 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu. Serà un espectacle... impressionant, uh-huh. Perquè a més hi ha diàlegs, són moltes veus, ens han dit que hi ha un, també un joc de llums, vull dir que serà molt bonic anar-ho a veure. I aquest espectacle jo penso que no us l'heu de perdre, menys si teniu maneres d'anar-hi amb cotxe,
1: sí.
0: Eh? Doncs
1: sí.
0: És a Manlleu. El 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu.
1: Molt bé.
3: Apunta't el nom.
0: No, i si ja us ho apuntaré, sí, després ja quan marxeu.
1: Sí,
0: d'acord?
1: Sí, sí, sí.
0: Vinga, dit això, continuem, perquè encara queden preguntes i encara queda un tema per escoltar i més poesia. Si vols recitar alguna cosa, no vols que continuem amb l'entrevista, t'ho diràs.
1: Mira, si vols, parlant de viatges per Espanya, no? Hi ha aquest Viaje al Sur,
0: sí?
1: Que és el que deia, o sigui, aquest poema en castellà, no?
0: Sí.
1: Com que no tiene sentido, no? Ah. Viaje al Sur.
0: Viaje al, vale? Sur. Molt bé.
1: Això és un viatge anant cap a Jaén.
0: Molt bé.
1: Me fascino ante montañas vestidas de dobles, triples, cuádruples botonaduras de olivos que atrapan mis ojos. A veces, la montaña parece insinuarse tras un encaje de ramas que deja traslucir su loma. Aromas de jerez, manzanilla y aceite lubrican el paso, entre muros rojos, blancos y rosas de adelfas. Crestas amarillas rematan la retama que ilumina el camino. Camino a un sur de fandangos y fangos, de bulerías y burladeros, de alegrías y tristezas, de tangos y tengo y tú no tienes nada, de seguirillas y perseguidas, de saetas y escopetas, de sevillanas y villanos, de soleás acompañadas, de martinetes sin martillos, de quejíos y lamentos, de cantes hondos que me llevan, me arrastran a un viaje profundo hacia adentro, al alma, un viaje al sur.
0: Perfecte. Ara hem sentit un altre sorollet. No és el meu mòbil, eh?
4: Jo tampoc.
0: Noia, no sé, aquí ha, deu haver-hi un fullet, o potser s'han deixat algun mòbil aquí, o alguna, la tablet aquesta oberta, o alguna cosa, no ho sé. Bé, continuem.
1: No
0: sé,
1: no passa res.
0: Avui hi ha
1: no
0: aquests
1: res.
4: Fantasmes.
0: Sí, sí, sembla que hi hagi algun fantasma aquí. Què et anava a dir? M'he despistat i tot, eh? El títol aquest,
1: sí,
0: del llibre, et suggereix la pluralitat? Com és la reflexió aquesta de la idea del llibre?
1: Del diversos.
0: Sí, del diversos.
1: Sí, sí, pluralitat, varietat, sí, temes generals, o sigui, no es pot dir que sigui...
0: És una recopilació.
1: Recopilació de
0: diferents...
1: Diversa.
0: Sí,
1: diversa, exacte.
0: Molt bé. El dir jo versus, el llenguatge sembla tenir un paper molt central. Quina importància dona a la forma i al ritme en la teva poesia?
1: Jo penso que la poesia ha de tenir música. Jo penso que la meva, o sigui, la ritme a mi no, per mi no té sentit, per mi, eh? Però penso que sí que ha de tenir música, ha de tenir un ritme, això sí que és molt important.
0: Molt bé, continuem i suposo que podràs recitar algun poema més, no?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: anem continuant.
1: Sí.
0: Hi ha algun poema o text del teu llibre que estàs llegint al Diversos? No sé si té sentit especialment proper, significatiu, o si és que pots lligar-lo amb un proper llibre que vulguis fer, o si fas un altre llibre no tindrà res a veure.
1: Estic preparant un altre llibre.
0: Sí?
1: Estic preparant un altre llibre i sortirà aviat. I serà com això. Vull dir, serà...
0: També una recopilació.
1: Sí, o sigui, hi haurà de tot.
0: O sigui, no fas, diguéssim, per grups, tema natura, amor... No,
1: van
0: no
1: sortint i llavors, sí, el llibre, igual que aquí el Mi Sol Si, doncs hi haurà tres parts, una, dos, tres, que estaran més o menys recopilats per temes, no?
0: Però... El títol ja el saps, el llibre?
1: Sí, sí.
0: Sí? Quin títol li posaràs en el llibre?
1: Vida.
0: Vida?
1: Vida.
0: Fixa't.
1: Vida, sí.
0: Una paraula tan senzilla i que té tant de... que abarca tanta cosa, no?
1: Sí, perquè, bueno, perquè a mesura que et fas gran vas perdent gent, no? i penso que la vida s'ha de viure i que és molt important la vida.
0: I a tu quina relació t'agradaria establir amb els teus lectors a través de la teva obra, de la teva poesia?
1: A mi m'agradaria que, bueno, m'agradaria i m'agrada que s'ho passin bé quan llegeixen la meva poesia, i és el que la gent em diu, no? Que, uh-huh. que els agrada, que s'ho passen bé, que a vegades els hi desperta un somriure, no? Que no els hi costa, que l'entenen, això és important, no?
0: I tant, que arribes, clar.
1: Sí, que arribes. Sí.
0: Tenim una trucada.
1: Ah, sí?
0: Sí, i mira, 21 i 20 minuts, no? O sigui que ja passem d'un quart...
1: Com passa el temps,
0: de 10, em sembla que és el Jordi el que tenim a l'altre costat.
2: Ets pitonissa, Bona tarda.
0: Escolta'm, Jordi, ens truques sempre molt tard. Per què no ens truques abans?
2: Perquè estic fent altres coses i no puc.
0: Molt bé, digues.
2: He vingut tard a caminar, he sopat tard, he començat a escriure lo de cada dia, sí. I després dic, deixa'm abans que acabi el programa felicitar el tros que he sentit de vosaltres dues.
0: Molt bé. Doncs mira, aquí està la nostra protagonista, acompanyada de la Carme i de la Paquita. Està sí. L'Elvira, que és la poeta que tenim avui convidada, i si no l'has pogut escoltar tot, l'escoltes el dissabte.
2: Sí, però també vaig tard el dissabte.
0: Caram, aquest home.
2: Només puc veure la mitja o la tres quarts últim.
0: Molt bé. Bueno, tens moltes coses a fer, ja ho veig.
2: Bueno, se m'acumulen sense que jo ho busqui.
0: Ah, sense que tu ho busquis, molt bé. Molt bé, però el que has escoltat t'ha agradat.
2: Sí, he començat a les 9, per això.
0: A les 9. Fa poquet, Fa poquet que ens escoltes.
2: Sí, però m'ha agradat aquest tros, T'ho dic en sèrio.
0: No, però, doncs, escolta'm el dissabte. Escolta'l sencer, home.
2: A veure, procuraré.
0: Clar que sí.
2: Els meus interessos.
0: Sí. No, i si no te'n vas al podcast i el descarregues? I l'escoltes quan et vagi... Ja te l'enviaré jo, tranquil.
2: Vale, gràcies.
0: Molt bé, Jordi, que tinguis bon vespre.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu. Bé, passa això, Que a vegades, doncs, ara ve el bon temps i la gent surt, arriba a casa tard i agafa només la part final.
1: Bueno.
0: De totes maneres, el dissabte a les 8 el poden tornar a escoltar, i si no, sempre es pot descarregar del podcast.
1: Sí.
0: Mirant cap a un futur, tens algun projecte literari en ment a part d'aquest llibre o algun altre conte? No sé.
1: No, en principi és el llibre aquest, no? I després, bueno, hi ha altres... antologies van sortint relats i...
0: Algun recital?
1: No, així... Jo suposo que quan presenti el llibre, llavors sí que buscaré llocs on fer la presentació.
0: Tindràs que donar a conèixer
1: el
0: poemari.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Segurament que faré la presentació a l'Ateneu, com vaig fer d'aquest altre, sí. I altres llocs. Sí.
0: Molt bé.
1: I després hi ha una iniciativa molt bonica amb un poble de la província de Terol, sí. El Maestrazgo, que es diu Puerto Mingalvo, que és un poblet que està a dalt de la muntanya, i des de fa 4 anys que es fa a l'agost, es fa li diuen la Villa de les Palabres,
0: sí.
1: No? I llavors, doncs, anem una sèrie de poemes, de poetes que ens hem anat coneixent, no?
0: Sí.
1: La que ho organitza és una poeta valenciana que es diu Patricia Crespo, uh-huh. I bé, llavors, però és increïble perquè amb aquest poble que té a l'hivern 100 habitants, a l'estiu hi ha més gent, però és que a l'últim agost es va fer aquesta lectura i hi havia 170 persones.
0: Mare meva.
1: Aquest poble, Puerto Mingalvo, la Carmen hi va estar.
0: Sí, hi havia més espectadors que gent que vivia en el poble.
1: Sí, no, perquè ve gent dels voltants, com que ja fa 4 anys o 5 que ho fan.
0: Sí, i ara... tinc entès que hi ha molts poblets per allà.
1: Sí.
0: Petitons.
1: I ara, doncs, aquest any surt una antologia d'aquests poetes que participem amb aquesta trobada.
0: Molt bé, no? Ja com tenir cotxe i poder-te traslladar.
1: Això és veritat, sí.
0: Perquè jo, el no tenir cotxe, no puc fer-ho.
1: Sí.
0: Ara et demanaré que recitis alguna altra cosa, perquè per acomiadar-nos el que farem serà posar l'últim tema.
1: Val.
0: I aquesta vegada és del llibre Poemària, no?
1: Poemària.
0: Sí. Molt bé.
1: A veure, recitaré un poema curtet que parla, és de la meva mare, la meva mare.
0: Molt bé.
1: Mare. Com 10 cireres, apareixen i desapareixen les teves ungles entre els meus cabells mentre em fricciones el cap, xop de colònia. Asseguda la teva falda, la teva respiració em gronxa i m'adormo envoltada dels teus pits coixins. M'adreces com el foc adreça el ferro quan m'escalfes amb la sabatilla. Massa mare per una filla que encara s'està cercant. M'allunyo per fer-te petita o per poder jo sentir-me gran. De gran, t'estoves com les teves carns i vas cedint terreny per por de perdre'l.
0: Que bonic.
4: Preciós.
0: Gràcies. Molt maco. Molt maco. La teva mare? La... No hi és.
1: No, no, ja fa... fa...
0: Però ella va aconseguir...
1: No, no, la meva mare no. Quan la meva mare va morir el 2009... I clar, jo vaig començar a escriure el 2012 o 11.
0: Així que no va aconseguir la teva poesia.
1: No, no la va conèixer.
0: Però l'escolta segur des del...
1: Seguríssim.
0: Des d'allà on t'estigui segur que l'escolta.
1: Seguríssim.
0: Mira, m'agradarà que ens acomiadem amb el tema, aquest quart tema que tu has escollit.
1: Sí.
0: L'única cosa és que, si hi ha temps, ens podríem acomiadar després, Èlia?
1: No.
0: No? No, fem una cosa, poses el tema, després la baixes i ens acomiadarem sobre de la cançó. Endavant.
5: Fa una nit clara i tranquil·la.
0: La coneixem tots, és encisa, eh? Doncs vinga, escoltem-la.

0: Bé, l'anem escoltant, però sí. El que sí vull és donar-te les gràcies.
1: A tu.
0: A la Carme, a tu, a la Paquita, però a tu en especial donar-te-les amb aquesta floreta.
1: Oh, que bonica!
0: Eh? Perquè que estem en el temps de la primavera.
1: La primavera, sí.
0: Per tant, és una calanxó, eh?
1: Sí.
0: De color groc. Saps que necessita poca aigua, sempre per sota, dos ditets.
1: I és d'interior, eh?
0: No, no, jo la tinc al balcó, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Mentre no li tonqui molt allò de ple el sol.
1: No, no, el sol no.
0: Doncs...

0: bon matí, estimades amigues i amics d'Ona Rainbow, que esteu sintonitzant el 90.2 FM Ràdio Bolens. Benvingudes i benvinguts a l'espai on cada setmana obrim finestres a la diversitat, la cultura i posem ritme al migdia. Donem la benvinguda també a l'Helena. Com estàs? Faràs quelcom especial aquest pont?
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia també per als nostres radioients. Doncs sí, Mari, aquests dies tocarà desconnexió i, si el temps ho permet, una bona barbacoa a l'aire lliure i potser estrenar la piscina. Oh. Tant de bo les temperatures ho permetin.
0: Creuem els dits, Helena, perquè sigui així. Però encara queda una mica pel pont i tenim tot un programa per endavant. Avui us proposem un programa diferent, modern i absolutament necessari, perquè parlarem d'un univers que durant molt de temps no s'ha pres prou seriosament des de certs sectors culturals, però que fa anys que és eix central en la vida de milions de persones.
1: És a dir, parlarem de videojocs LGBTQ+, com a entreteniment, però també com a espai emocional, creatiu i identitari, perquè els videojocs expliquen històries i personatges, però també projecten futurs possibles i es converteixen en un mitjà de normalització.
0: I com sempre aquí a Ona Rainbow, ho amanirem tot amb una selecció musical de la millor qualitat amb Psychedelic Force, Diana Ross, Jesse Ward i Eli, molt bon dia, que ens donis l'entrada, que iniciem programa.
1: Avui comencem el programa amb una estrella totalment inesperada. No és una diva del pop, no és cap actriu de Hollywood ni tampoc cap influencer viral. És un personatge rosa, amb un gran llaç al cap, un morro en forma de tub i molta personalitat. Avui obrim parlant de Birdo, una de les figures més singulars, estimades i debatudes de la història dels videojocs.
0: Escollim a Birdo ara que el món de Mario torna a estar d'actualitat gràcies a l'èxit recent de la nova pel·lícula de Super Mario Bros. Movie, que ha revifat l'interès global per tot l'univers Nintendo. Quan torna Mario, també tornen Luigi, Peach, Bowser, i inevitablement tornen personatges de culte que formen part de la memòria sentimental de diverses generacions. I entre elles, Birdo ocupa un lloc molt especial.
1: De Birdo ja us vam fer 5 cèntims en un anterior programa, però és un personatge tan icònic que val la pena recordar una mica qui és. Va aparèixer per primera vegada l'any 1988 en el videojoc Super Mario Bros. 2. En aquell moment ja destacava visualment. Era extravagant, colorista i completament diferent de la resta d'enemics o criatures del joc.
0: I tant, Helena. Si tinc entès bé, llançava ous pel morro, duia un llaç vermell enorme i un anell amb un pedregot. Sí o sí, tenia una estètica impossible d'ignorar. Però el més interessant no era només la imatge, sinó el text descriptiu que l'acompanyava.
1: De fet, en molts manuals i materials promocionals de l'època, especialment als Estats Units, Birdo era descrita com un personatge que sent que és una noia o que prefereix que l'anomeni Birdetta. Avui sabem que aquestes formulacions eren

0: confuses, antigues i fins i tot imperfectes. Però en el context dels anys 80 van obrir una lectura insòlita. Hi havia dins d'un videojoc massiu un personatge interpretat per molta gent com a trans, dissident de gènere o simplement fora de la norma.
1: Cal recordar que en aquella època gairebé no existia representació LGTBIQ+, en videojocs comercials, molt menys encara dins d'una franquícia global orientada a tots els públics. Per això, amb el pas dels anys, Birdo ha estat reivindicada per moltes persones queer com una pionera accidental, una icona pop abans de que el mercat sabés què fer amb aquestes identitats.
0: Nintendo, com acostuma a fer, mai no ha tancat de tot la qüestió amb definicions rígides. Amb els anys, Birdo ha estat presentada senzillament com a Birdo, un personatge carismàtic, esportiu, competitiu i habitual en jocs de tennis, cars, golfs, festes i tot un seguit d'aventures col·lectives. I potser aquesta indefinició també explica part del seu encant.
1: Però per què Birdo representa una altra manera d'existir dins de la cultura popular? No necessita justificacions llargues. És present, visible, rosa i inolvidable. També hi ha qui la considera una figura camp de manual degut a la seva exageració estètica i dramatisme visual que la transforma en una mena d'outsider adorable amb una certa elegància kitsch.
0: En altres paraules, si Birdo existís al món real, probablement tindria una entrada VIP a qualsevol Pride del món. I ara, amb el retorn mediàtic de Mario gràcies al cinema, moltes persones han redescobert aquest univers amb ulls actuals. I això permet revisar personatges antics des de noves perspectives i sensibilitats.
1: Allò que abans semblava només una curiositat, avui es pot llegir com un precedent de representació. I és que Birdo ens recorda que les icones queer no sempre neixen amb manifest i bandera. A vegades neixen en píxels, en manuals mal traduïts, en personatges estranys que se descol·loquen i que, precisament per això, acaben sent estimats per aquells que també s'han sentit diferents.
0: Birdo va ser, potser sense saber-ho, una de les primeres icones referents LGTBIQ+, en el món del videojoc. De fet, abans que molts discursos, campanyes o empreses descobrissin la paraula diversitat, Birdo ja hi era, rosa, amb llaç, amb superpestanyes i molt d'orgull.
1: I per celebrar aquesta valentia de ser un mateix, res millor que viatjar a la dècada dels 80, moment en què va néixer Birdo, però també altres personatges femenins que van donar un nou significat al rosa, com per exemple Molly Ringwald, protagonista del film de cult feminista Pretty in Pink, preciosa de rosa.
0: Al igual que el personatge coetani de Ringwald, ja des de la dècada dels 80, Birdo ens va ensenyar que no hi ha res més revolucionari que presentar-se davant del món una tal com és. Amb tots vosaltres, Pretty in Pink, de Psychedelic Furs.

0: Si abans parlàvem de Birdo com una icona inesperada, ara toca un altre nom imprescindible quan es parla de diversitat de gènere i videojocs. Ens referim a Poison, personatge vinculat als universos de Final Fight i Street Fighter.
1: Poison és una figura fascinant perquè resumeix gairebé tota sola com ha evolucionat la representació LGTBI dins de la cultura popular interactiva, de personatge ambigu i marginal a estrella reconeguda i celebrada.
0: La seva primera aparició important va ser l'any 1989 a Final Fight, un clàssic de recreativa dels temps daurats del Saló Arcade. Allà apareixia com una enemiga de carrer, membre d'una banda criminal. Era ràpida, provocadora, molt musculada i completament diferent de la resta de personatges femenins que es veien als videojocs de l'època.
1: I aquí comença la llegenda. Des de molt aviat, Poison va quedar envoltada de debat sobre la seva identitat de gènere. Amb els anys, diferents responsables de Capcom va fent comentaris diversos i sovint contradictoris segons mercats i contextos. Això va alimentar la idea molt estesa entre fans que Poison era una dona trans o un personatge de gènere dissident.
0: Cal recordar el context històric. Als 80, la indústria encara no havia desenvolupat la suficient sensibilitat amb la qüestió i sovint les identitats no normatives apareixien com a broma, exotisme, amenaça o simplement morbo.
1: I això ens porta a una idea important. Durant molts anys, quan hi havia personatges queers o llegits com a queer, freqüentment ocupaven el paper de dolent, extravagant, secundari o perillós, molt semblant a allò que passava al món del cinema, de fet.
0: Villans excessius, codificats com a diferents amb maneres amanerades o estètiques no normatives. El missatge implícit era clar. Allò diferent inquieta. Poison neix en aquest ecosistema. No era heroïna, no era protagonista, era enemiga. Però el temps canvia les lectures.
1: Amb els anys, Poison va deixar de ser només una rival de carrer i va anar reapareixent en altres títols força posteriors com el Street Fighter 4 del 2014. El seu carisma visual, la seva actitud i el suport dels fans la van convertir en un personatge molt més gran del que inicialment semblava ja en periodicitat a la saga.
0: Des de fa més d'una dècada ja no consta com una simple enemiga de fons, sinó com a combatent seleccionable amb moviments propis, història i identitat consolidada. I això és molt significatiu. El que abans era marginal, ara és protagonista i es converteix en part del cànon.
1: Tot això reflecteix també l'evolució social més àmplia. Les narratives LGBTQ+ han passat, en molts casos, de ser caricatures o codis ocults a ocupar llocs protagonistes. Avui tenim heroïnes lesbianes, protagonistes bisexuals, personatges transcomplexos, avatars no binaris i mons on la diversitat és natural. Encara queda camí, evidentment, però el trajecte és evident.
0: Poison simbolitza aquesta transformació. Continua sent una figura amb actitud, sensualitat i força escènica, però avui moltes persones la llegeixen no com una amenaça, sinó com una supervivent pop. Algú que va néixer en un context limitat i ha acabat convertint-se en icona, la consolida al pòdium de píxels LGTBQ+.
1: També és força interessant el fet que molts personatges queer hagin estat rescatats pels propis fans, gràcies a comunitats de gamers LGTBQ+, que reinterpreten, defensen i estimen figures que la indústria no sempre ha sabut gestionar. Històries com les de Poison són possibles.
0: El fandom la va mantenir viva, la cultura la va reelegir i l'empresa finalment la va abraçar. A Ona Rainbow ens agrada molt recordar aquestes històries perquè representen molt més que un videojoc, ja que expliquen com una societat visibilitza i normalitza a través dels videojocs.
1: Totalment d'acord, Mari. I de fet, a Ona Rainbow també el que ens agrada són les pauses musicals, oi que sí?
0: I tant!
1: Doncs per a la propera hem escollit un tema en honor a tots aquells personatges que per fi se'ls poden percebre i celebrar com a orgullosos membres del col·lectiu. Amb tots vosaltres, I'm Coming Out, de Diana Ross.

0: Sí, hi ha un videojoc recent que mereix entrar de ple en qualsevol conversa sobre diversitat sexual i representació adulta dins del gaming. Aquest és el Cyberpunk 2077.
1: Ambientat a Night City, una metròpoli excessiva, violenta i hipersexualitzada, el joc es situa en un futur on el cos es modifica, les identitats són més fluides i les fronteres tradicionals entre gènere, aparença i desig han quedat molt més difuminades.
0: Des del primer moment, el personatge protagonista té un nom força fluid, V, que de fet va bé amb qualsevol identitat de gènere. El jugador també pot personalitzar opcions molt àmplies d'aspecte, cos, veu i estil, com també d'identitat de gènere. Aquesta llibertat inicial ja envia un missatge clar. No hi ha una única manera vàlida de presentar-se al món.
1: Però un dels aspectes més comentats del joc és la seva dimensió relacional i sexual. Segons les decisions del jugador i el tipus de protagonista escollit, es poden establir vincles romàntics amb personatges de diferents gèneres.
0: En el meu cas, que personalment l'he jugat com a protagonista femenina i us he de dir que el joc és una passada, he pogut experimentar relacions paral·leles amb un home i amb dues dones. Això demostra clarament que el joc aposta per un sistema afectiu plural i menys encotillat que en molts altres títols més clàssics.
1: Aquestes relacions no són només anecdòtiques. Alguns personatges, com Judy Álvarez, s'han convertit en icones per a moltes jugadores queer al establir-se com un dels grans referents de representació lèsbica dins del videojoc. Ja que només es pot establir un vincle romàntic amb aquest personatge si has escollit una identitat femenina del teu avatar.
0: La seva relació és una de les més celebrades del joc, perquè no es basa només en l'atracció, sinó en la complicitat emocional. És una història de vulnerabilitat compartida, de confiança i de cura plena de sensibilitat que va molt més enllà del típic personatge secundari.
1: Cyberpunk 2077 s'ha convertit en un joc d'acció, però també amb narratives basades en relacions romàntiques i afectives que poden venir amb algunes escenes força explícites.
0: Sí, sí, sí, us ho garanteixo.
1: I que recullen pràcticament tot el ventall d'opcions. I sempre des d'un punt de vista força equitatiu.
0: Per exemple, dins d'aquestes narratives afectives, si esculls un personatge o avatar, com tu deies, Mari, masculí, pots desenvolupar una relació homosexual amb un altre personatge masculí anomenat Kerry Eurodyne, que representa un rockstar legendari. La seva història és més introspectiva, centrada en la fama, la identitat i la pèrdua.
1: La seva relació amb un V masculí és una de les poques opcions romàntiques masculines principals del joc i és especialment significativa perquè introdueix una narrativa queer en un espai que durant anys havia estat molt limitat en aquest tipus de representació.
0: I com no, Mari, també existeixen les opcions de relacions heterosexuals, però plantejades des d'un prisma diferent, com per exemple el personatge de Ryder Ward, que és un antic policia que desenvolupa una trama més lligada a la família, al trauma i la vida quotidiana fora del caos tecnològic de la ciutat.
1: La seva relació amb V, només si portem una personalitat femenina com a avatar, es pot qualificar com molt més íntima, més pausada i més centrada en la construcció d'un vincle afectiu estable que en la majoria. Aquí, el joc introdueix una idea interessant. El desig masculí també pot ser sensible, emocional i no agressiu.
0: També es destaca el personatge de Panam Palmer, molt important en la trama central del joc. Panam és forta, independent, impulsiva i profundament lligada a la llibertat. Forma part de la banda de moters nòmades, els Aldecaldo, i representa una vida fora del control corporatiu de Night City.
1: La seva relació amb V, independentment de gènere en molts aspectes emocionals, tot i les limitacions del sistema, té un component molt interessant. No és una història de dependència, sinó de col·laboració i igualtat, ja sigui una relació lesbiana com heterosexual, demostrant així cert empoderament femení poc vist fins ara en narratives romàntiques als videojocs.
0: En un univers com Night City, on tot es compra i es ven, el joc també planteja preguntes interessants. Què és realment ser lliure? El cos és nostre? El desig és autèntic o és condicionat? Qui som quan podem reinventar-nos constantment? Això converteix Cyberpunk 2077 en una cosa molt més que un joc d'acció futurista. És també una reflexió sobre identitat contemporània.
1: Per a moltes persones LGTBIQ+, aquesta possibilitat de crear un personatge propi, escollir vincles i moure's en un món menys normatiu, pot resultar especialment atractiva. No perquè sigui un paradís perfecte, el joc també mostra desigualtats i explotació, sinó perquè imagina un futur on la diversitat és visible i habitual.
0: Durant dècades, molts videojocs repetien esquemes molt limitats. Herois masculins musculats, princeses passives, relacions heterosexuals automàtiques i poca diversitat real. Però això, com veieu, ha anat canviant.
1: Avui existeixen videojocs on pots escollir pronoms, enamorar-te de personatges de diferents gèneres, construir famílies diverses, viure aventures queer o explorar identitats sense por. I això importa, perquè hi ha persones que potser, abans de trobar-se un referent al carrer o a la televisió, l'han trobat en una videoconsola.
0: Per això, avui dedicarem la següent pausa musical a tots aquells que el programa videojocs amb repressió LGBTQ+, alguns molt coneguts i altres petites joies independents que han revolucionat la manera d'entendre el joc. Amb tots vosaltres, Jessie Ware i Free Yourself.

0: Hi ha llocs que canvien la història en silenci, i el Sims n'és un. Durant anys, aquesta saga ha permès crear llars, relacions i vides sense massa limitacions normatives. Però amb The Sims 4, el nivell de llibertat ha crescut molt.
1: Ara es poden configurar orientacions sexuals, pronoms, preferències afectives i múltiples combinacions de gènere en gran detall, i això converteix el joc en una eina de representació extraordinària. Hi ha persones que ja han recreat la seva família real, altres hi han experimentat identitats abans de verbalitzar-les fora del joc, i altres, simplement, hi han trobat normalitat.
0: I aquesta paraula és clau, normalitat. Quan un adolescent veu que pot crear una parella de dues noies o dos nois, adoptar, decorar la casa i viure tranquil·lament dins del joc, rep un missatge potent de normalització.
1: Si és important que al cinema i sèries hi hagin referents, al videojoc també. Un altre bon exemple podria ser el títol Thirsty Sweaters. Aquest original joc barreja combats per torns, patinatge, cuina, drama familiar i exparelles. I sí, tot això alhora.
0: La protagonista torna al seu poble i ha d'afrontar el passat. Antigues relacions, expectatives familiars i la pregunta de qui vol ser realment. El joc destaca perquè integra identitat queer i diversitat cultural dins de la trama sense forçar res.
1: De fet, no tracta la sexualitat com un afegit decoratiu, sinó com una part més de la vida. També parla de la família, de la pressió social i de la reconciliació amb un mateix. És un joc modern, colorista i emocionalment intel·ligent. Un exemple magnífic de cap a on va el videojoc narratiu contemporani.
0: Com bé us podeu imaginar, encara hi ha molts més títols amb narratives LGTBI+, més directes o més implícites, però no tenim temps per anomenar-les tots. Encara i així, us deixem amb uns títols i una breu sinopsi.
1: Com per exemple Boyfriend Dungeon. Combina el gènere Dungeon Crawler amb un simulador de cites, que per qui no conegui això de què és un Dungeon Crawler, són aquests jocs en els quals has d'explorar castells, masmorres i de més coses per trobar tresors. Doncs a més, inclou opcions de romans molt diverses, amb personatges masculins, femenins i no binaris, tractant les relacions de forma oberta i moderna.
0: També tenim Baldur's Gate 3, que ofereix una de les representacions més àmplies i celebrades recentment, ja que permeten romanços amb pràcticament tots els companys, independentment del gènere, i permeten personalitzar la identitat de gènere del jugador amb gran detall.
1: També hi ha altres títols com Butterfly Soup, Eichenfeld, Straight Gods, The Roleplay Musical i un llarg etcètera que, per sort, cada any és més ampli. Tot i que el temps s'acaba i vet aquí la nostra selecció, que esperem us hagi agradat.
0: Sí, Helena, amb un llistat ple d'opcions ben diverses de videojocs, arribem a la fi del programa d'avui, estimades amics de Ona Rainbow. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta mitja hora, que esperem us hagi agradat, i us esperem al proper programa.
1: En una setmana tornarem a ser aquí, al 91.2 FM Ràdio Molins, amb nou contingut sobre el col·lectiu LGTQ+, i sobretot també bona música. Ah, i no us oblideu que repetim programa el dissabte a 9:45 de la nit, i molt agraïda sempre per escoltar el programa, estimades i estimats radioients.
0: Helena, sempre una alegria treballar al teu costat i moltes gràcies per la teva preuada col·laboració a Rainbow. Ens veiem la pròxima setmana, no?
1: Sí, ja sabeu, aquí que plogui, nevi, faci sol, mentre no hi hagi vacances, aquí estarem.
0: Vale, molt bé. Eli, moltes gràcies també per poder tenir-te al nostre costat. Amb tu tot sempre, arribem al final dels videojocs sense fer game over. Moltes gràcies sempre, estimades amigues i amics. Molt bona setmana a tothom. Cuideu-vos molt, feu bondat. I fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Alguns centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona al Passeig de Gràcia per demanar l'alliberament per part d'Israel de dos membres de la Global Sumut Flotilla, Tiago Ávila i Saif Abukeshek, detinguts dijous passat. A més, també critiquen la complicitat de la Unió Europea i en reclamen la implicació per aconseguir la llibertat d'aquests dos activistes que, a més, estan en vaga de fam en una presó israeliana i també han denunciat tortures i maltractaments. I les farmàcies catalanes estan tenint problemes durant tot el dia d'avui a l'hora de dispensar medicaments amb recepta. Segons les primeres informacions, la incidència ha començat entre les 10 i les 11 d'aquest matí i afecta totes les farmàcies de Catalunya. Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic, impedeix, doncs, el subministrament de medicaments als usuaris que hi van amb recepta. Sí que es poden comprar, això sí, medicaments sense recepta. I el Departament d'Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, una xifra que supera els poc més de 1.700 casos registrats durant el curs passat, coincidint a més avui amb la commemoració del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. Creix la inquietud entre educadors i famílies per l'impacte que tenen les noves formes de violència entre iguals, especialment en l'entorn digital. El ciberassetjament creix de manera sostinguda, impulsat per l'ús intensiu de pantalles i xarxes socials entre els joves. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha activat un nou pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a la zona de les Terres de l'Ebre. El pla durarà fins al 2030 i inclourà més de 155.000 hectàrees d'un total de 25 municipis. Parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat i ara investiguen la relació entre el detingut i la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, que es troba ara sota secret d'actuacions. I en l'àmbit internacional, els Estats Units han anunciat que retiraran 5.000 soldats d'Alemanya enmig de la tensió entre el president Donald Trump i el canceller Friedrich Merz arran de la guerra a l'Iran. En una declaració enviada a mitjans nord-americans, el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha confirmat que el secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenat aquesta retirada. I a hores d'ara el Barça juga al camp de l'Osasuna. El resultat al descans és d'empat a 0. Els blaugranes, recordem, poden ser campions aquesta jornada si avui guanyen i demà el Madrid no ho fa al camp de l'Espanyol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Yitamo, Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Comencem un nou Generació Chi. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. És, sens dubte, estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè... l'han dit molts cops. Sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa. Però de la música dels 2000 o del 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure... està clar que si a hores d'ara les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb, aquests, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Chic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més, més puristes o més... més com de tota la vida, no? Doncs, doncs és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, fer... anar directament als números 1, perquè... al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers i primers i primers de cada, diguem-ne, de cada artista. No? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres, aquest és el millor de... No, no, no som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquest, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Chic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles... mira, que ens posa les piles per començar el programa. Avui la comencem amb els Wham! I amb aquest Careless Whisper. Home, la gran balada de Wham! Des del 84, des d'aquell Make It Big. Ai, els Wham! Vinga, va, som-hi una mica amb ells.

El que et deia, la balada per antonomàcia dels Wham. George Michael, Andrew Reilly... Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem... No sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella... Tenies una cinta de caset que em deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

les Whispers dels Guam. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus... Després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Guam. Guam hem sentit moltes coses aquí al Generació i les seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja ho sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram, amb aquell roba al davant, Generació Chic, tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic. Perquè, home, jo crec que ja podem dir que som amics, no? Com deien els Queen, amb aquest Friends Will Be Friends.

friends will be friends. Els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això et parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic, allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Que sempre parlem molt del Freddie Mercury i del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Veus, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai, i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limal.

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava Limahl. Limahl, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Hamill, i aquest Hamill, si tu canvies les lletres de Hamill, doncs et surt un anagrama que diu Limahl, i aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kajak Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable. Aquest Neverending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder. Per aquesta pel·lícula de Neverending Story de 1900.

recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Ostres! Quines coses ens agradaven, d'aquella època. Bueno, però és... Era xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, Amb els Wham, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only when you leave. Només quan te'n vas des del Parell, també de 1984. Perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only when you leave del 84.

Only when you leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, només sap, ho deixarem, ho posarem com una coseta maga. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only when you leave. Aquesta ens la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses de Spandau Ballet, així en general, eh? Perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs, si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only When You Leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, els germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, eh? També d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos i també són germans. I també han format una banda guapíssima que es deia AJ.

atrevessant-nos el cor directament, com aquelles fletxes, saps que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kensi, però... Bé, després, la imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, rosseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort.

Mike Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu aquí la veu molt jove de la Madonna.

0: Avui estem molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Cone, ja ho saps, el que et deia, el segon àlbum, però aquesta a més va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. E-I-A-O-U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica molt borriquito com tu, no? Però això en versió anglesa. Gonna get you.

Grans cançons, sobretot d'inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freeze, aquesta banda, des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freeze, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vinen des d'Anglaterra, i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Gonna Get You. D'això em va fer les remescles també un gran de la música disco, que és un tal Jim Jelly Bean Benítez. En Jelly Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

I mira, doncs ja ens ha entrat per sota el nen Tenon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest You're Always on My Mind, la tenim ja com molt interioritzada, com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, a l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You're Always on My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó a les seves primeres versions va ser per també la cantant de country Brenda Lee i, com no, evidentment, el senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota, amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar sobretot al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va ser amb la que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia de la mateixa Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always on My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Galloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, i ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo, una cançó del 2000, la banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les Leire.

monjos són una, un duet, són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady Hit Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No sé, perquè si tens alguna amiga li pots dir allò de Leire.

0: mirant-te els ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, noi, que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tinguin aquí el...
1: Generació.
0: Aquí, això mateix, aquí, el Generació. I feel love for the first time. Oh, lady. Can you see? Que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis absolutament de ningú. No, no, no, no, no. Res d'oblidar-te, res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Xic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Cuando Brille el Sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un temasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest temasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere, The Final of Countdown, del 86, un temasso, un temasso brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, on allà on n'hi hagi. I amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: banda, una banda sueca amb la que acabem moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui els fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançoraques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres, sí? Doncs moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
0: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Ei, hola, hola, Gerard, què tal?
2: Molt bé. Sé que ha desaparegut un temps, com sempre, però... Bueno, ja va sent hora. Avui què? Hi ha moltes notícies?
1: Hi ha una mica de notícies avui de les tres consoles.
2: Ah, bueno, això està bé.
1: Sí. Ai, bueno, va ser una mica serà una mica difícil perquè no està el Rafel.
2: Com que no està el Rafel?
1: Sí, no, s'ha anat uns dies de vacances.
2: Quants dies?
1: No sé, un parell de setmanes, tot és, o una cosa així.
2: Setmanes, dius?
1: Sí.
2: Per què
1: estàs ofegant-te les mans?
2: Per res. No, per res. Per què ho dius?
1: Sí, clar.
2: No, tranquil. Anem cap a dins.
1: Sí, millor, que si no arribem.

0: Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors, joves i no tan joves, són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I què tenim avui al menú?
1: Doncs avui portem moltes notícies d'actualitat. Acabarem de parlar de Pragmata i debatrem sobre el component social dels videojocs i multijugadors massius.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el per, escrit amb una X, i ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a web de radiomolinsderrei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica controla David.

0: Molt bé, ben trobats. Dani.
1: Hola, Gerard.
0: Comença això, eh?
1: Sí que comença, sí.
0: Den, com anem?
2: Hola, hola, què tal?
0: Javi.
3: Bones, què tal?
0: I Carles.
4: Molt bé, esperant aquest programa 33+1, que tantes ganes tenia que vingués.
1: Molt especial, no?
0: Molt especial, molt especial.
4: Sempre, a partir d'ara tots són especials.
0: Sí, de fet sí, de fet sí.
2: Ja hem superat la barrera.
4: Ja està, ara serà 33 fins a final de temporada.
0: Avui m'he fixat, que la temporada passada el programa 33 va ser el de les cases d'en Gerard.
4: Oh. És una senyal, Gerard.
0: No.
4: Ja t'has passat i platinat Expedition 33?
0: No, el vaig començar, el vaig fer 5 minuts, vaig dir, vale, ha guanyat el Goti a música, només.
4: Ui.
0: Em vaig avorrir.
4: Gerard, ja pots tornar on estiguessis abans? I quedar-te allà, no fa falta que tornis més ja.
0: Vale, ok.
2: Jo m'he quedat amb el dubte de per què t'has frotat les mans.
0: Ah, això ja ho veurem demà.
2: Ah, ja ho veurem demà.
0: Ja ho veurem.
2: En un altre moment.
4: Okay. Ara que se n'ha assabentat ara, i la setmana que ve potser el guió tenim alguna...
2: Oh, alguna sorpresa. El 33+2.
4: Sí, sí. Tal qual. Molt bé. Què tal? Heu jugat alguna coseta aquesta setmana?
2: Ostres, molt. Jo sí? M'he passat el Replayset i he comès l'error de jugar a dos de les novetats de Game Pass, que són Droga, que és el Vampire Crawlers.
0: Uf,
4: el nou.
0: Uf.
2: Oh my God. Oh my God. Si voleu, tenir algun control sobre la vostra vida...
4: No ho feu.
2: No, feu quan tingueu temps.
4: Hem de dir que no només està Game Pass, sinó que també està Steam i les altres tendes.
2: A totes bandes.
4: Per menys de 9 euros, són 8 i pico. O sigui, és super econòmic. No us el compreu si voleu dormir a les nits.
2: No, és problemàtic. I el segon, que és una altra droga, és el Hades 2.
0: Oh!
2: Que clar, que
3: sí,
2: també estic enganxadíssim, no sortiré d'aquí, no sé quan sortiré.
4: No, ja no compris el Slay the Spire 2, que
2: llavors
4: ja no et veiem en 3 anys. Vull dir.
2: Que m'he regalat el primer.
4: Sí.
2: Això ho heu vist, que ho han fet molt bé, que si et compres el segon et regalen el primer. És com
4: un malalt. El que passa que com jo ja el
2: deixa
4: tenia...
2: Deixa de jugar ja per vida.
4: Jo ja el tenia, no o sigui, què faig amb aquesta còpia? Però bueno, sí, està molt bé. Està molt bé.
2: A què heu jugat vosaltres?
3: Jo he estat una mica jugant a... MMOs, bàsicament. He jugat encara a Half-Life, que vaig comentar fa un parell de setmanes.
2: Així que no vols tenir vida, no?
3: Ja, però jugo una mica més de tranquil. Ja no sóc aquell adolescent que tenia molt temps per sobre. I llavors he estat jugant aquest joc, al Half-Life, una mica per passar l'estona, i també he tornat a jugar al Pangea, que el Pangea potser el coneixeu o no, que és un joc, inicialment és un joc de golf, que sembla una mica com el Mario Golf.
2: MMO Golf?
3: Sí, existeix el joc, em sembla, per PSP, que és només per un jugador, però també va sortir aquest que és com MMO. Ara mateix estan tots tancats, els oficials, i només existeixen els servidors com piratilles.
4: Wow.
2: Llavors... Però què passa, que juga tothom al mateix... Com va això?
3: Ara mateix sí.
4: M'estic imaginant una pista de golf i tothom llançant-se pilotes al cap.
3: Depenent, perquè hi ha diferents tipus de modalitats, llavors pots jugar fins a 4 jugadors al mateix temps per torns.
2: Ah, vale.
3: O si vols fer com un torneig, cadascun juga amb el seu, com es diu, pacing.
4: Amb el seu ritme.
3: El seu ritme, sí. I van fent, de mica en mica.
4: Però és un joc de golf.
3: És un joc de golf.
4: O sigui, no hi ha un boss t'apareix allà i l'has de donar amb la pilota de golf.
3: No, pots fer moviments específics.
2: Algun circuit així com més complicat, potser, no?
3: També circuits típics de gel, que els odiem tothom, el d'infern, que és el més difícil, n'hi ha una mica de tot.
2: Bé, interessant.
4: A mi m'agrada molt aquest tipus de jocs. Em vaig enganxar molt a un de realitat virtual, que es deia minigolf, no sé què, que és el top de minigolf, que encara el continuen actualitzant. I és molt bo, el recomano a tothom. Em penso que es diu minigolf o alguna cosa així, i val molt la pena. Per realitat virtual pots jugar a multijugador i és molt divertit i molt enginyós també.
0: Gràcies que mencionava del golf, perquè jo m'he tornat un addicte al golf del Switch Sports un altre cop.
4: Sí,
0: clar. Ah,
4: sí?
0: Sí.
2: Del primer?
0: No, el de la, o sigui, el de la Switch.
2: Perdó, estava jo a pensar a la Wii.
0: El de la Wii també el vaig jugar molt en el seu moment, però no tinc... La meva Wii ja no es connecta a la tele. Però estic he estat amb el de la Switch al cap de setmana, he estat jugant a la Switch tot el cap de setmana, he jugat una miqueta al Zelda, que avui m'he passat al principi del tutorial, Vaig al meu ritme. És el que he parlat al Dani d'això. Em fa molta mandra tornar-me a començar un Zelda com el Tears of the Kingdom.
4: Ah, Tears of the Kingdom.
2: Clar, estàs tornant a començar.
0: No, estic començant-lo per primera vegada, vale. Però és virtualment el mateix que el Breath of the Wild. Bueno. I em fa una mandra increïble.
2: És veritat que fins a cert punt sí.
0: Sí, ara he aconseguit tots els poders de la mà. Els quatre primers.
1: Ara ja comença el joc.
0: Vale. Fins ara he trigat 2 setmanes.
2: Sí, doncs espera quan vegis que hi ha un subsol i hi ha un cel.
0: I l'altre dia, pues, mirant els jocs que tinc a la Switch, vaig dir, hòstia, però si tinc el Pokémon Perla encara per acabar.
1: Per començar.
0: No, per acabar. Estic justament davant de... Estic davant de l'Estíntia, sí.
2: No el volies acabar o què?
0: No, és que se m'havia oblidat que quan tens Pokémons amb nivells... El joc és molt més complicat que quan tens un Pokémon competitiu on tothom està amb els Pokémons perfectes. Ostres. I clar, com que el meu equip és una puta merda, pues, em van rebentar.
4: I tu, Dani?
1: Doncs no he jugat a gaire, la veritat. El que més que he fet ha sigut veure el final d'Invencible. No sé si us sona aquesta sèrie.
2: Sí, la sèrie...
1: Sí. Sí. Pues, he vist aquesta última capítol d'aquesta última temporada i poc més. El que sí que he vist és que el compte de Twitter de Pragmata com que l'ha hackejat la nena, la Diana.
2: Ah, que bo.
1: Sí, i està posant ella els seus propis tuits i coses.
2: Oh, que bo.
1: Molt graciós.
4: Pues parlant de Pragmata, ja està acabat. Ja està acabat, liquidat, platinat, desinstal·lat.
0: Collons.
4: Ja, els passos són aquests, no?
1: Sí.
4: Me'l descarrego.
2: Això vol dir que no és rejugable.
4: Potser sí, però jo normalment no rejugo el joc després d'haver-me'l platinat. O sigui, si dintre d'un temps em ve de gust tornar a jugar, o si surt un DLC o alguna cosa. Però ja he vist el final de debò. Hi ha un final no de debò i un final real que afegeix 30 segons en negre o 10 segons en negre.
1: Ah, com el del Resident Evil.
4: Tal qual.
1: No, sí.
4: Tal qual. Bueno, m'ho imagino perquè encara no me l'has deixat.
1: Sí, t'ho volia portar avui, però m'ho oblidat just. Sí.
4: Doncs sí, he de dir que el joc, ja vaig comentar la setmana passada que et donaven moltes directrius de no pots parlar a partir de ser boss perquè passen coses i són spoilers, però així com a còmput global és un joc que m'ha sorprès molt positivament, perquè era d'aquells jocs que pensava que era com de segon nivell de Capcom i que, bueno, i en canvi, ostres, m'ha semblat molt xulo, m'ho he passat superbé, el combat funciona molt bé, ho vaig comentar la setmana passada, els botons estan superben dissenyats, és àgil el combat, a vegades et trobes zones difícils, sobretot amb el mode més complicat que només apareix quan et passes el joc, que es diu el mode com llunàtic.
1: Sí, això és com igual que el Resident Evil 9,
4: i...
1: també.
4: Clar, el que passa és que aquí els enemics tenen molta vida, llavors els normals encara, però els enemics finals estàs allà rotllo una bona estona. Però molt bé, el resultat final és molt xul el joc, llàstima que te l'hagis de tornar a passar en mode difícil pel platí, perquè això ho fa una miqueta tediós. Però les 20 hores que dura, si jugues normal i no jugues amb una guia al costat fent-ho tot, molt xul. M'ho he passat molt bé. I no diré si la nena viu o mort.
1: Ja ho dic jo, ja que ho sé. Sense jugar al joc, ja ho sé.
2: La nena mort.
1: El que és estar amb nosaltres ara mateix no pot estar.
2: Llavors, jugabilitat top.
4: Jugabilitat molt bé.
2: Història
4: La història
2: top.
4: Molt bé.
3: Música.
4: Molt bé.
2: Molt bé, també.
4: Molt bé, la música. Sí. Em penso que està doblat al castellà. No us ho puc assegurar perquè he jugat en anglès. Està molt bé.
1: No ho he vist, però diria que sí, segons la resta de llocs de Capcom, sí. Així grans.
4: Sí. Està molt bé i, a més, ha sortit a preu de generació anterior. És a dir, a totes les plataformes està un preu més baix dels altres jocs.
1: A Switch està a 70.
4: Menys a Switch, que està a 70.
2: Nintendo.
1: Bueno, però a MediaMarkt que està...
4: És l'impost Nintendo.
1: A tendes no oficials està a 55-60 euros.
2: Nota global?
4: Nota global et diria que un 8,5 com a mínim.
2: Bé.
3: Està molt bé.
2: Notable.
4: M'ha sorprès. Per mi, de moment, estaria el top aquest de Gotis, estaria allà. A més, és una nova IP. Sí. És arriscat, no? Uh-huh. I m'ha fet molta gràcia...
2: Sí.
4: No sé si vam comentar la setmana passada el d'IGN.
2: No, bueno, IGN últimament...
4: IGN l'està liant... moltíssim.
2: Déu meu.
4: De moment, sabeu aquest joc que es diu Mouse PI for Hire?
1: Sí.
4: Que és un shooter, boomer shooter, sí, blanc i negre. Jo
0: estava esperant-lo des que el van anunciar.
4: Doncs sí. Li han posat, em penso que és un 6, sí, perquè sí, la paraula sí, formatge surt molts cops.
1: Sí, sí. Per això i perquè sembla blanc i negre i tonteries
2: sí,
1: així, no?
2: Sí. Que hauria de tenir una història més profunda.
0: Generalment,
4: no, no, que són ratolins. Que sí, són clar, ratolins. Sí.
0: Jo crec que IGN es dedica a torrar els pebrots als gamers.
4: De fet, punt, tot va començar... música de violí. Tot va començar amb Starfield. Si us fixeu, va haver-hi un canvi editorial amb Starfield,
2: sí,
4: i Starfield li van posar, penso que va ser un 6 o un 4, una nota d'aquestes tan... que no encaixen gens amb el joc. Et pot agradar més o menys, però no és un joc de 4
1: sí, sí,
4: ni de
1: 6. Sí, sí, sí.
4: I va començar amb Starfield i llavors va començar a anar en contra com de tothom. És a dir, si un joc no agradava a la gent, li posaven un 9. Si el joc agradava a la gent, li posaven un 6.
0: Clar, això dona visites.
2: I un altre, clar, busca la polèmica.
4: Un altre joc que li han posat un 6, si no m'equivoco, és Pragmata, que li han posat un 6 perquè té massa IA. Llavors, a veure, la gent a Twitter es pensava que estaven parlant d'IA generativa i dient, com que Capcom ha utilitzat IA generativa?
2: Això no ha estat allò del Replayset?
4: No, no, no, ha estat
2: també,
4: a Pragmata.
2: Però has vist que també han parlat del Replayset, això? Ara afegeixo el Replayset.
4: Doncs,
2: que han fet
4: clar,
2: amb el Pragmata?
4: No han utilitzat IA, per
1: no, clar, si Capcom està en contra d'utilitzar l'IA. Sí,
4: exacte, sí, és que el joc simplement té molta IA dins. O sigui, de clar, els personatges hi ha IA, per
1: sí,
4: mi...
1: Ja la nena és una IA,
4: la
1: també.
4: La nena és una IA... IGN, sisplau, jo sé que ens escolteu.
0: Clarament.
4: Esteu confonent una miqueta
2: els, afegeixo que amb el replay se t'han fet el mateix, li van ficar una nota més baixa i van posar el titular que sabíem que era un joc fet a mi, i el desenvolupador va fer un retuit dient, escolteu, no s'ha fet servir la IA per absolutament res, està tot fet a mà, el joc, l'argument és que portes a una IA. Ja està. Llavors, això, tot això, jo crec que confirma...
0: És que estan fent les coses
2: per tornar-nos. S'està buscant la polèmica.
4: A Marathon li han posat, què, un 9? O... A Marathon li han posat una notassa, també. Com a Concord, també li han posat una notassa.
2: De bo.
1: A Highward també, no? Imagino.
4: A Highward, jo crec que almenys...
0: No van arribar a fer-li review, crec.
1: Clar.
2: Bueno, però per sort aquí no busquem les polèmiques. No tenim uns titulars aquí...
4: Avui hem hagut de refer el guió perquè era salsa rosa, Bueno, molt bé. I què més tenim? Quines notícies més tenim?

0: Aquesta música és molt de Nintendo, no?
1: Sí, sona alguna cosa, no?
2: He buscat una miqueta de música com de notícies, però la música de notícies del Tomodachi era massa curta i he posat la de la pantalla principal.
3: Ja deia jo que de cop i volta és com que em donen ganes de veure Miss amb les coses més horribles possibles.
1: Tomodachi Life, que hem de dir que està a Twitter, està ple de memes per tot arreu.
3: Jo estic gaudint molt dels memes del Tomodachi. És de les coses que més feliç m'estan fent aquest any.
1: El de Death Note m'ha fet molta gràcia.
3: Jo el de la pistola sense registrar.
1: Bueno, quines notícies... Què ha passat aquesta setmana?
0: Continuem amb polèmiques o no?
2: Bueno, començarem amb polèmica.
0: Què ha passat?
2: Doncs, alguns usuaris de Twitter, van dir que van comentar que PlayStation sembla que ha començat a posar una mena de DRM que et deixa de funcionar els jocs al cap dels 30 dies de no connectar-te a internet. Una cosa així.
1: Sí, és com que entres a la tenda, descarregues el joc i quan el compres et surt allà duració de la llicència 30 dies. I si no et reconnectes, desapareix.
0: És una bomba. És un compte enrere de més val que et connectis, perquè si no...
1: Però sembla ser...
0: A veure, què ha passat aquí?
1: Sembla ser que tot això és un... És
2: un
1: bug, no? És un error, no? És un error que ja els hi va passar, fa com 4 o 5 anys durant uns dies. El que passa és que es veu que han intentat solucionar amb un pedaç, solucionar una vulnerabilitat que tenia la consola, i això és el que es diu, no hi ha res oficial de comunicació, perquè PlayStation fa això.
0: Sí.
1: I és el que diem sempre, la diferència entre Xbox i PlayStation. Aquí això... demà la gent s'oblidarà completament d'això. No haurà passat res. Ho trauran i ja està. Com ha tingut backslash, aquesta paraula que li agrada tant al Rafael, doncs no, la gent s'oblidarà. En canvi, Xbox faria comunicats, parlaria, diria, ai, perdoneu, ha estat un error, i tothom diria, no, és veritat, segur que ho heu fet expressament. No? I seria com una bomba.
0: Clar, perquè això, el poc que jo he vist és que un usuari s'ho va trobar accedint a la PS4 a un menú de, com informació d'un joc digital, i de cop i volta va veure això, i després va anar com a la PS5 i s'ho va trobar també, i després hi havia gent que deia a mi no em surt, gent que deia a mi també, van començar a dir que si era un tema regional, llavors tots són rumors, que és el que tu dius, no hi ha cap comunicació oficial. Això... O sigui, no sabem si això és real, si això s'ho ha inventat algú, si és un bug, si és una cosa que han dit vaig a ficar aquí per darrere a veure si ningú s'entera.
2: Però és que és tan fàcil com fer un comunicat,
0: Ja
2: sí, ho fem a posta. No, és un bug. Ja
1: no, Els comunicats són només per fer-te fotos a Gran Turismo 7 o per dir que pugen els preus de les consoles.
2: Sí, que també...
3: Ja, perquè, com tothom saps, tothom sap que quan més calladet estàs, més maco. Perquè no la pots liar. Llavors, clar, si no dius que... Ups, perdó, l'he liat, la gent s'oblida que l'has liat.
0: O no, sembla que no has fet res, no?
3: Clar, ups.
1: A més, normalment, quan Sony la caga, normalment apareixia Xbox i la liava encara més. Sí. No? A més, el dia següent. Sí. Era com, Sony la liava molt. Pugem els preus de no sé què, i anava Xbox i deia...
0: Vaig a fer fora gent.
1: Exacte, o tenim resultats milionaris.
3: Han desaparegut,
1: no?
3: I de vaig a cancel·lar jocs.
1: Sí, anem a cancel·lar Perfect Dark. Dius, a veure, com?
0: Sí, perquè l'altra polèmica ha estat la pujada de preu, dèiem abans, de la Portal, del PlayStation Portal, a Àsia, que sembla que era un mercat que s'estava com aguantant una miqueta de les pujades de preu i ja ha tingut una pujada com molt bèstia.
1: Sí, que a mi no em sorprèn perquè no va pujar amb aquesta última pujada a Europa i a Estats Units, llavors, bueno, jo crec que tots els mercats pujaran el preu. Igual passarà amb la Switch 2, jo crec.
0: Ha de passar en algun
2: moment,
0: possible,
2: sí.
1: I tenim alguna notícia més de Nintendo?
2: Doncs sí, tenim una noticieta de Nintendo també. El dimarts passat, just després del programa, van anunciar la data del Splatoon, el nou Splatoon, el Splatoon Riders, que és un spin-off de la saga Splatoon, i la data és el 23 de juliol, i aquest és el primer lloc de Nintendo Switch 2 que surt amb un preu més reduït, que és 50 euros en digital i 60 en físic, que és el primer lloc d'una IP de Nintendo que fan aquest preu.
0: A mi sembla que aquesta vegada no és multijugador online, no?
2: No és multijugador online, però s'ha vist en imatges que han postejat que té una opció de jugar cooperatiu contra la IA.
1: En realitat no és el primer joc que surt a preu reduït, perquè van treure el manual d'instruccions a 10 euros.
0: Ai, és veritat.
1: Jo el vaig comprar, eh?
4: Ja, ja ho sé, ja ho sé, però que no caigui.
3: Que siguin prou baix no vol dir que sigui prou reduït, eh? Perquè el manual no crec que durés el que durarà l'esplatón.
0: És veritat, si ho mires una mica en comparació...
1: Sí, perquè per completar-lo el 100% has de comprar tots els accessoris. I això porta temps, eh? Això ho vaig explicar.
0: Que per completar-lo el 100% has de comprar...
1: Jo volia analitzar...
2: La càmera i tot això, no?
1: Jo volia analitzar aquest producte, no? Perquè Nintendo no em dona claus per reviews, l'única empresa que no em dona claus, no?
0: Mira,
1: I jo volia analitzar el manual d'instruccions. I llavors dic, clar, el compro, sé que serà un xurro patatero, sé que me'l menjaré patates, però el vull analitzar. Llavors me'l vaig comprar, eren 10 euros, me'l compro, i clar, arriba un punt que dius, és que no puc continuar, és que no em deixa el joc, perquè em diu que necessito la càmera. I ok, dius, la càmera, bueno, puc connectar una càmera no meva, el que sigui. Sí. No totes funcionen, ja us ho dic. Però és que no només la càmera, és que necessites tots els accessoris.
0: O sigui, sí. El tutorial de pagament...
1: Manual d'instruccions, perquè és text
0: manual d'instruccions
1: de pagament és texta, no és ni tutorial.
0: Requereix uns DLCs físics...
1: Sí, sí, sí.
0: Que has de comprar, sí, per completar-lo al 100%.
2: Sí, evidentment, sí, clar.
0: Això, estàvem parlant de PlayStation, estàvem parlant d'Xbox, però és que Nintendo la fa sempre més grossa, eh? I tothom
1: però
0: li permet.
1: No, és que la diversió del joc està en llegir 10 pantalles de texta i et fan un examen.
0: Meu.
1: Dius, és que, per què m'he d'aprendre això? Jo vull jugar!
3: No és preciós com les tres grans companyies estan constantment a veure qui es dispara el peu més gran? O sigui, qui es dispara el peu i fa més soroll al fer-ho?
1: Sabeu qui guanya en tot això, no?
0: Steam.
1: Steam.
0: Steam.
1: Steam. Bueno, i precisament d'Steam tenim una notícia també avui. I és que s'ha filtrat aquest dematí...
0: M'encanta això de... S'ha filtrat aquest dematí
1: al Japó.
0: Al Japó.
1: Que raro, doncs sí. Al nou Steam Controller. S'ha vist en imatges, s'ha filtrat que la data de llançament era el 5 de maig, però... Venint cap a la ràdio ja ho han publicat, ho han fet públic.
0: Perfecte.
1: Amb la qual ja tenim la notícia completa, i és que tenim, ja s'ha vist l'unboxing, tenim aquest, la data de llançament, que és aquest 5 de maig, es podrà precomprar a partir del 4 de maig, i el preu serà $99 i 99 euros a Europa, que sembla molt car, però clar, quant costa un Joy-Con de Nintendo? 85? 80.
2: Crec que els dos són 80.
1: 85 o 80. Què costa un mando de PlayStation DualSense X7-3-4?
3: Jo, el DualSense que em vaig comprar quan va sortir el God of War Ragnarok, me'l vaig comprar, que era l'edició especial.
2: Ha pujat de peu, segurament.
3: Va sortir a 85.
1: Exacte, valen 80-85 euros. És a dir, estem parlant que per uns 15-20 euros més tens un producte que no fa drift, perquè és el primer controlador per fi que soluciona el tema del drift amb uns imants, amb l'efecte Hall, no? que li diuen, i això és més car. Mm-hmm. És obvi que és més car. A més, té tots els botons que són configurables, té botons també darrere a la part baixa.
0: Em preocupa una mica l'ergonomia, perquè em sembla molt gran.
1: És escarosament lleig.
0: És enorme.
1: És molt lleig, però diuen que funciona molt bé i que és molt còmode i de més, no sé. Ja veurem quan surti. Quan m'arribi a casa, perquè segur que el dia 4 estic allà actualitzant la web, no? L'única cosa negativa que he llegit és que necessitaràs Steam per fer-lo funcionar. Mm. Llavors això fa que, ok, si tinc una Xbox o una Switch
0: o una Rogali
1: o una Rogalai,
4: no ho pots fer servir.
1: Però no sé.
3: No, anava a dir el que diu tothom, que Steam és un monopoli, i clar, t'estan forçant que utilitzis Steam.
0: Però això no és habitual, eh? Aquesta gent no guanyava la gent fent productes de qualitat.
1: Sabeu què passa? Sabeu què passa? Que té com 18 botons configurables.
3: Sí.
1: Llavors, jo el que crec és que funcionarà els botons clàssics, però la resta de botons no funcionaran, com
0: ja,
1: és obvi.
0: Per això
1: no?
0: Treus un driver i ja està.
1: Clar, però tu ves-li a Xbox i a Sony i digui, posa aquest driver meu a les consoles. Sony dirà, what's your choice?
3: Un què?
1: Saps? Vull dir,
3: un què?
1: Exacte.
0: Però que no puguis fer servir a Windows si no tens Steam instal·lat. Funcionarà fora d'Steam? Si jo tinc un joc instal·lat a través de Microsoft...
1: Jo crec que els botons, la configuració de botons no, perquè és que, clar, utilitza el software d'Steam.
2: Steam Input, no?
1: Exacte, no sé si el coneixeu, però és un software molt avançat, que pots crear-te perfils pels jocs, vull dir, molt...
0: Sembla una volta enrere, eh?
1: Però bueno, és, per mi és la part negativa, entre cometes.
0: Totalment.
1: La part positiva també, 35 hores d'autonomia.
0: Sí. Està molt bé. Bueno, és que et cap una bateria bastant gran, aquest totxo.
1: Bueno, jo crec que serà el mando definitiu.
2: Bueno, jo vull que surtin les gafes virtuals, quan surt?
1: Això no se sap perquè estan esperant que baixi la RAM. De fet, s'està el rumor... Un altre rumor, el rumor és que estan esperant a que el preu de la Steam Machine pugui ser entre 700 i 800 dòlars. I estan esperant que la RAM baixi fins a que els hi surti a compte treure les 700 o 800 dòlars.
2: Té sentit.
1: I abans de passar a Xbox, em penso que no hem acabat amb Nintendo, no?
2: Sí, que avui, per sorpresa de tothom, volia llançar una mica de merda a Nintendo. Ho sento.
3: Espera, un moment.
0: El Dani?
3: Qui ets?
0: No, perdona, un moment. Sí, és real. Això només podia passar després de l'episodi 33.
2: Bueno, la notícia principal de Nintendo no és la data de l'Splatoon, és que això es va anunciar a les 3:30 a l'aplicació de Nintendo i mitja hora després a les seves xarxes socials. Okay. I el que volia debatre una mica o parlar és... Per què? Per què ho fa això a Nintendo? Per què no ha fet un directe o alguna cosa allà?
1: Jo et faré una altra pregunta. I per què no?
2: Ja. Sí.
1: És Nintendo.
2: Sí,
0: Nintendo
2: no, però...
0: pot fer el que vulgui.
4: Sí.
0: Dóna que... gràcies que han ficat bandes sonores a Spotify. Perquè abans requeria una aplicació pròpia.
2: Temporalment.
3: El Dani utilitzava.
2: No, ho han fet temporalment. D'aquí 2 mesos o una cosa així...
0: És una prova, no?
2: No, ho posa. És llançament especial temporal.
0: No em puc creure.
2: I l'estaurà, no?
3: És que això... No. Disparen recte. Però el que no està corbat.
1: Però és que sabeu quin és el problema, no? Que segueixen fent aquestes coses i diuen... Oh, meravellós! Oh, sí, fantàstic!
0: Bravo,
1: vinga, bravo! Nintendo, perfecte. La millor.
0: Té els meus diners.
3: Grande, no entiendo.
1: Jo crec, sincerament, que Nintendo fa el que vol perquè no té competència directa al seu mercat. I llavors es pot permetre fer prendre decisions que realment...
2: No tenen sentit.
1: Però que acaben funcionant perquè la base de fans de Nintendo és molt potent. Mira, aixeca...
0: Bueno, la samarreta que porta...

0: s'estan guardant... Nintendo fa molt de temps que no fa un direct potent.
1: Però això...
0: Molt de temps.
1: Ho vaig mirar...
0: Un any?
1: Bueno, el de setembre, que va anunciar tots els jocs fins al mes que ve, pràcticament. O sigui, a partir del mes que ve ja no hi ha jocs anunciats a Nintendo, només a l'Splatoon.
0: Sí, però per mi, el de setembre va anunciar, òbviament va anunciar Pokémon, va anunciar coses que... per
1: el Fire Emblem, concret, també.
0: Sí, però...
1: no un Mario, no un Zelda, sí.
0: No va anunciar el que diríem la punta que sempre ve amb una nova consola de Nintendo, sí, que és un Mario 3D nou, un Zelda nou, algun tipus de joc bomba, no?
1: Jo crec...
0: I portem ja... Serà el segon any, ja?
1: Bueno... dintre d'un parell de mesos ja és un any que ha sortit
2: un any,
1: la consola.
3: Però hem tingut el Bonanza?
0: No, però el Bonanza, mira el preu que té.
3: Quan,
0: per ells és calderilla, és 10 euros més... O sigui, han de treure un joc a 90 euros... O sigui, han de treure el seu nou joc a 90 euros.
3: Han de treure el Destiny i dir, ja, és que ningú sap fer un Mario, ningú sap un Zelda, no? Clar, és que has fet un Zelda? No, clar, és que...
1: I bueno, jo crec que les notícies grans venen al No E3, de part de Nintendo.
0: Sí. I un parell de setmanes abans ho tindrem amb Pio i la seva conta que ens filtra tot.
1: Jo tenc un Twitter aquestes dues, tres setmanes abans.
0: A mi no m'agrada, que m'ho filtrin. A mi m'agrada la
1: sorpresa.
0: La sorpresa. I...
2: Ens anem a l'altra banda.
0: Ah, exacte. Sang verda.

0: Amb Xbox ha passat una cosa molt curiosa. Jo ara mateix no recordo si ha tornat a passar. I és que han estat públicament autocrítics. Això és molt interessant. De fet, us volia llegir una miqueta alguna de les parts de la xarra que va fer Asha Sharma per tot l'equip intern, que després van publicar per pues cantar al món que Xbox arribar per canviar, no? I deia, tenim feina per fer. Els jugadors estan frustrats. Diu, les noves incorporacions de funcions a la consola han estat menys freqüents. La nostra presència a PC no és prou forta. Els preus cada cop són més difícils de sostenir per a la gent. I les experiències bàsiques com la cerca, el descobriment, el social i la personalització encara se senten massa fragmentades. Els desenvolupadors i editors també demanen més. Millors eines, millors dades i una plataforma que els ajudi a créixer més ràpid. I diu, al mateix temps, una nova generació de jugadors s'està connectant amb expectatives diferents. El seu temps es reparteix entre jocs, mitjans i tot allò que competeix per l'atenció. Esperen més continguts en jocs familiars, volen donar forma als mons en què juguen i volen crear, social i socialitzar junts, no només jugar junts. I avanço una miqueta més perquè diu, el model que ens ha portat fins aquí no serà el que ens portarà endavant. Ojo amb això. Diu, Xbox serà on juga el món.
1: Sara?
0: Ojo, I diu, Xbox serà on el món juga i crea. Construirem una plataforma global que connecti jugadors i creadors arreu. La consola és la base, oferim una experiència premium i el núvol porta aquesta experiència a qualsevol dispositiu. Pots jugar on vulguis i els teus jocs Progress, Amics i Identitats es mantindrà amb tu a consola, PC, mòbil i núvol. I així, molt resumidament, han dit que se centraran en el hardware, se centraran en el contingut, se centraran en l'experiència i, per últim, en els serveis.
1: I acaba dient, made by Copilot.
0: Exacte, és el que estava a punt de dir jo. No sé si l'ha ajudat Copilot, però es veu que ho va dir d'una tajada però... i sense llegir.
1: A veure, el que està clar és que la pedra que hi havia a la sabata d'Xbox es deia Sarah Bond, d'aquí a l'Sara, i que ja no hi és i que a més Asha està seguint un bon camí i està prenent bones decisions. Que es va pujar el preu de Game Pass de forma excessiva de cop.
0: Jo crec que la gran
1: pujada no hi estava Call of Duty.
0: No, l'últim va ser amb el llançament de l'últim Call of Duty, sí, van afegir el Fortnite, però ja el no crew, sé què...
1: Però ja sí. Estava, i ja sabíem que pujaria de preu. El que passa és que van fer una pujada de 12 euros, és a dir, van pujar al Ultimate una barbaritat de cop. Ni Netflix fa aquestes coses, no? Netflix va, cada any et puja 2 euros.
0: Cada any et puja 3 euros.
2: En comptes de pagar un Game Pass al mes, pagaves pràcticament 2.
1: Clar, llavors... era molt exagerat. De fet, jo personalment, que sóc usuari la meva plataforma principal és PC i utilitzo Steam, jo normalment comprava una targeta d'un any de Game Pass i jo aprofitava Game Pass i se m'acabava el maig i jo no en principi no l'anava a renovar, anava potser a fer un mes per al Forza

0: I poc més.
1: I ja està. O inclús comprar-me Forza.
2: Sí, la reacció a xarxes socials va ser demencial. Sí. O sigui, va ser pràcticament global.
1: És que tothom pot entendre que pugis el teu servei de subscripció perquè els costos estan pujant, perquè tot està pujant. Però no 12 euros de cop, no? És molt accessible.
2: Totalment. Mm-hmm. I llavors, sí, aquesta setmana doncs, ha dit, ei, era massa car, anem a baixar-lo.
0: Lo canvia tot.
2: Això no és habitual,
1: doncs,
2: eh?
1: Doncs ho canvia perquè baixa 7 euros a Espanya i baixa, crec que són 10 euros, perdona, 8,99 dòlars a Estats Units. I crec que és una baixada suficientment important com per...
2: Sí, de fet ha deixat caure que s'està pensant en desenvolupar un Game Pass a medida, que te'l puguis fer en plan de vull això, vull allò, no vull això, no vull això altre, i que el preu quedi com una miqueta més apanyat al que tu necessitis.
1: De fet, és una cosa que li estàvem demanant, perquè... Sí.
0: Jo potser no vull els Call of Duties, per exemple.
1: No, i jo no vull ni que em donguin estrany skins de League of Legends, perquè sí. jo ja tinc les meves skins al League of Legends. Vull dir, no vull ni que això tingui un cost.
0: Sí.
1: No vull que em donguin el World of Warcraft. Ja està, és una etapa que ja he passat, no? Ara vull dormir a les nits.
2: Hi ha gent que no vol l'Ubisoft Plus, hi ha gent que no vol l'EA Access...
1: Llavors, si tu et permeten fer un Game Pass a la teva mesura, i per exemple, que et surti, la base són 6,99, i a partir d'aquí, si vols el Ubisoft Plus, 4 euros. Si vols el no sé què, 4 euros més, tal. Pot ser una bona solució perquè la gent tingui accés a aquestes coses. O jo no vull accés al núvol.
0: Per exemple.
1: Perquè, però vull el Ultimate perquè m'interessa algunes coses. Doncs intentar trobar una fórmula que agradi a tothom.
0: Jo em teoria el núvol, si això existeix. Perquè no, jo no jugo mai al núvol. Jo jugo amb el meu ordinador.
1: Clar.
2: Fet una de les reaccions que s'estan veient a les xarxes socials, no concretament amb aquesta, però aquesta és una afegida, no?, de totes aquestes coses que està fent la xarxa Arma des de que ha entrat com a CEO, és que s'està veient un moviment de la gent tornant a comprar-se l'Xbox. Això és molt curiós, eh? S'està veient a la xarxa social gent dient, ei, me l'havia venuda i m'estic tornant a comprar una Series X. És a dir, la gent està responent afirmativament a aquesta nova estratègia de tornar als orígens, no? De tornar a protegir la marca. De fet, han cancel·lat Microsoft Gaming, ja no existeix, ja s'ha encarregat
1: Xbox,
2: i ara torna a ser Xbox.
1: Jo no em compraria una Series X ara. A falta d'un any de tenir la nova plataforma, jo em quedaria els diners i esperaria un anyet perquè tenim nova generació de seguida i segurament serà una miqueta més cara que l'actual. Però bueno, està bé, és una forma... Potser són els mateixos que se l'havien venut que l'estan recuperant, no? Vull dir, tornen a casa.
2: A veure, si es replantegen les exclusivitats, que és una cosa que també he deixat caure, i de cop i volta...
1: Això ho veig més difícil.
2: No ho sé, però és capaç, difícil. És capaç.
1: Sí, però crec que és un canvi massa integral de cop, no? Potser amb el temps, amb la nova generació, però seria anar en contra de jo crec que de Satya en aquest cas, perquè jo crec que Satya i Amy en aquest sentit els hi va molt bé vendre còpies a altres plataformes.
2: Sí, de fet s'han fet d'hora amb el Forza Horizon 5 a PlayStation, ha venut moltíssim, ha venut més que els propis exclusius de PlayStation. Starfield no li està anant tan bé, però també està venent bastant.
1: Ha sortit
2: bé.
1: Una miqueta trencat, hem de dir.
2: Bueno, clar, perquè... és que aquesta gent també és especialista en fer aquestes coses.
1: Bethesda?
2: Sí, mai compres un joc de Bethesda de llançament. Això és una cosa que jo he après amb els anys.
1: Sí, el compres i fas vídeos i els publiques a Twitter. Vull dir, són visites gratis.
3: Qui diu Bethesda, diu també Ubisoft, eh?
2: Bueno, amb Ubisoft també
1: Ubisoft
2: passa,
1: és pitjor perquè és Ubisoft. Sí. Però Bethesda em cauen bé. Ja saps el que és un joc Bethesda.
3: A diferència d'Ubisoft.
1: A diferència d'Ubisoft, que em cauen malament.
2: A veure, el Bethesda no té, sota el meu punt de vista, no té perdó, perquè està servint el mateix motor de joc. No. Des de fa una dècada...
1: No, però està millorat.
4: Hauries de saber, no.
1: Mira el Resident Evil Engine. També l'estan fent servir per tota la trilogia de Resident Evil.
2: I no surt trencat?
1: Perquè
2: no són Bethesda.
1: Perquè no és el creation tool, no tens aquesta creació que pots crear mil físiques i mil històries.
0: Això sonava molt friki, però... El Re-Engine no ve de Resident Evil, ve de Reach the Moon Engine.
1: Resident Evil Engine.
0: Per això la mà... arribant cap a la lluna, al logo.
4: Jo no he de dir que depèn del joc de Bethesda, perquè, clar, Bethesda és una empresa que té unes petitones. Doom Eternal va sortir molt bé de sortida.
2: És veritat.
4: També s'ha de dir, no utilitza el Creation, utilitza l'IDTech.
1: Clar, per això és el clàssic. El IDTech és un motor també, que és una nova versió, llavors, ara el Creation...
2: És que mai ha estat bé del tot.
1: No, sí, recordeu-vos del mem que va sortir d'Elder Scrolls. Quants anys fa? Doncs encara està per allà a les xarxes. Sí, vull dir, que entraves amb el cavall i... és brutal.
4: Però bueno. Això, fa 10 anys, el joc, fa 10 anys, un joc de Bethesda era Fallout 4. I no és de fa 10 anys, és de fa 11 ja.
2: Sí, sí. Ens estem fent grans.
4: Ouch.
1: No, fa 5 anys, segur.
4: Estàs mentint. Fa 5 anys va sortir l'altre. Ah, no. No. Però ha passat més.
1: Però has estat comentant, Javi, que has estat jugant molt a MMOs, al Fly for Fun, a tot això, oi? Mhm.

0: A veure, això que està sonant ara mateix és un... és una música de Renal Conline, que és un dels primers MMORPGs que jo vaig jugar.
1: Ai, jo també.
2: Tu també, trobo faltar... tu.
1: Que bonic era.
3: Trobo faltar posar la tenda a les nits
1: bonic.
3: I veure què havia venut al dematí.
0: És veritat, que havia... havies de deixar encès l'ordinador engegat, perquè si no...
3: I posaves la tenda i te n'anaves.
0: Sí, sí.
3: I ja està.
1: Crec que és un dels primers MMOs de molta gent, eh?
0: Moltíssima. Moltíssima. O si no ha sigut aquest, ha sigut o Ultima Online o ITV Online.
1: I encara
0: no.
1: Existeix?
0: Existeix.
3: Els dos també, l'última també existeix
0: tots,
3: encara.
0: Tots aquests existeixen.
4: I si no, el Club Penguin.
0: Exacte. Aquest existeix.
3: I penseu que Concord no existeix.
0: Clar, el que vull dir és que tothom una mica, ja ho hem vist, no? Hem jugat a algun tipus de... hem tingut algun tipus d'experiència de jugar videojocs en línia i hem conegut potser més gent que s'han convertit en amics o potser ja de tota la vida o temporalment, no? Mentre juguem. Però sí que hi ha una cosa que ha evolucionat i que una mica s'ha perdut, i és l'aspecte social d'aquests videojocs. Bueno, els videojocs online no són recents, existeixen des dels anys 90, però antes, fa inclús, que no hi és Rafael, antes, fa inclús uns 15-20 anys, internet era ja força diferent al que coneixem avui dia.
1: Més de 20 anys.
0: També. Però jo crec que fins i tot 10, eh? És que depenent de com...
3: Ja estic processant la informació, espera.
5: Petit detall, que m'ho he mirat avui perquè està fent coses de classe. Spotify té 20 anys
1: veus?
5: I 4 clar. Dies.
1: Veus?
5: No. Sí, va sortir el 23 d'abril del 2020.
3: Spotify és de fa dos dies.
0: Sí.
1: Has estat molt conservador amb això de 15-20 anys.
0: Sí, no, però que jo ho estic comparant... No, digues.
5: YouTube té 21.
0: Sí. Justament vaig pensar una mica en això, no? De que...
1: És que això, aquests jocs van sortir quan no tenien fibra òptica. No existia la fibra òptica. Estem parlant dels ADSL... Bueno, qui tenia l'ADSL tenia un RDSI.
3: Sí.
1: Era el ràpid abans d'arribar l'ADSL.
3: Sí.
0: Jo és que justament vaig agafar fa 15-20 anys perquè tenia com a referència a YouTube.
1: Tenies com a referència a YouTube.
0: Perquè estava dient que en aquell moment no existien coses com a YouTube o estava... Era nou, acabava de sortir, llavors
1: Google existien... Video.
0: Google Video, és veritat.
3: Napster.
1: El Kazaa.
3: Bueno, Kazaa era un niu de virus. Bueno, és igual, perdó.
4: Començat la secció de...
1: Que estem començant. És que no podem parlar de l'internet de
0: tantes. Tenim temps, eh? I que YouTube, per exemple, acaba de sortir, llavors no existien streamers o youtubers experts de videojocs. Les wikis exclusives de videojocs tampoc existien amb les guies exclusives a cadascun. I com a molt podies trobar potser un blog o fòrum, que això ja no es fa servir tampoc avui dia gairebé, per trobar tipus d'informació d'on caçar algun bitxo o com fer alguna missió determinada. I llavors aquí és on entrava l'aspecte social. Tu interagives amb la resta de jugadors i preguntaves coses al pal. Ostres, on he d'anar? Quina estratègia de fer servir per aquest bitxo? O senzillament passar l'estona amb aquesta altra persona? I per sort, no, malauradament, depenent de com ho vull mirar, les coses canvien i internet, i en aquest cas la interacció social, no és excepció, no és cap excepció. Diguem que tot això de blogs i fòrums van una mica desaparèixer, existeixen, però és un nicho avui dia. Les pàgines wikis, tot i que avui existeixen, hi ha comunitats que estan canviant cap a Discord. Mm. Llavors, trobes les guies i tota la informació en Discord, i això és una mica un problema, perquè Discord algun dia acabarà tancant.
1: O ja va passar vídeos, Skype. La gent que fa, no? Que fa videotutorials de passant-se els jocs i fent coses d'aquestes.
3: Jo no soc molt fan de Discord. A mi com m'envien, no, això ho tenim a Discord.
1: Però això és per l'edat.
4: Sí.
3: No, sí. Perquè Steam m'agrada molt. Té una interfàs molt moderna.
0: I és millor, sí.
3: Ironia.
1: A la gent jove li encanta Discord.
3: És molt caòtic i molts pitidos i molts tal, i compra'm un Nitro i compra'm...
1: I l'IRC. Te'n recordes de l'IRC?
3: Sabeu que hi ha comunitats que encara fem servir...
2: Recordem que estem encara esperant minuts per als joves, sisplau. Estem aquí els dos callats perquè no podem parlar d'això.
1: Hem avançat la secció. És que m'acabes de desbloquejar una quantitat de records.
2: Si voleu fem els joves abans, eh? Cap problema.
3: Assoliment desbloquejat. Som-hi.
0: I no només això, no? De que han anat evolucionant, han desaparegut coses, però també els videojocs multimassius han canviat. I en certa mena s'han convertit en... És una mica estrany, no? Però s'han convertit com a jocs per a un jugador. Que tot
1: Ostres.
0: I que tu estàs connectat a un servidor, han canviat una mica les missions i tot el que has de fer perquè tu puguis jugar sol.
1: Quina llàstima.
3: I s'han fet molt més fàcils.
0: També.
3: S'han casualitzat per evitar la frustració de la joventut d'avui en dia, que ja és
1: aquesta només... frase...
3: No, és veritat. A dia d'avui la frustració és molt més difícil de gestionar, no? en els joves. Llavors, què passa? Que necessiten gratificació, dopamina, més ràpid que nosaltres. Nosaltres estàvem 6 mesos donant-nos de cops contra un joc i seguíem.
1: Més que una necessitat, és una cosa a la que s'estan acostumant. Perquè totes les xarxes no paren de donar dopamina.
3: Exacte.
1: Llavors, al final, directe. Potser de forma... no conscient, ens estem tots tornant addictes a la dopamina de contingut.
0: Totalment, amb TikToks, shorts, el que sigui curt.
1: Sí.
0: I, però que jo el que vull dir és que tot això no ha desaparegut del tot, sinó que s'ha transformat una mica, no? La socialització ja no passa tant dins del joc, sinó fora. Una mica amb YouTube, sí, una mica a Reddit.
6: A un servidor de Discord, també.
0: Un servidor de Discord, Twitch, on la gent comparteix una mica experiències o partides en directe. I que abans era una mica parlar amb desconeguts dins d'una masmorra per entendre què s'ha de fer. Ara sovint es mira un vídeo de 10 minuts abans d'entrar i ho fas. Hem guanyat comoditat, rapidesa i accés a informació, però potser hem perdut una mica aquella improvisació de... no sé què fer, no? Ho descobrim junts.
1: Sí, no? Anem junts cap aquí a veure què passa, no?
6: Això em va passar a mi quan vaig jugar a l'Albion Online, amb un amic.
0: Ostres, és veritat.
5: A mi m'ha passat amb Star Citizen.
1: Star Citizen.
5: Jo he fet un molt bon amic gràcies a l'Star Citizen. Vaig entrar a una trucada a Discord, vaig començar a parlar amb ell, doncs ara...
3: Clar, jo tinc uns amics que vaig anar a la seva boda, hem anat a cases rurals i els vaig conèixer al Sutor. Star Wars The Old Republic, un MMO.
5: Sí, sí, no.
3: Els amics que tinc de fa 20 anys els vaig conèixer al World of Warcraft. Vull dir...
1: Jo tinc amics de fa més de 20 anys que els vaig conèixer als foros.
3: Però és que treballàvem junts, Dani. O sigui, estàvem... Sí. Dan, estàvem cada nit allà fent el mateix, la mateixa masmorra, la mateixa raid durant un any.
1: Sí.
3: Això és treballar junts, no?
1: Sí, no, i fins i tot fa 10, 12, jo tinc un amic superproper que vaig conèixer al Destiny, per fer-nos una raid.
3: Això ara a mi em diuen, va, anem al Discord, no sé què, li dic...
1: Messenger.
3: Això sí, el Messenger.
0: El Messenger.
3: Però abans d'acabar, jo crec que tenim algunes coses a xarxes, no?
6: Abans de començar les xarxes...
1: que l'estem allargant.
6: Abans de començar el programa, crec que just quan hem començat, he vist que el compte de Resident Evil ha sigut hackejat també per la Diana del Pragmata.
1: Molt bé.
6: La
1: nena.
0: Hòstia, molt bé.
6: M'ha fet molta gràcia, això.
3: Bueno, són xarxes.
1: Això és màrqueting bé.
6: Sí.
1: Són xarxes.
6: I bueno...
1: Què van preguntar la setmana passada?
6: Van preguntar sobre Level 5, que si als espectadors els agraden els seus jocs i quines són les seves preferides. I doncs el Dan ens ha dit que no ha jugat cap.
1: En sèrio, ni un.
3: Bueno, però jo crec que per contagi, home, la Laia és una experta en Lighton.
1: Sí,
3: jo crec que...
1: però jo personalment no he jugat a cap joc de Level
3: 5.
1: Sí.
3: Clar, sí.
1: L'he vista ella jugar, sí.
3: Indirectament és com que
5: ells van
3: estar en contacte.
5: Ells van fer el primer Inazuma Eleven de la DS, no?
6: Sí, clar.
1: Sí, sí, correcte. Soc l'únic que no ha jugat a res de Level 5?
0: No, jo tampoc.
3: No, Lighton? O a Tancaria?
0: He jugat amb uns amics, però personalment, per jugar-lo tot, no.
6: El Carles ens diu que el Lighton, no, també?
3: A tope.
6: Sí.
3: Però a tope, molt fan de Lighton.
6: El meu amic, el Pul de Gatejana, ens diu que el Lighton és l'única saga que ha jugat, però que també li agradaria jugar als Ni no Kuni.
3: De fet, Ni no Kuni he jugat al primer. Però Lighton, a muerte.
6: Jo m'acabo de recordar. Jo a Ni no Kuni vaig jugar un gacha MMO que va sortir fa un parell d'anys.
1: Gacha mal.
0: Sí.
6: De netis, o sea, ho van tirar com al mes, dos mesos o alguna cosa així.
1: Me n'alegro.
3: Ben fet.
6: I el que he jugat també jo és el Yokai Watch, però no és l'1. Està bastant guai. Jo tiro al Yokai Watch perquè és una mica Pokémon i tal, no? O sigui que no, era d'esperar.
5: Qui diria?
1: Bueno, què preguntem la setmana que ve?
6: I però hi ha un missatge més.
1: Missatge més.
6: Sí, el nostre company, el Pol.
1: El Pol...
6: Ens diu que li encanta l'Inazuma Eleven i el professor Layton.
1: Oh.
3: Molt bé.
6: Bueno, pregunteta per la setmana que ve. No he parlat res d'això, però...
7: L'hem mencionat.
6: Sí, una mica. És veritat. Al final ho hem mencionat i no volia que mencionessin.
3: Hi ha un 80% de probabilitats que tingui relació amb Pokémon, ho sabeu?
6: No.
3: Ah, vale.
6: Volia preguntar
7: bueno,
6: que...
7: Depèn, perquè és de Nintendo, també.
1: A veure, si de Nintendo havia de ser.
7: Clar.
6: Us està agradant el Tomo de Chilife? Ho heu jugat? Què heu fet a les vostres illes? Heu fet que els vostres avis i amics s'enamorin o què?
3: Podem parlar dels anteriors?
6: També, sí, si okay. voleu.
1: Has dit avis i amics?
6: Sí, no, el tip... No has vist mai cap tuit o cap missatge de...
1: No.
6: Hòstia, ho sento, però he fet que t'enamoris del meu avi.
3: Què? No. És que heu de mirar els memes a xarxes de Tomodachi Life, perquè hi ha...
1: És això de que tenen com un text i fan com una espècie de...
3: Sí, que es veuen com miss.
1: Sí, i els hi posen un text superràndom.
3: Això és el Tomodachi Life.
1: No m'ho puc creure.
0: És això, sí.
1: Com ha permès això a Nintendo? He vist uns vídeos molt bons.
7: Gràcies, Nintendo. Gràcies, Nintendo.
6: Posen al principi del lloc un missatge de que no es fan responsables i que no puguin fer-se associats. I ja està.
1: Oh, Déu, he vist vídeos molt divertits.
6: Sí.
1: Bueno. És una màquina de memes.
6: Bàsicament.

0: I amb aquesta secció que tenim, que portem 20 minuts fent-la, els grans, a mi...
1: Els molt grans.
0: M'he posat a buscar, i m'ha fet una miqueta de ràbia, en quin moment el drift va entrar en escena, no? Parlant una miqueta de l'Steam Controller. Perquè això era una cosa que no ens passava abans.
1: És veritat, eh?
0: Tu tenies els joysticks, i jo això no recordo quan va començar, i revisant-ho, va començar amb la generació de la PlayStation 4 i la
1: Xbox One,
0: però és que...
1: PS4, Xbox One, Switch.
0: Sí, però aquesta generació, en concret, el meu mando d'Xbox encara en funciona a la perfecció. Sí. La PlayStation tots en van fer drift. I què va passar? No? Per què? Per què anem empitjorant la qualitat, no?
1: Creus que és un empitjorament de la qualitat o creus... Perquè jo també crec que ho atribueixo a que antigament... És que clar, és la secció. Els sticks no es feien servir tant. Quan van començar a aparèixer, el de la Nintendo 64 no compta perquè no, és supermecànic, no? Però els primers sticks analògics que van sortir a la PlayStation 1 amb el DualShock es feien servir poquíssim. Es feia servir el Gran Turismo per accelerar, no? La majoria de jocs funcionava amb la creueta i no amb l'estic com a moviment. Això ha passat després, ha passat més endavant. I sí que és veritat que la 360 i la PS3, que va ser una època de molt de treure-li partit, no ens passava.
0: I saps per què? Perquè ho he buscat.
1: Oh, Déu meu.
0: I encara que la percepció sigui aquesta, la realitat és que ha estat un empitjorament de la qualitat dels components.
1: Real?
0: Real. S'estaven utilitzant uns joysticks que eren molt més econòmics i tothom els estava utilitzant. I ara, per fi, ve Valve a posar les coses sobre la taula i dir, no, inventem una altra fórmula, aquests joysticks magnètics que ho solucionaran. Però és que em sembla anar enrere tant, i ho hem viscut dues generacions.
1: Sí. Potser hem pensat que com hi havia molta més gent, no? S'havia de produir molta més quantitat, s'havia d'estalviar per alguna banda. Però per altra banda, la gent jo crec que està disposada a pagar per tenir coses de qualitat,
0: no? Antes... Tot durava més.
2: Doncs fins aquí el joc per randa d'avui, molt caòtic i molt nostàlgic. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa.
0: Vagi bé.
3: Adéu.
1: Adéu, guapos.
2: Adéu.
1: En els meus temps.

0: Bueno, nois, ja veis que he aprendido a hablar el castellano y el catalán. Entonces, hoy he citado los capitanes aquí para hablar porque el partido de... Domingo, ¿qué os creéis? Ahora hablaremos del domingo. Però vull que aprengueu a parlar el català tots, collons.
1: Ara, collons. Visca Sant Jordi, visca Jaume.
0: Que esteu a Catalunya i esteu de puta mare aquí amb el solet, bon menjar, bons calés, qui aniria més malament que queixeu-vos? Me cago en l'olla. Si els que no tenen un duro van de puta mare. Un amb aquests que no tenen un duro els hi deveu una cosa. I és diumenge... Anem amb el camp, que tenim un, allà un os com un piano. I ho sabem. Entesos de papers, i he citat els capitans perquè ho tradueixin en els jugadors. I parlant en català, perquè tot això que foto la tele, que parlo en anglès i tota l'hòstia, això és broma. Amb vosaltres el català parlaré. I vull que l'entengueu. O sigui que aneu estudiant una miqueta.
1: Vinga, va, va, va, va. Guardaràs la mola.
2: Tria la vida. Tria una feina. Tria una carrera. Tria una família. Tria un televisor gran que t'hi cagues. Tria rentadores, cotxes, plataformes de contingut i roba de cuina. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell, cagant-te i pixant-te a sobre en un asil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets vols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la Riota?
3: Bona tarda, amics i amigues. Canvi de decorat, avui no som a l'estudi, avui som a un dels jocs més màgics de la ciutat de Barcelona. La vida avança, la calor ens comença a ofegar, ahir va ser Sant Jordi i tot i que alguns li volen canviar el nom, segueix sent aquell dia on els catalans traiem pit mentre treballem i diem allò de que és el dia més bonic de l'any. Per molts anys, un Sant Jordi en català, però avui canvia totalment el registre i nosaltres venim a fer història. Nosaltres ens tornem a veure la Riota, un programa d'humor on diem més el que toca i de ben segur que fotrem la pota.
1: Vinga, va, som-hi.
3: Vamos, vamos. Abans de tot saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre, més a la meva dreta, Adrià Lúria, a la meva esquerra, avui Pau Balada, i al teclat i a la realització, Nil Hernández i Pol Sadó. Avui tenim amb nosaltres un dels entrenadors més icònics del futbol català, primer exporter, i ara una llegenda del nostre país. Si el futbol català té i ha tingut el respecte que es mereix i que té otorgat, és gràcies a persones com ell. Ara sí, un fort aplaudiment pel Tigre Creixell.
0: Som-hi. Però m'ha costat una mica enganyar 39 anys, d'entrenador i 15 de professional, però gràcies a Déu ha fet el que més m'ha agradat a la vida, i ho he pogut fer. I llavors, aleshores, he sigut feliç.
3: Mira, em va molt bé que acabis amb aquesta pregunta, Jaume. Jo crec que avui és dels dies més històrics de la Riota d'aquests 7 anys. Hem pogut venir a casa del mestre Jaume Creixell i t'agraïm moltíssim aquesta hospitalitat. I aprofitant, dient que has estat molt feliç, sempre comencem els programes preguntant de l'1 al 10, Jaume Creixell, quant de feliçes és avui, a dia d'avui?
0: Avui, actualment, 8, per exemple, un 7 o un 8, perquè tinc la meva senyora encara aquí amb mi i estem junts. I jo crec que Déu serà tan intel·ligent que quan ens morim, que ja tenim una edat, morirem tots junts, agafats de la mà.
4: Alhora.
0: I apropem... aquest és el dia més feliç de la meva.
1: Aquest missatge, perquè arribi bé, apropem bé el micro, em comenten els tècnics, el micròfon el més a prop possible.
0: Com, el més a prop,
1: com les tardes de karaoke, no aquests missatges que arribin bé.
0: És que la
1: bé.
0: Primera vegada que em fan una entrevista, i llavors ara vaig una mica cagat.
4: El primer cop.
1: És el principiant, això.
3: Jaume, nosaltres som un programa de ràdio que entrevistem habitualment a gent coneguda. Ens diem La Riota. Vale? I segons el diccionari, riota significa riure rialles que provoca una persona o una cosa ridícula. I sempre comencem preguntant-li a l'entrevistat, en aquest cas Jaume Creixell, si ens pots explicar alguna història inversemblant, alguna cosa fora de fora de context que t'hagi pogut passar, on t'hagis pogut sentir fins i tot la riota o alguna anècdota molt...
0: Alguna anècdota, jo si voleu. Nena, que és la noia que cuida la meva senyora. Prepara cena para unos cuantos. Porque son las cuatro y eso va para largo. Es broma, ¿eh? Parlem en broma i parlem en sèrio. Parlem en sèrio. Hi ha moltes anècdotes meves, moltes. Per exemple, a Europa n'hi ha una molt bona de que vam estar a segona B, que Gàrgoles estaven per baixar i va venir un equip de Mallorca, no sé quin era, me'n recordo, i vinc a dominar i no marcàvem, i ens vam veure jo i un altre agenollats davant de l'entrenador d'ells, quasi al mig del camp, deixa'ns guanyar, collons, que si no baixem. I al final, això és una anècdota i és veritat.
3: I veu baixar? No,
0: que collons hem baixat. De cap manera. Llavors vull dir una altra anècdota, l'anècdota bona meva és que quan vaig fitxar amb el Badalona perquè estava el porter, dels dos porters els tenien lesionats, em van venir a buscar, i estava a l'Adam, i llavors l'Adam em va donar permís, vaig anar-hi i vaig jugar a tercera divisió amb el Badalona per pujar a segona contra el poble de l'Iniesta, com se diu.
4: Contra el Villa.
1: Albacete.
0: I, collot, perquè, escolta, quan tingueu 50 anys...
4: No.
0: Com anireu. Escolta,
4: si ningú coneix Albacete, si no
0: res. I llavors, aleshores, vull dir-te que vaig jugar els 5 partits últims de Lliga, vaig fitxar, i vaig anar al primer partit del Camp de Montcada, tercera divisió. I anàvem primers, i el resultat, si l'adivineu, us invito a sopar 24 dies.
5: Anàveu primers, eh? Això ho hem de tenir en compte per algun motiu amb el tema de
1: guanyar 0-5. Clar, això vol dir que vau perdre.
0: Me cago en l'hòstia, tu vas sentir tu que vas ser.
1: 24 sopars.
5: 24 sopars que tens,
0: encara sí, senyor. Ens van fotre 0-5.
3: Hòstia.
0: I jo arribo al vestuari i em foto allà com un parell allà, a plorar, i quasi em plorava una miqueta, i ve el Muñoz. El Muñoz li dèiem... Teníem tot això tallat des d'aquí. I em diu, al lateral, diu, tu què cojones haces? Digo, yo nada, hombre, que no pasa nada. Que tienes que jugar, que no hay otro. Entonces, espabila que el domingo vuelves. Y faltarán 4 para jugar la promoción. Ojo.
1: I com va continuar la temporada?
0: De conya.
1: Molt bé.
0: Sí, tenia reportatges que vaig jugar i vaig fer un gran partit aquell dia.
3: El Jaume Creixell havia sigut porter, i hi ha l'anècdota aquella que en una jugada se't descol·loca el dit, te'l tornes a posar i segueixes.
5: Ostres!
3: Sí.
1: I es però no està ben col·locat aquest dit, Jaume. S'ha d'acabar d'estirar.
4: Sembla una esquadra, eh?
0: Amb el Badalona... que quan vam pujar, llavors ens va quedar l'Olot i vaig anar i plovia, collons, abans els porters no era com ara, portàvem uns guants de llana, ens els posàvem, ens els lligàvem amb una guita aquí perquè no se m'escapés, i anem al camp de l'Olot, foten un xut, en llenço, la toco, la trec, collons, i costa, no tinc dit. I ja passa la corna, i li dic a l'àrbit, alto, per favor, un moment. Em trec el guant, m'estiro el dit, pam, em torno a fotre el guant, faltaven, potser 5 minuts per acabar la mitja part. I em poso bé el dit, i quan vaig entrar, doncs em van posar un... i aquí ha quedat el
4: que m'ha dit que
3: tia. Jaume, a la ciutat de Barcelona, on tu vius, evidentment, des de que tu neixes a Barcelona fins al 2026 ha canviat molt. Notes aquest canvi? Quan surts al carrer, quan fas coses, activitats...
0: No ho sé.
3: Com veus Barcelona avui?
0: Jo, Barcelona, per mi, és una de les ciutats del món que es pot viure millor, perquè vivim els que tenim un retiro. Figura't tu com viuen els futbolistes, no? Que és el que parlàvem abans. Llavors, aleshores, el que passa és que tal com ho estan arreglant ara, me cago en l'hòstia, un dia no podrem passar per les aceres, me cago en l'hòstia, tot està aixecat.
4: Sí, és veritat, està tot en obres.
0: Per bé, doncs apa, ja veurem. Però com a Barcelona crec que no hi ha res més.
4: Sí, però que no...
0: Jo he viscut a Sevilla, és meravellós, he viscut a Jaén, he viscut a Alicant, he viscut a Elda...
3: Tot per futbol? Tot per futbol?
0: Tot.
3: Déu-n'hi-do, I amb el català, com t'hi anava per allà? Complicat, eh?
0: Molt malament, a mi em van...
4: A Sevilla no l'entén, no?
0: A mi hi va haver un equip que era... El Lense, que em volien complicar la vida i anàvem a veure el Focar, i al principi jo em posava sempre de per allà davant, i al principi ells començaven en català, no sé què, i vinga. I un dia em vaig aixecar i em vaig dir, oye, no me toquéis más los huevos, porque yo soy joven, y tendréis la desgracia de que alguno que no sea de Cataluña vendrá a jugar a Cataluña. I si em toca a mi...
4: L'haremos
0: muy. I li toca els pebrots, allà li tocaré ben. O sigui que es va acabar, també m'he
3: quedat amb la festa. El Jaume Creixell va ser un personatge conegut quan entrenava, perquè era un entrenador del futbol català, però clar, després va, quan es va retirar, va començar a parlar a la cadena SER, a sortir per TV3, a Punto Pelota i a fer aparicions mediàtiques. Quan t'has sentit més famós, ara o abans?
0: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Quan t'has sentit més famós, Jaume? Quan eres un entrenador de prestigi català o ara que surts als mitjans?
0: Jo estic al futbol perquè Déu em va dir, tu te a la ràdio, jo, perquè va dir, tu et tocarà, va, tu vinga, va, vés allà i et foto la creu i tens que fer-ho. Perquè de què em venir, dir que si no tinc rom a la talla em faig monja, monja d'aquell riu que vaig armar, perquè vaig armar un riu, perquè vam anar al camp de l'Espanyol amb el Mataró i jo tenia l'equip amb mitja, amb grip i hòsties, i vam anar allà un dissabte. Cago, no t'anàvem guanyant i al final estàvem tres i ens en van fotre quatre ells. I era l'últim de penali, que no ho era.
5: I potser que fos la primera vegada que t'expulsaven. Què vas dir? Que era el primer dia on et van expulsar.
0: Això és que no m'han expulsat només una vegada.
5: I d'allà va venir la mítica frase.
0: Que tinc collons, eh?
5: Ja, per això mateix.
0: Però saps per què? Perquè el futbol és pels vius. I com que és pels vius, el dia que em demostra un jugador que targeta protestar l'àrbitre i li retira, que et protesti cada partit. Però el dia que li té una targeta, a callar i a ser més viu que ell.
4: Pues això passen els anys i no ho entén cap jugador.
5: Exacte, sembla mentida.
4: És una cosa, és un dels grans paradigmes.
0: Sí, sí. Amb el meu no en tenien molt, eh?
4: Sí, però és que...
5: Si ens posaven
0: un dia per passar això,
4: sí,
0: per passar això, que ho deia perquè volia ser metge, que l'àrbitre o algú, era un partit 25% del sou. Dos partits 50% del sou. Tres partits 75. I quatre partits...
4: La puta calla.
0: El mes no cobrava. Per què? Perquè jo no tinc que pagar amb un jugador que no
1: juga.
0: No juga per culpa d'ell.
4: Sí, sí, sí.
1: Hauria de ser així també.
0: Si aquest jugador necessitava alguna cosa... podia demanar lo que volgués, que ho tenia. Si jo podia donar-li. Això també ho tinc.
4: Sí, sí,
1: això està molt bé. De cara, no? Sempre de cara.
3: Jaume, vas anar també fa anys a Punto Pelota, el que ara és el Xiringuito, no?
4: Sí, podia el Xiringuito de Fugones.
3: I vas entrar dient que de Viella Vinaròs el puto amo sóc jo. Tenien una emboscada preparada. No, pensaven que podrien amb tu, eh?
0: No, a mi em havien dit que allà se'n menjarien i tal, i dic, bueno, però si se'n mengen, què hi farem? Però com que jo ja tenia batxiller al carrer en aquell temps, llavors vaig arribar allà i em vaig assentar, i el primer que estàvem allà en tenia 15.
1: Sí.
0: El Roncero,
4: la Carmen, no?
1: Pedrerol.
4: Carmen Colino.
0: Tots allà. I cago en l'últim, sento i li dic amb el Josep, amb el Pedro, dic, bueno, on està l'incerto?
1: El vas descol·locar allà.
0: D'entrada. Dic, on està l'intèrprete? Jo, va. Diu, no us preocupeu. En mi país hablamos dos idiomas. El vuestro y el nuestro. Yo por educación voy a hablar el vuestro. Vamos a dar programa. Es van quedar tots cagats.
4: Sí, a més...
0: Està allà, està gravat.
4: Avui ho repassava els vídeos i fas dues aparicions. O sigui, les dues entrades són increïbles.
1: Però és que, a més, si hi ha un corral que és difícil de governar, és el del Punto Pelota, el Xiringuito. Són tots personatges ingovernats.
3: Jaume té la xillera.
1: I arriba amb la creu de xèrif i els té tots tomats.
0: Jo vaig anar allà diverses vegades, vaig anar-hi tres o quatre, no me'n recordo. escolta'm, em pagaven bé, em pagaven el tren,
4: el viatge, no l'AVE.
0: L'AVE. Venien a buscar un taxi, em portaven a sopar, em portaven allà, fotia el programa, me n'anava a dormir, m'aixecava l'endematí a les 3 i ja estava aquí.
4: No, no, sí, està bé.
1: La connexió. És un bon plan.
4: Sí, jo sé,
0: a més, deia el que pensava. Sí. Però va arribar un dia que em va dir el Pedro, vull parlar amb tu, el Josep. I vaig baixar, quan marxis, vine, vaig passar per allà al seu despatx, diu, tu tens de venir més.
4: O sigui, volien fitxar ja fixa, no?
0: No, no, tu cada setmana volies venir i tal, dic, home, Josep, jo, de veritat, que vinc de gust, a més em deixes expressar, potser no hi ha problema, eh? I ja vindria, estic content. Dic, però hi ha una cosa que t'haig de posar. De...
4: la condició.
0: Mai em baixaré els pantalons. Jo, home, aquí no... mai més.
1: No, no, el Josep li agrada que es baixin els pantalons. Clar. És una cosa que
0: no,
1: és del seu estil.
0: No. Vull dir-te amb el sentit que
4: sí,
0: jo seria jo.
1: Clar.
0: Però no em donaríeu un escrit del que haig de dir.
1: Clar, autèntic, series autènticament tu. No. On t'has sentit més còmode, tu? En el món del futbol, del terreny de joc i tal, o en la premsa amb aquest de comunicador?
0: És que jo amb això soc un tio amb tanta sort. Tu saps el que és poder fer tot el que t'ha agradat més en el món, fer-ho. Jo vaig començar a entrenar, a jugar, que tenia potser 7 anys, i venia l'entrenador de l'Adam, el fundador de l'Adam, es deia senyor Torres. El senyor Torres era el vigilant del meu barri. Que fotia 2 metres.
1: Bon armari,
5: gelat literal.
0: Teníem la brica allà a cobrar. I jo estava a casa amb la meva mare i picava, venia a cobrar el recibo. Jo, senyor Torres, quan em portarà? I un dia diu, collons, Conxita, porta-me'l a l'Horta, que ell entrenava.
3: El Feliu i Codina,
0: s'entrava per un forat. Abans. Mm-hmm. Hi havia una cosa al mig del camp i s'entrava per allà. I em va portar. I ell des de llavors, escolta, quan va anar a l'Adam, jo estava al Barça i llavors me'n vaig anar a l'Adam amb ell, i llavors va ser una cosa que vaig començar a jugar i vaig estar 15 anys de professional amb equips bons, i perquè el meu cap no funcionava gaire bé, però si hagués funcionat bé potser hagués seguit jugant a primera divisió.
1: Vas arribar-hi, home.
0: El que passa que hi ha anècdotes que vosaltres que me l'expliques una anècdota, i jo me'n recordo que vam fitxar. Quan vaig jugar amb l'Albacete em va veure jugar un representant i em va tirar. Vaig anar a Sevilla i ens vam fitxar. A mi i a l'Alici, el pare de l'Alici, de l'Europa.
3: Sí.
0: I llavors, aleshores, jo tenia 18 anyets. I, clar, sortir de casa amb una maleta, amb una guita, i 3 tossotets, 2 mitjons i 2 camises, i arribes a Sevilla, i anem allà, i diuen, mañana jugamos en 2 hermanas. Digo, ah, sí, digo, bueno, pues vamos, 2 hermanas. I arribo allà, i en vez de jugar amb el Betis, jo jugo en 2 hermanas.
3: Hòstia, no, t'havien fitxat pel 2 hermanas?
0: No.
3: Ah, vale, no.
0: Bueno, 2 hermanes, perquè el Nàusic em volia veure.
3: Vale.
0: I quan va acabar 2 hermanes em va venir José María de la Concha, que era el secretari tècnic del Betis, ni de la base de l'Atleti a Madrid també. I em diu, catalán, tranquilo, mañana tienes que estar a las 11 en el club. Ara te llevarán a un hotel, visitarán un hotel, saps? Bueno, collons, arribo al club i em van fitxar.
3: Hòstia, molt bé. Jaume, hi ha moltes anècdotes, i nosaltres hem llegit de que una vegada explicaves de que el Vaquilla et va robar el cotxe.
0: Ah, sí, això del Vaquilla va ser molt... Jo collons, estava a l'Europa.
3: Sí?
0: Estava a l'Europa, perquè jo amb el senyor Hidalgo,
3: president
0: de l'Europa,
3: sí.
0: Li vaig dir, perquè la meva dona em va dir, tu, que te surt un nos aquí, potser que comencis a treballar. Sí, és així la vida. I li vaig dir al senyor Hidalgo, senyor Hidalgo, por favor, búsqueme un trabajo y no me pague tanto. Y llegamos a un acuerdo. Uh-huh. I em va buscar l'escola, la cervesa escola.
3: Vale.
0: I em van agafar. de seguida, collons, anava a dormir tard, però anava a dormir tard quan sortia, no?, amb, el, amb tots els de l'Europa que no veiessin la pandilla, i érem... Escolta, i llavors el anar a dormir tard, doncs m'aixecava a l'hora just per anar a entreno. Però llavors, collons, me'n tenia que aixecar cada dia a les 6 i pico, perquè a les 7 tenia que estar allà, 7 menys quart, tenia 4 camions a les meves ordres, jo anava vestit amb un traje, i aquests quatre anaven amb uniforme, sí, sí. I voy contigo. Aquests en sortíem, anàvem, donàvem una volta, deixàvem quatre clients, jo allà sentat, em deixaven al Camp d'Europa, entrenava i després em venien a buscar a les 12:30 a la 1.
3: I en una d'aquestes, al Vaquilla...
0: I jo tenia un cotxe que era un cotxe molt guapo llavors, que era un 1430 Sport.
4: Doncs era el Super
0: Dos Plante. Plante, aquell que dos places, groc, que no veis. Llavors es portaven els faros, vosaltres no us en recordeu perquè som molt joves, uns faros de neu així, aquí, sí. I no anaves a la neu ni la coneixies, però me cago en la tia.
4: Però feia un fardar, no?
0: I el deixo un de matillà, me cago en la tia aparcat. I arribo a la tarda, collons, i el cotxe no hi és. I al cap vaig anunciar-ho, i ho vaig anunciar a Sant Andreu, i perquè el comissari de Sant Andreu, senyor... era el dueño del bar que portava arrendat el meu germà, i va arrendar, no? I llavors, aleshores, no vegis, em truco un dia i diu, ja tenemos el cotxe, vale. I me cago en l'estima, em vaig cap a Sant Andreu, diu, aquí lo tienes. I dice, hemos encontrado bien. Va obrir el cotxe, estava ple de pernils i de tabaco.
1: Era una pista.
0: I llavors dice, ha sido el Vaquilla, digo, yo digo, ¿quién es el Vaquilla? Digo, no,
3: y ahí de Alegre Bandolero. Dice,
0: lo puedo ver si baja a mí. Lo primer que fa, em diu, ¿tienes un cigarro? Digo, coño,
4: claro. O sea, te había robado el coche, te va a dar un cigarro.
0: Toma, le vas a dar un cigarro y tal. Y le digo, oye, digo, ¿y tú? ¿Cómo coño lo haces? Porque fotíem...
4: Sí, era molt baixat, em botia tutxanes.
0: I fotíem les tutxanes, diu, jo me penso unes tutxanes debajo, me lo bajo y eso vale, cosas. I la policia no els enganxava.
4: No, conduíem molt gran.
0: I llavors vam estar xerrant i tal, i diu, era un tio cojonudo.
4: Digo, dice, mira, pues ficha por el Europa.
0: Pero toma el paquete de Pistón.
3: I ja toma por culo.
0: Escolta, i és veritat, li vaig acabar... I és un xaval molt maco, va tenir els seus problemes, sí, després, però vull dir-te que era un xaval molt maco, i aquell em va robar el cotxe.
3: Jaume, què hem de fer ara que està a punt d'acabar la temporada de clubs i arriba el Mundial i ens estan prenent els jugadors i ens els estan espatllant? Com ho vius tot això?
0: Jo el que crec és una cosa, ja començant, i us ho dic la veritat, començant per a baix, vosaltres... Els de la federació. Sí, sí, sí. Vosaltres sabeu de futbol o de què sabeu? Sabeu lo que és a l'Europa? Sabeu lo que és el Sant Andreu? Ho sabeu? No! Perquè sou uns matats, en aquest sentit. Com podeu vosaltres treure del seu... de casa seva, al Sant Andreu i a l'Europa, home. No teniu vergonya. No teniu vergonya. Us emporteu la pastora Imperio amb els puros balons i les copes balons de Xiva. I ara aneu mirant, me cago en l'hòstia, de cun equip com és l'Europa, d'una barriada que és importantíssima a Catalunya i a Barcelona i al Sant Andreu. Tindríeu que agafar tots, ja tindríeu que agafar tots, la manta i el fogó de petroli, i anar-vos encaminat cap a Andorra.
3: Clar que sí. Així... Això és el que pensem del Mundial. Ens volen vendre el Sant Andreu.
0: Europa ha tingut gest artificial, El Sant Andreu ha tingut... Ai, perdó.
3: Natural, natural.
0: Ha tingut natural. El Sant Andreu ha tingut gespa natural. Jo he jugat amb l'Europa i tenia gespa natural. He jugat al Sant... He entrenat al Sant Andreu i he entrenat en gespa natural. Per què? Perquè el futbol base abans no es cuidava com es cuida ara. Ara no dongueu la broma i dongueu la culpa al futbol base. Teso de que si jo amb el futbol base... No, home, no, collons, que hi ha prou camps per anar a jugar i entrenar. Com més futbol estan amb el futbol base, jo que sóc un defensor del futbol base, per què? Perquè el que està en un camp de futbol no està a la plaça amb algú la boca, entesos? I és importantíssim, però vosaltres hi necessiteu això, i necessiteu que l'Europa li tingueu un respecte i al Sant Andreu li tingueu un respecte. Enteu de papers, igual si puja a l'Hospitalet o si puja al Cornellà.
3: És que és veritat.
0: Entesos? I us ho dic de veritat. Sou uns matats!
3: Sí, és veritat que a l'Europa i al Sant Andreu els hi volen fer un camp a Can Dragó i li volen dir al Sant... L'altre dia deien el Sant Siro, el Sant Siro de Barcelona, però és un camp amb una pista d'atletisme de merda.
0: El Sant Andreu no poden treure del puesto, home. I a l'Europa no el poden treure del puesto, perquè s'ha mamat allà. El meu pare, en pas descansi, era jugador de l'Europa i va anar a Alemanya quan vosaltres no havíeu nascut amb l'Europa del jugador, entesos? A l'estadi de Berlín. Així. I surt amb el meu llibre, entesos? Llavors, aleshores, vosaltres, a l'Europa... Què és a l'Europa? A l'Europa és com el Barça. Exacte. I com a l'Espanyol. I jo sóc culer hasta cagant, entesos? De patent? Eh? Però l'Europa i el Sant Andreu no me'l podeu tocar. Perquè són els equips representatius de Catalunya. Com si ara pugés el Sants, que teniu el Sants el teniu sense equip, fot 20 anys sense cap. 20 anys.
1: A la memòria, el sindicat de futbol de barri el tenim aquí.
3: A la memòria.
0: Donant més voltes que el baúl de la Conxita Piquera, home. Espavileu-se i en vez de fotre alguna cera més ampla, per què no foteu els calés i feu algun camp de futbol per aquests equips representatius de lo que és Catalunya i de lo que ha sigut Catalunya amb l'esport? Perdoneu.
5: No, ni perdoni res, i per ells molt menys. De fet, m'agrada bastant que treguis el tema del futbol català, i és què hauria de passar, més enllà de tot el que dius de la federació, perquè aquests equips puguin estar a categories professionals. En l'Europa podria pujar a segona divisió, sí, bueno, tu, Carles, ho sabràs millor,
3: bueno, estan
5: millor que jo.
3: Estan en posicions de playoff, fa falta...
5: Però pel tema de l'estadi, això és incògnita. Què passa aquí? Què ha de fer la federació perquè diguin...
0: Perquè diuen que no, el gest artificial no val.
5: Però això ja...
0: I després
5: no
0: vas a jugar un de Champions o no sé què de vegades, sí, i tenen un gest artificial especial.
3: Exacte. Doncs
0: pues que fotin la gespa artificial especial.
5: Això ho obliga la federació espanyola, no? Però...
0: Escolta, que parlar de l'Europa de Barcelona i parlar del Sant Andreu de Barcelona, eh? Ojo, això va per tot Espanya, eh?
5: Sí.
0: No us equivoqueu, eh? Sí. Llavors, aleshores, collons, teniu un respecte per aquestes persones. Ai, per aquests equips. És que les històries d'aquests equips són molt grans, eh?
5: De fet, Europa és equip fundador, no?
3: Sí, el 1907 de la Lliga. Sí.
5: Mira...
3: Jaume, abans d'anar-nos a la secció del Marc i l'Adrià, l'última pregunta, què creus que et va faltar com a entrenador per donar el salt al màxim nivell?
0: Pues no, mira, amb l'entrenador hi va haver un moment que el Levante, a segona divisió, sí, em va voler fitxar. Llavors em vaig pensar, estàs casat? Tens una... Bueno, no, llavors estava... encara la tenia a prova. Porto 63 anys amb la meva senyora i em porta... i vaig estar 30 de prova. I després, quan ho sabíem, se'ns vam casar.
3: Molt bé. Després de...
1: Sí, opció de compra.
3: Que la gent ara es llença el primer dia. No, es casa ràpid, ara.
0: Jo 30 anys de prova. Vam estar... Vam aprovar-ho i vam aprovar-ho. I llavors, al final, ens vam fer... I és el millor que he fet a la meva vida. Entesos? Llavors, vull dir-te que...
3: Ha d'arribar a ser un entrenador de màxim nivell.
0: Vale, això. Em va sortir
3: el llevant.
0: I vaig pensar, què? Aquí estàs, tens un negoci de caves i vins. Tens això, jales que tots els mesos entrenes a tercera divisió i algun segona B. Doncs escolta'm, què vols fer? I vaig pensar, amb això menjo cada dia. Menjaré aquest any i menjaré l'any que ve. Si me'n vaig fora i no em va bé, què passarà? perdré tot el que tinc aquí i llavors no menjaré cada dia.
3: Així és. Meu pare sempre m'explica una història que quan feien el dinar de directives

0: Passa aquí aquest brillant programa a la secció del Marc i de l'Adrià. Què ens porteu, nois?
1: Aviam, avui l'Adrià i jo tornem a fer allò del timó holandès, que bàsicament és agafar-nos les tites l'un a l'altre, en aquest cas per navegar plegats per les aigües d'algun personatge i entitats del món del futbol. La dinàmica, Jaume, és molt senzilla. Jo faig una descripció del personatge o concepte, l'Adrià et farà una pregunta i tu remates amb la teva opinió sobre aquesta persona o concepte.
2: Exacte. Com
1: alguna serà una pilota i alguna igual és una nevera, però jo suposo que tu m'ho remataràs tot.
3: No, baixa i després li fots, sí.
4: Em sento que li foties una nevera i te la fots.
1: Aquests són els bons.
2: El Falcao, el tigre, també.
1: Tirat a Moriqui. Bueno, el primer personatge que tractarem és un personatge amb un cervell que ni Sigmund Freud podria analitzar i que fa pinta que es va gastar el primer sou de futbolista comprant-se un Hyundai Coupé vermell.
2: Ell és João Cancelo. Jaume, creus que el Barça hauria de fer un esforç per allargar la seva sessió?
4: No.
2: No, eh?
1: Fora, no?
2: Ni gratis, eh?
1: Però és que anem fatal de laterals, no?
4: Però jo m'agradaria que vingués aquell que porta aquella melena,
2: com el Cucurella.
4: O que juga de lateral a l'altre petitet.
0: Grimaldo.
4: Tot això. Jo el que em gastaríem aquí m'ho gastaríem amb aquest.
1: Val, el segon personatge té les cames d'un gos salxitxa i fa cara de demanar un kiwi a crits. Té una qualitat tècnica i un colpeig de pilota com per ser el millor jugador del Pozo Murcia.
2: Ell és Dani Olmo. Tenim un mig del camp replet de talent i tot i així, creus que Bernardo Silva podria ser una incorporació interessant pel Barça de cara a la temporada vinent?
4: Sí.
2: Sí, eh?
1: Jo també ho crec.
4: Perquè jo sóc un admirador de l'Olmo. Sóc un admirador del Pedri. Sóc un admirador
0: dels peloteros, eh?
4: Dels que hi ha allà, dels sí. que hi ha allà.
2: El Bernat.
4: Però una cosa tens de tenir clara. El que no sóc admirador és que quan acaba un partit al Pedri i falta un quart d'hora, quan tu vegis la tele i et mires la cara i té unes ulleres que li arribin hasta.
2: Això és veritat. No.
0: És veritat, eh?
2: Sí, sí, contra el cel.
0: Està supercansat, eh?
1: Està molt cansat.
4: Amunt i avall. Amunt i avall. Entès?
0: Sí, està molt cansat, eh?
4: Tu fixa't en això.
0: No és veritat.
4: Llavors, aleshores, jo estic d'acord de que aquest home, que és un home que l'altre dia el vaig veure jugar...
0: Contra l'Arsenal.
2: Contra l'Arsenal.
4: Contra l'Arsenal, sí.
2: Sí.
0: Diumenge, no? Passat o...
4: No, el penúltim partit.
0: Vale.
2: Contra el Chelsea, potser.
5: A la final de la Copa aquella, rara.
2: O contra l'Arsenal.
0: Sí.
4: I el jugador va ser el Bernardo Silva. Bernardo Silva és un jugador que té 31 anys.
1: Sí,
4: o 32. Hi ha jugadors en 35 que són joves i hi ha joves en 17 que són vells. Amb el futbol.
1: Sí, sí.
4: Es demostra... El...
0: Mira el Modric, no?
2: Exactament.
0: Sí, sí, està...
2: 40 anys.
0: 40 anys a la Sèrie A sent
1: sí,
0: top.
4: Jo vaig al meu punt de vista, sense oblidar que tenim el Gavi, que tenim el Pedri...
1: Sí, no, un complement sí. més, evidentment.
2: Jo, com Gundogan, en el seu moment.
4: A dins de la plantilla. Per què? Perquè ve sense pagar traspàs.
1: Sí.
4: I aquest home que està cansat de pluja...
1: Sí, aquest home té ganes de venir, que aquest és molt... Això és important.
4: Si el fots a Castelldefels, una volteta, caminant, amb el sol que té... I aquestes són les torres que viuen els jugadors, dirà. La mare que em va parir. Aquí s'ha de matar, aquí. M'enteneu?
1: Totalment d'acord. Vale, el següent personatge que tractarem és una sardina que somiava amb ser un tauró. És l'alumne preferit d'un tio que es diu Amadeo Llados. A principi de temporada semblava que tenia olfacte golejador, però fa mesos que sembla que tingui sinusitis.
2: Aquest és Ferran Torres. Jaume, quin és el jugador més flipat que has conegut mai en el món del futbol?
4: Flipat?
2: Sí.
1: Xulet. Bueno, que es creu més bo del que realment és.
4: Ah, no, bueno, jo no n'he tingut aquests.
1: No?
2: No, eh?
0: Clar,
2: no,
0: els
2: baixava ràpid.
4: El més flipat de la victòria.
2: És a dir, Jaume Creixell, la persona més flipada que ha conegut en el món del futbol és Jaume Creixell.
1: Exacte.
4: Jo et dic una cosa, i us ho explico una neta, si voleu.
1: Sí, oi?
2: A
4: la meva dona li vaig comprar un...
1: Rojo, eh?
4: Un... El Volkswagen Sirocco. Vermell.
1: Ostres,
2: ja. Sirocco vermell. Bon gènere, eh?
4: I resulta que, clar, ella diu, escolta, que m'has comprat aquí, jo aquí dins, que voles semblar un brunyol. No?
2: Clar.
4: I li vaig comprar un GTI i vaig arribar al camp i dic, al Sant Andreu, segona divisió. Digo, me vendo el Sirocco de mi mujer porque no le gusta. Hay alguien que lo quiera? I salta un i diu, yo lo quiero. Te lo compro si quedamos. Mister, si llegamos a un acuerdo...
1: I va,
4: si
1: ja el cotxe als jugadors.
4: I va, i li venga el cotxe amb un jugador. I resulta que llavors no vam canviar el cotxe de nom.

0: Hòstia.
1: Apagar.
2: I jo me cago en l'hòstia. Multa, viernes, 6 de la mañana.
3: Trincat.
2: Allà dalt a la travessera no s'entera que hi havia moltes discoteques. Jo deia, va, cago en l'hòstia, com serà? I un dia agafo les multes, arribo al vestuari, estàvem tots allà. Digo, Juan. Per dir, no? No.
3: Sí, sí, per dir, no és
2: Juan. Juan. Digo, ¿el coche qué? Digo, ¿cómo va? Hombre, mister, de coña. Dice, ¿quién lo lleva? Mi novia. Digo, ¿ah, sí? ¿Lo lleva tu novia? Sí, dice, porque yo tengo el mío, que ella lo lleva. Tal, ahora me voy a vender el mío, ya me lo quedaré yo. Digo, pues oye una cosa, te aconsejo que te mires en el espejo por la mañana, porque llevas unos cuernos de cojones. Digo, porque las multas que me vienen son de las 6 de la mañana de ir.
1: I ell no era conscient, ell no en sabia res de les multes.
2: Tieso com un bacallà.
4: Per flipat, clar. Oh.
5: Aviam, Jaume, el següent és el que nosaltres anomenem la baldufa holandesa, eh? Sí. És un migcampista amb la mateixa cara que tindria el nen de la pel·lícula no. Solo en casa si no hagués tastat la droga. No. Ja saps de qui parlem, no?
1: De qui parlem?
2: D'això.
1: Sí. Efectivament, que porta del Barça des del 2019. Fes una valoració de la
2: no
1: seva trajectòria.
2: Aviam
1: a
2: si corre una miqueta, perquè no corre ni per anar a cobrar.
1: I de... quan fa que hauria d'estar fora del Barça?
5: Si ens donen diners, fora, no? Sí.
3: I sense diners també?
2: No. Primer aquest has de negociar amb ell, perquè els contractes dels futbolistes, ara el teu pare m'ho pot mirar des de dalt, els contractes dels futbolistes s'han de respectar. Però sempre hi ha una negociació. I quan un no va bé amb un equip, és igual que jo. Jo vols entrar amb els equips de futbol, érem el president, ho tenia molt clar. Hombre, mister, que... Sí, si no te gusta no hay problema.
5: Clar.
2: Arreglem-ho? Me'n vaig cap a casa, exacte. Entesos?
4: Però ho arreglem.
2: Però ho arreglem. Llavors ell té un dret de sortir del Barça, si surt, que no sortirà, eh? Sí. D'arribar a un acord i negociar amb
5: l'equip.
1: El problema és renovar-los.
5: Però estem d'acord que no ha donat el rendiment que esperàvem, no?
2: No.
5: Val, anem al següent futbolista. Aquest té una estructura craneal que a mi em recorda la típica tassa de fang que fa un nen de parvulari el dia del pare. Té molta velocitat i potència, però no fot un gol ni que li demani el rei d'Anglaterra.
1: Saps de qui estem parlant, Jaume? Estem parlant de Rashford. Últimament està sortint a passejar-se pel terreny de joc.
2: Va tenir coses a dins d'aquí, però no pagant la quantitat aquesta no l'agafaria.
1: Com convenceries tu el Rashford?
2: El Sardineta.
5: El Sardineta, sí.
1: El Ferran.
5: El Ferran.
1: Ferran Torres. Ara ja...
2: Llavors, vull dir-te, tampoc me'l quedaria...
5: Ni de segon davant,
2: I buscaria un traspàs i enganyaria d'una putanyera vegada en el Atleti de Madrid, que són uns trileros que ens han fotut uns atracos de collons amb els jugadors.
1: Sí. Ja, els aturants.
4: Home, té bona venta el Ferran Torres, eh?
1: Sí, la té, però jo per mi és útil. En tot cas, l'altre dia Rashford va córrer molt poc, contra el Celta va sortir amb una actitud molt baixa. Com el convenceries tu perquè corri? Què li diries?
2: No, és molt difícil, això.
1: No pots, eh? Que has perdut.
2: No, sí que és...
4: Si tu a la mitja part tens un jugador com Rashford...
1: Què li dius?
2: Jo no tenia un jugador que no corrés.
5: Clar, en l'entrenament ja ho veus, fallar, això.
1: No? I del fort de la directiva no el poses a jugar.
4: No, és a dir, llavors, si un dia, Jaume, un jugador teu es passava 30 minuts fent la pressió que feia Rashford, a la mitja part...
2: Canviava. O abans. Això està claríssim.
5: Aviam, a mi el següent em cau molt bé perquè em representa bastant. És la màquina de vapor blaugrana, la xamanella de Varsovia. Sembla com si un jugador amateur de billar hagués deixat de freqüentar bars musicals i prostíbuls per convertir-se en futbolista professional i fa pinta de fumar al llit i de que dins el seu cotxe hi ha més cendra que la urna de Montserrat Caballé.
2: Que parles del Cregell?
5: No,
1: podria ser, però ens referim a Chesney. La meva pregunta és...
5: El
1: Chesney, el segon porter del Barça. Es pot fumar...
2: Personatge. A perpetuïtat.
1: Entenc que si et pregunto...
2: Té que ser un tio per al vestuari de puta mare.
1: Llavors, la meva pregunta de es pot fumar i ser futbolista professional és un sí, perquè si fa vestidor i tal, convenen fumadors. Convenen fumadors.
4: A l'època del Jaume, a les mitges parts, els jugadors es feien un cafè amb una gota conyac.
2: Home! Però també en fèiem de sabaters, llavors, eh? El del material portava un peu de rei, d'aquelles de... Uh-huh. I fotíem les botes allà i ens clavàvem els tacos. pues, eh?
4: Sí, sí. Oh, oh,
1: com l'estable amb els cavalls,
2: com
1: pràcticament.
2: Com ara. No, dic, aquest és un personatge guapo.
5: Però està bé.
2: I és un tio que a l'entrenador li va de pebrots, perquè quan no hi és ell, allà dins té que portar
1: el vestidor.
2: El vestidor.
1: Això és important. Ara,
5: va, ara anem a un altre personatge. Aquest és el conde Dràcula del periodisme esportiu. Dorm de dia i viu de nit. Per això suposo que té aquelles bosses als ulls que semblen l'escrot del meu avi després de la classe d'aquagym.
1: Estem parlant de Josep Pedrerol. Jaume, has estat a punto pelota, abans n'hem parlat. Ahir Josep Pedrerol va dir al Chiringuito que si es donés el cas, el Madrid no pensa fer-li el passadís al Barça per culpa del cas Negreira. Si haguessis estat al plató, què li haguessis respost al respecte?
2: És un tio intel·ligent. Va trobar que estic ben a viure del Madrid i és el que cobra del Madrid, li fan el programa del Madrid, viu de collons, té un Mercedes que fot 2 metres, ai, fot 5 metres, ole tus pebrots, que tens més vista que la mare que l'ha parit. Entesos de papers, ha descobert-se on hi havia el petroli i l'està traient de pebrots. Llavors, aleshores, no li pots esperar cap cosa més.
5: Vale, anem al següent. Aquest és una persona que és carismàtica, però a vegades una mica mentidera, capaç de guanyar unes eleccions de la mateixa manera que la meva àvia es va guanyar els seus nets fent macarrons.
1: Ell és Joan Laporta. Jaume, qui és per tu el millor president de la història del Barça?
2: De moment, és Laporta. Però ja t'ho vaig dir,
1: compte, Síria, que ve fort.
2: Em queden 3 telediaris, vull veure el Cama, que ha acabat, eh? Entesos de papers? I escolta'm una coseta, tu, que tots els puretes que som, que vam posar els pares calés per fotre l'altre camp, volem veure alguna Champions. No pots fer res, tu, com a president. Vinga, anem-hi, collons, presi!
1: Valor! Barça! Barça!
5: Vale, aquest personatge és la titella madridista, una persona d'aquestes que dalt de tot de la piràmide alimentària i té el penis del seu jefe, un penis que en aquest cas diuen que en comptes de semen ejacula ciment, cosa que explicaria allò de que edifiqui quan li surt de la polla.
1: Aquest és Álvaro Alberoa, i et pregunto, no sé dir el seu cognom, a tothom li costa, sí, jo crec que és una cosa universal.
5: Jo m'ho he ficat Alberoa.
1: Ja, que s'ha hagut de dir directament el cognom. Efectivament. T'anava a preguntar...
2: Efectivament, per què?
5: No, perquè ell li diu ascensor.
1: A l'Arbeloa li dius ascensor?
3: Sí. Ara explica-li per què.
1: Per què?
2: Perquè es baixa els pantalons més vegades que un ascensor.
1: Doncs ara que em dius això, quina és la persona en el món del futbol que consideres que s'ha baixat més vegades els pantalons? És ell o n'hi ha d'altres que li podrien treure el galó?
2: N'hi ha molts.
1: Però... algun que et vingui al cap?
2: Quina pena.
1: Hi ha algun
2: el
1: nom?
2: El que no pot viure del futbol que visqui de treballar. Però aquests que ja poden viure del futbol... Escolta...
1: falta personalitat, eh?
2: Hombre.
1: I no t'atreveixes a dir cap nom, eh, Jaume? Tampoc cal, eh? Vull dir, si et ve algun nom al cap d'algú que s'hagi baixat els pantalons moltes vegades de l'Arbeloa, no cal assenyalar ningú.
2: No, la veritat que no.
1: Endavant.
5: Doncs anem al següent. Aquest és conegut per ser el Vito Corleone del futbol. Té tanta gent fotuda dins la butxaca que perquè li càpiguen tots necessitaria ser Doraemon vestit amb uns pantalons cargo.
1: Estem parlant de Florentino Pérez. Sense concerts al seu estadi, va de camí a la contractació d'un quart entrenador després de 2 anys seguits en blanc, amb un vestidor replet d'estrelles consentides. Jaume, quin és el futur que li veus al Real Madrid de Florentino Pérez?
2: Que jo crec que qualsevol entrenador que sigui una mica serio i que sigui conegut, no fitxarà al Madrid.
1: Per orgull, no? Una mica propi.
2: Durarà 3 dies.
5: Els jugadors que volen, el deixen entrenar, bueno, al final una mica... fins i tot la premsa madrilenya.
2: Jo era un entrenador que ho tenia molt clar. Si no m'agradava, li deia, oi, escolta, arreglem-ho i me'n vaig.
3: Com Camacho, mira.
2: Però, escolta...
1: O Johan Cruyff, també.
2: Amb mi no es va atrevir ningú dir, fes aquest equip, eh?
5: És que no té sentit, Jaume, tampoc, que li deies això.
2: Tinc una maneta que si la podem explicar, si no, pues no.
5: Sí, i tant.
2: Quan vaig fitxar, quan vaig començar jo, vaig començar amb el Badalona, que vaig estar 3 vegades jugant al Badalona. Mm-hmm. I l'últim any que vaig jugar em vaig lesionar de l'ombro que el tenia. Sortia i volia em fotre un ferro aquí. I que el pebrot me'l fotia el ferro. Vaig a fer jo amb 105 quilos, però volava, eh?
1: Sí, sí, com el Courtois,
2: Volava, eh? I tenia l'Argilés d'entrenador, uh-huh, el de l'Espanyol, i em va dir, quedes tu d'entrenador? Vale, em quedo. Doncs vaig durar mig any, em van fotre al carrer. vaig agafar el cotxe, em vaig anar, vaig parar en un bar d'un amic meu, i posa'm una birra. Em vaig assentar en una taula i vaig pensar, en què t'has equivocat? I vaig treure un llapis i un paper i vaig anar apuntant algunes coses. Però això, al cap d'una setmana, doncs portava així de coses que em havia equivocat, per no equivocar-me més. Em van fotre al carrer, però gràcies
4: ja no
2: a Déu...
4: Ja no et vas tornar a equivocar més.
2: Gràcies a Déu vaig a tornar a entrenar.
5: Mm-hmm.
2: Eh?
5: Sí, cal.
2: Llavors, vull dir-te que l'entrenador té que ser una persona amb el sentit de que tot el que tu vulguis, però quan sigui qui sigui el president, quan vaig pujar a la Gramenet era el Blas Muñoz, que era el jefe de Gramenet, el pare de que ha sigut alcalde, que era un tio collonut, un senyor que va venir a vendre carmelos aquí i mig Santa Colomera d'ell, era el president i em va fitxar, però ell tenia la mania, cada mitja part venia amb el guardaespaldes, picava i entrava al vestuari, el Camp Vell.
4: Sí.
2: Vosaltres no us en recordeu, el Camp Vell, al fondo. Me cago en l'hòstia. I jo, esclar, jo quan entrava el president, com t'haig de dir tu? Noi, pavila que no corres, collons.
5: Clar.
2: I un dia estava emprenyat per jugar contra el Milan, que era la rivalitat, i vam anar molt, molt, molt ràpid al vestuari, perquè estàvem 0-0. Tanco la porta, obro, i veig que ve el president. Torno a tancar. Pam, pam, pam. Li foto una hòstia a la paret, a la porta, travesso la porta i diu, vámonos, que el senyor Jaime estarà enfadau. No va venir mai més.
1: Marcant territori.
2: No va venir mai més.
4: Jaume.
2: Era un senyor de veritat, eh?
4: Sí.
2: Era un president que pagava, no? Un més sèrio.
5: Jaume, ara també ens agradaria parlar dels Men in Black, els homes de negre, aquells senyors que utilitzen gomina i corren com si portessin una escombra dins el cul.
1: Estem parlant del CTA. Jaume, has vist més partits del Barça que tots nosaltres junts.
2: Què
1: la
2: és
1: meva...
2: el CTA? Qui juga?
1: No, és el Comitè Tècnic d'Àrbitres.
2: Ah.
1: No sé si et sonen aquesta
5: jugant
1: nomenclatura.
5: Amb el Madrid una mica.
1: Et volia preguntar, tenia motius el Barça per pagar a Negreira amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat arbitral?
2: Aquest, el Negreira, va ser més viu que ningú. Se'n va endur la pastora, va viure bé, i a tomar per sang, més de pel que quedi. I ara em venen aquí aquests a descobrir el petroli. Hi ha una cosa molt clara. Hi ha un dit en català que diu, et pixes al llit i dius que escues.
1: Aquest
2: és el que fan aquests allà enmig. Com que no poden amb el Barça. Llavors ens treuen totes aquestes coses. Tu creus que hi ha un àrbit que es vendrà per 25.000 pessetes?
5: És que és així.
4: És així. No havia escoltat mai aquest refrany.
2: Jo et diré una cosa que us diré de veritat. El teu pare, molt amic del Domènec, el Paco Domènec, i era el que a mi m'apadrinava una miqueta. I estant a casa seva, va venir un dia, jo era entrenador, ja del Baronet, d'aquí era, i era un partit molt important, i va venir un senyor i em diu, avui vindrà un senyor, diu, no sé què m'ha trucat, i diu, que sigui el Jaume. Diu, vols guanyar diumenge? Dic, sí, home, jo vull guanyar diumenge.
5: Sí, clar.
2: Diu, doncs et costarà 100.000 pessetes.
5: Hòstia.
1: Suborn.
0: Déu-n'hi-do.
2: Diu... Si guanyes, me les pagues. Si no guanyes, no passa res. Cago en l'hòstia. Saps a què jugava? A que si guanyava, cobrava, i si no guanyava, doncs no s'entrava. No era per àrbit, no era per ningú. Els àrbits de vendre no es venen. El que sí està claríssim que hi ha gent doncs, que és del Madrid com... I ho estan demostrant. El Madrid, i tenen por, per què? Perquè dominen l'home aquest, el president,
4: és un tio que
2: és tan important i domina tant Espanya, escolta, doncs estupendo, doncs nosaltres pagar el Negreira, per què? Per donar-li 25. Mira, home, per la mort de Déu. Es va viure bé, va disfrutar, ole, Negreira, Estupendo.
5: Jaume, passem a parlar ara d'un dels equips amb els seguidors amb més urineuronals del planeta món.
1: Estem parlant de la selecció espanyola de futbol. Els seus aficionats van cantar musulmán el que no vote. Ara, des de la caverna mediàtica, es proposa que s'expulsin de la Copa durant un any els equips dels quals la seva afició xiuli l'himne d'Espanya durant la final. Què opines d'això?
2: Jo no acostumo a veure gaire la selecció espanyola.
5: Nosaltres tampoc, però veiem a l'altre.
2: I et diré per què. Perquè hi ha un... Va quedar campiona del món, Porta.
1: 2010.
2: En jugaven 7 o 8 del Barça 8. Amb aquell equip. Mm-hmm. Entesos. Quan va guanyar, tothom s'agenollava davant de la perlana.
5: Que és una perlana.
2: De tots els jugadors. Entesos? Que és una perlana.
0: Ara t'ho remata.
5: Sí,
2: no, però és que ja ho sentiran nens.
5: No passa res.
1: No hi ha nens.
0: Aquest programa segur que no.
2: Paro un moment, si vols.
5: No.
2: Ja t'ho diré després.
5: Vale.
2: Bueno, escolta, llavors vull dir-te que amb els jugadors, tothom a Madrid i vinga allà, els 3 mesos ja els estaven fotent llenya.
1: A l'equip de Mourinho.
2: I llavors vaig dir que mai més. Me'l veig alguna vegada per no avorrir-me, però no m'importa.
5: Ho rematem?
1: Sí, ho rematem-ho.
5: Per acabar, parlem d'aquell hipòcrita competició en què les persones que porten tot l'any matant-se entre elles enterren les atxes per animar plegats a un país que l'únic que els hi ha donat són quotes d'autònoms altíssimes, una sanitat i educació lamentables i polítiques sospitosament feixistes.
1: Estem parlant del Mundial i tenint en compte que no recolzes la selecció espanyola, jo pregunto, amb qui simpatitzes més? Amb quina selecció?
2: Amb l'espanyola.
1: Ah, sí? Hòstia. L'he vingut abans.
2: Però el que passa que no la veig.
1: Ja, entenc.
5: Sí, però no ets dels que van a Argentina.
2: No, però, collons, ara, per exemple, cada vegada que vinguem un tio allà, paguem nosaltres i ens el tornen lesionat.
1: La minya mal.
2: Home, escolta, llavors, aleshores, escolta, que és Espanya, estupendo, però Espanya per tot, eh? No, jo de política no en tinc ni puta idea. Per això no em vull embolicar. Però el que sí està claríssim, nois, que me cago en l'hòstia, que cobro 950 euros jo almenys, nois. 950 euros, entesos, de papers? Espavileu una miqueta, collons.
1: I te n'ha de preguntar, fins on arribaria la selecció catalana en un Mundial? Pel
2: jo
1: talent que té.
2: Jo crec que podia fer una selecció de campiona.
1: Campiona, eh? Contra Espanya.
5: Ens faltaria un nou, potser.
2: Jo crec que sí.
4: La sardineta, no és valencià.
2: Jo crec que sí,
5: ja. Home, hi ha un equip arreu.
2: I ara, si no, el Barça vols quedar. Haaland! President, espavila, collons!
5: Tu vols aquest, a Haaland?
2: Que aquest li tires una nevera i te la car de dins, home! Haaland, home!
4: No, això ho tenim?
5: Sí, ho tenim.
4: Jaume, escolta, has estat a gust amb nosaltres?
2: Home, me cago en la gent, però ja s'acaba això. No sí, ja.
1: T'has trobat com a casa, no?
2: Ara seguirem, ara trauré Arxives 22 i acabarem la...
4: Jaume Creixell, amic de per sempre de la Riota, visca la ràdio, visca la Riota i visca Jaume Creixell.
2: Escolta, i pel teu pare en pas descansi,
4: ara,
2: que ha sigut el gran capità de l'Europa, i ara n'hi ha un altre que també l'està seguint.
4: Sí, exacte, l'Àlex. Li envio una abraçada des d'aquí a l'Àlex Cano, també.
2: Hombre, ara... Però el teu pare va ser un gran capità. Cago en la teva... I llàstima que no va venir a Badalona, perquè potser...
4: Es va jubilar, però tu li volies omplir les butxaques,
2: Crec que sí, collons, i jo volia...
4: De fet, el meu pare em deia... Li vaig dir que no i el Jaume anava dient passa amb la teva dona, parlaré amb ella.
2: Jo quan parlava amb els jugadors era fabulós. Per mi els jugadors eren, com us diria?
4: Els teus fills.
1: Família.
2: Ara aquí fotem, cago nostre, una plata d'ensalada.
1: El micro ja.
2: I llavors, aleshores, aquí, cago nostre, li hem de posar vinagre, li hem de posar oli, li hem de posar tota la... Cago nostre, però si li fots... una mica de pernil al costat, serrano i tot això.
1: Una mica d'alegria.
2: També va bé. Per mi, l'essència del futbol era els jugadors. I si hi ha algun jugador que m'està escoltant ara, ho sabeu que jo mai us he negat res quan jo entrenava. Però em teniu de donar 3 coses. Humilitat, treball i sacrifici. Allà no entraven els mentiders. I gràcies a Déu vaig tenir una quantitat de jugadors fabulosos. Va haver un any al Sant Andreu que no teníem un duro i em van dir, té les claus de la caixa. Dic, la caixa, pues, Diu, no, diu, tens 70 milions. Dic, vale, vale, per la segona ve. I vaig agafar amb el Corpas, que era el meu segon, i vaig dir, Eusebio, tenia el Punxo, tenia l'Arturo, aquell defensa lateral ros, que no us ha de ser un altre, eh? I en tenia un altre. Ah, i el que està ara amb el Rubi, de segon, el Jaume, que és el que està de segon amb el Rubi. I dic, mireu, jo ara posaré un anunci al diari i m'aniré a buscar jugadors. Llavors els hi vaig dir, tu te quedes, Eusebio, vendran gente a prueba, tu haces ver que los pruebas y así os distraéis y disfrutáis. Eh? Vam fer això. Jo me'n vaig anar a Pamplona i vaig baixar amb el Puado, pare, del Puado, de l'Espanyol.
1: De l'Espanyol, de Javi.
2: En Javi, gràcies a l'Espanyol teu, del Pamplona, gràcies al Jaume, perquè si no vas un pare, no hi ha mà, no hi ha res. Entesos? El Navarro, el que està amb el Bilbao ara,
1: sí,
2: era el meu capità al Sant Andreu,
1: no, sí,
2: va ser molt proper a l'Hospitalet, i el Pere i el Junget. I vaig baixar-los. O sigui que tots aquests jugadors, pues, hi va haver un moment, pues, que no cobrava el Sant Andreu, perquè sabia que el Gaspar, el Joan, poden dir el que volen d'ells, però la pasta que ha posat el Joan al Sant Andreu és per fer mal, eh?
4: Per fer mal.
2: Llavors, aleshores, vull dir-te que vaig agafar i un dia vaig anar al banc i dic, aviam, quan tinc aquí jo? Mireu-me, i tens una pòlissa per aquí, i dóna'm la pòlissa. Me'n vaig anar amb un sac de bitllets, a l'Eusebio Corpas, al costat amb un paper i un llàpid. Tu què? Jo 200.
1: El dinero en el campo.
2: Vinga, no, què collons el campo?
4: Us vas pagar, eh?
1: Per ells.
2: Tu 50.000. M'entens? El vaig deixar jo. El Joan va pagar, com era lògic, els 6 mesos va pagar. Portàvem 4 o 5, i el 6 va pagar. I llavors, cuidado, l'Eusebio també estava allà, però en vez de portar un llapis, portava una goma. I ells me'ls anaven tornant. Però quan van necessitar pagar pisos i pagar tot això,
5: els hi vas tornar.
2: Perquè el jugador, per mi, era el més sagrat del món. Un jugador té que creure en l'entrenador. Ho farà més bé o ho farà més malament? I jo, quan tenia els capitans, sempre tenia els capitans que parlaven, deien, Jaume, que amb això t'aquí... Doncs pues deixa'm-ho pensar. No sé si m'entens, no és que jo
5: l'escolti
2: del futbol, però...
1: Empatitzaves, sí.
2: Un jugador és el més important del futbol.
4: Nois, acomiadem el programa aquí. Un aplaudiment per això.
5: Sí.
2: Nois, no fluixeu, eh? Anem al camp del Getafe, eh? No en toqueu els pebrots, eh? Diumenge hem de guanyar, eh? Que aquests del mig estan bojos perquè perdem, eh? I no els hi podem donar el gust, eh? Sabeu el que és una perlana? Una polla amb molta llana.
6: La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a